quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Ah, i jo et penses que estic aquí creuat de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Meri, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
6: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
7: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Escoltes i cas.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ivern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i...

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleres. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: que la volen.
1: Què contes?
2: Som sis noies excessivament joves.
3: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
4: Vols també que sembleu més joves del que
5: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li posa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band.
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurso.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat, i és que ahir la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però en van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir era el primer dia hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos, que están estudiando fuera, los voy a traer a votar a Zahona.
3: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen amb preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: How I have that effect on people, it's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentit tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock, amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves... en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: A poca distancia va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego, en su último partido Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit d'Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, de la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Vinga, bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre el sector de Lleida. I a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa. Aquesta es desplaça cap al nord-est. En principi no preveiem que arribi a la costa. Això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora. Però els models no ens ho marquen.
10: Perquè un dels fets que extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir. És a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia. I llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Estima això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Ho avançarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.
13: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, sí. Quin dia ens espera, o millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això avui, dia de Ràdio Pública, amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: Pupida Son, interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupida Sig, Pupida Son, parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units, doncs, va sobreviure a l'execució?
0: Sí.
2: Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua perquè està acusada de matar, més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir què pot passar, però dormint la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona
0: nit. Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta, però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu, cuina, territori, producte, oficis, restauració i sobretot una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreueng del barri de Sant Andreu de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, un 7 d'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Eh, Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també, per cert, en emissió conjunta Pericat, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: Desde el regreso de Belén Esteban.
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz.
3: Récord d'audímetros.
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero la cadena también.
6: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però he dit que sea feliz, eh?
6: Sí.
2: Y que todo el mundo sea feliz, ¿no?
1: Y que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de viernes.
6: I torna per tercer cop, ja?
1: I torna... No, el primer no hi va anar en directe.
6: No, per això, però el segon
1: sí. Sí, clar, home, amb, tal com els està funcionant,
6: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es mou.
6: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es mou de la Melero i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
7: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
8: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
7: Sempre, sempre. El que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
8: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
7: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, a petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-les reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: bien, diu. Aviam, cantaven bé. S'ho havien preparat, això sí, eh?
1: A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal. Imagina't que abans de cantar, dius, que mal que l'ho
0: haig fet. Igualment.
1: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, no? És així, és així.
1: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
2: Mm-hmm. Els actors Elijah Wood i també Shane Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
1: Apa.
2: Una foto, 225 euros.
1: Apa.
2: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
3: Nos hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo. Muy simpático.
4: Muy simpático, sí.
5: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
4: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
5: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
6: ¡Una puta mela!
1: Quina manera més fàcil de guanyar diners, tu dic, eh?
0: Espero que acceptessin Bizum o alguna cosa, perquè ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
1: Suposo...
0: 225 no m'arriba.
1: Home, suposo
0: veure,
1: que per,
0: 220,
1: legalitzar, per legalitzar una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Perquè si no hi ha a sobre tot en negre, almenys que paguin impostos, ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
0: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
7: Saps que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? I els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? Res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, clar, benvingut. O sigui,
8: benvingut ara, a Barcelona.
7: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
9: N'estan patint ja ells també.
7: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
1: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. A aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
11: 4 minuts seran 3/4. Atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats?
12: Sí, perquè, dit i fet, Ricard, Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
11: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
10: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
13: Lo dels crocs.
14: El que t'has dit, estic segura que van amb uns crocs.
13: Sí, gràcies, Cristina.
14: Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
11: Ai!
14: Llavors... Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
15: Ah, que sí que porten crocs!
14: Fet, sí,
15: que
14: va! Crocs,
15: tenim
11: crocs,
15: de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
14: No, però ara anem cap a la Raquel.
15: Sí, però té, és veritat, tot aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el que
14: baixa,
15: normalment, no?
10: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
16: Este tipo tiene que ser desalojado y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
1: Els matiners. I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
6: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat, perquè de vegades una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres.
1: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Maria, què li diem a en Gians per molts anys avui?
0: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma. I...

0: també felicitem Simon Cowell.
1: Espera, que Marc, com el felicitem? Perquè avui
0: fa 50
1: anys, home. Nosaltres aquí el número rodó, el número rodó del Marc.
0: Sí. També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67 i acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: Pot haver-hi una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Avui arriba el 59 per molts anys i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners.
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors. I es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
1: Matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar, i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta al final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions el 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: N'est pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ell, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça...
2: Tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verda a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions de Gimalara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt...

0: porta amb aquesta posició.
1: El País titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, els anys perduts del procés.
0: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
1: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
0: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
2: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, i ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Avui camí de Xerta.
3: Avui camí de Xerta perquè aquest matí, el matí de Catalunya Ràdio, sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi, i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats, hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona, i a Xerta els bombers doncs van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
2: Estarem pendents, com sempre, del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
3: Sí, gràcies.
2: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital. Un altre robatori en un museu francès.
0: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
2: Caramba.
0: En aquest cas, sí, el robatori va ser al centre d'art contemporani a la ciutat francesa d'Issoaga, a Alvèrnia, jo diria, al centre del país.
2: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
1: Aprendre a pilotar drons.
2: Molt bé.
1: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país fins i tot han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
2: On hi ha alerta, un baby boom?
0: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026, hi naixeran 8 criatures.
2: Molt
0: una
2: bé.
0: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3Cat Info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001, i encara una altra dada. Des del 2017, només hi havien nascut 2 nadons.
2: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
0: Això mateix.
2: I ja està. I augmentarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
1: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fogons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar a Can Bosch, i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de la Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
2: 5 minuts, 5:45 del matí, en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, i sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix ho acabeu de sentir, camí de Xerta. Avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul, cul, cul, cul, cul. Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre. No s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
0: Sí, sí, això que sentim és oques gràcies. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà el del 10 d'octubre.
2: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
0: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer publicar al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt.
1: Quaranta editorials catalanes participen a partir d'avui a la 68a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La fira congrega cada any més de 7.000 empreses.

0: editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo de la companyia El Dente es podrà veure fins al dia 18 al Festival de Jazz Costa Brava a Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea també fins diumenge.
1: Marc, no te'n vagis, eh?
0: No te'n vagis,
1: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment...
2: Ai,
1: es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
3: Sí.
1: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
0: I som tots.
1: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi, perquè avui tenim una Dada Maria completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la Dada Maria.
2: Sí,
1: també els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
2: Avui, per començar, una mica de música.
4: Thanks for the times that you've given.
2: Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
1: Ja hi som.
2: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada, Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Encara 3-0.
1: Vinga, molt bé. Doncs gràcies, Messi, per tot. Un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta'm, podrà viure còmodament el que li queda de vida.
2: Però pots tenir sort, encara que en el
1: lloc... Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
2: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys, en porta 21, vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
1: A veure...
2: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
1: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
2: 21 anys ha estat.
1: 21 anys, eh?
2: A la selecció.
1: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
2: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
1: Ricard Ostrell.
3: Clar, és que... 200.
2: 200?
3: 180, 180.
1: 180.
3: 180.
1: Molt bé, perquè ets el qui mana, però no es pot canviar la Dada Maiol. Ai, la Dada Maria, jo dic Dada Maiol. Eloi Cordomí.
5: A veure, quants partits juguen cada any a la selecció?
1: A veure, hem d'anar una mica ràpid.
0: Una multiplicació, no diré quina.
5: 250.
1: 250.
0: Anys, no? Això és molt d'anys. Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
1: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que... demana.
0: Hem anat de menys a més, veig.
1: A veure, mil dia, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Cura, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la Dada Maria d'avui se l'emporta...
2: Macià Closes!
1: No m'ho puc creure!
2: És el que s'ha quedat més a prop, perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Sí.
1: Haguessis
2: guanyat tu.
1: Veus? Mira que Ricard la fina, amb aquestes coses.
0: Sí.
3: Bona. Depèn de quina, però sí.
1: Sí, exacte. Digue'm, Maria.
2: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
1: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
2: Fins
1: ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda. que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta, i el Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
1: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
6: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta, parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Paüls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, per què aquests models predictius, els que ens parla l'Eloi, no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins, què podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
1: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional, d'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiero llamar, que me llamo también.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
5: No.
4: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
6: It's the moment to believe in the project.
4: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
6: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant com cada dia de dilluns a divendres els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia.
7: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
8: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu, hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior, i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem de tenir aquests últims dies, amb previsió que es produeixin, sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu... El prelitoral és on creiem que poden ser més forts. Aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Sí que va canviant el panorama meteorològic.
7: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
8: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges, i pluges que podrien ser fortes, en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector, i llavors de partir divendres ja molta més calma.
7: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
8: Vinga, fins ara.
7: Bon dimecres, adeu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Molts de vosaltres penseu que regalar teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç les persones més estimades. Avui des de Regalateatre us conviden a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona, eh? Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
9: Oh, bon dia.
7: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
9: De moment bé.
7: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
9: Sí, sí, sí.
7: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
9: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
7: Ah, cafè amb llet. No te'l prens sol, pel que veig?
9: No.
7: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot, cafè amb llet i després
9: hi ha
7: persones,
9: el primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
7: Ah, tornes cap al llit després del cafè amb llet?
9: Sí, ara us estic parlant des del llit.
7: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
9: No, ja no m'adormo.
7: Ja no t'adorms, però fas el ressupó, que se't diu.
9: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
7: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
9: Gràcies. Vinga, una abraçada.
7: Adéu. No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
7: Com va el matí, Toni?
5: Res, a punt de començar a treballar.
7: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
5: Sí, sí, correcte, correcte.
7: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
5: No, vaig directament al lavabo, no m'agrada gens el cafè.
7: No t'agrada gens el cafè, eh?
5: Gens.
7: Curiós.
5: Soc d'estoc, suposo.
7: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
5: No, prenc un got de llet.
7: Mira, de tota la vida, eh?
5: Un clàssic, un clàssic.
7: Un clàssic. Tu et despertes, gotet de llet escalfat, escalfada la llet, entenc?
5: Correcte, correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer frescada, estic engustipat i és el que toca.
7: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2? A veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
5: Molt bé, gràcies.
7: Que vagi molt bé.
5: Bon dia.
7: Una abraçada, adéu, bon adéu. Dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera, camí de Xerta.

0: Walk Like an Egyptian, la música que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar al cel, no? Tots plegats, a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs en què tot el país doncs afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja, en aquest sentit, a la selecció argentina. Perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió i el pensament de l'Agnès Marquès també als matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans de que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Arrenca el...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors i la Joan de direcció i producció, i després volíem fer una lectura amb tot l'equip: dissenyadora de llums, grande dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer, vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
1: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
5: Doncs sí.
1: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
5: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
1: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
5: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
1: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
5: Vinga.
1: Jo crec que ho tinc bastant clar.
5: Sí, i què seria?
1: Demà t'ho dic.
6: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, que no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
1: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
7: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que són que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
1: I per què? Per què t'agraden especialment?
7: Bueno, m'agraden perquè per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
1: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les sí. flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa
7: una
1: flor.
7: Sí. Clar, en realitat tota la natura, no? Té com aquesta bellesa, no? I és té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
1: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
7: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
1: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
7: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
1: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare, doncs, era...
7: El meu pare és enginyer agrònom.
1: Enginyer agrònom, sí. La mare tenia un negoci de flors.
7: Sí, sí, sí.
1: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
7: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
1: I com arribar a un microbiòleg?
7: Sí.
1: A mestre florista?
7: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que ve aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-se la meva mare com que no es va veure amb cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
1: Però tu tenies una altra feina aleshores?
7: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare ho... se'm va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Floral de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i diu, Xavi, has d'estudiar, com sigues d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
8: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
7: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tindre aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
8: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
7: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarra flors, bueno, aquest tipus de coses.
8: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
7: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls de FP.
8: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
7: Sí, sempre s'ha dit igual. Sí.
8: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
7: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
8: Muguet, Muguet és una flor.
7: És una flor.
8: No és gaire coneguda aquí.
7: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza en gairebé tots els rams de les bodes reals a tota les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
8: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
7: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
8: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa,
7: sí,
8: per demanar perdó...
7: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algú més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
8: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
7: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
8: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
7: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
8: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que diguis això ni en pintura? Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
7: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
8: I la col·locació també, em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
7: Sí, clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent, també necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
8: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
7: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
8: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
7: Sí,
8: una mica
7: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient algo que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
8: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
7: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
8: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte exacte. De quan toca, no la mate, o sigui, no tot l'any.
7: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
8: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
7: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades... et cala una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils, però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia, no parteixes de zero com abans.
8: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a
7: no
8: directe?
7: No s'acostuma a fer, el que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
8: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
7: sí.
8: O tu com en dius?
7: No, arranjaments.
8: Arranjaments sí. Per una peli.
7: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
8: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
7: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual i llavors el que fem és guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
8: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
7: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
8: De l'aixeta o...?
7: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fons de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
8: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
7: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
9: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
10: Rambla 54 és el meu lloc al món.
11: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morlot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que, el que no sap la gent és que un cop dius si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes dels ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no, pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí, pu, pu, pu, pu, pu, pu, no, la tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops, pu, pu, pu, pu, pu, la merla, pardal, que fa com un petonet a la galta, puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent, pu, pu, pu. I la garça, que fa com unes maraques, el gavi argentat. Barna. I altres, i a veure d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però evidentment és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans sempre, abans de Covid era sempre, ara és de post-Covid és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode per l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però en canvi té de maco que quan imites els cants venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en un alzinar allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja ho teniu.
3: Jo en soc pobre.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a esta Rambla 54, que ja és casa meua també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici. Va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant en aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan, i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir, i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça, o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa a les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí, sí,
0: explica'ns,
1: sí, sí.
0: Explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, doncs també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'expliquen en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, ja està bé que sigui així.
1: Inclús també ho fem en el tema de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí. Exacte. Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
0: tant,
1: perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim aquests fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs... Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Sí.
3: Vinga, va.
4: Estau escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
4: Estau escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54.

0: Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
1: Sí, primer comencem situant Solsona i també el Solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el Solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no?, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
2: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
1: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
3: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors i caminava lenta.
0: Quina senyora veu, el Roger Mas, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu «hi havia una vegada». Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria «hi havia una vegada», tot neutre, i ell ha començat dient «hi havia». I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient «una vegada», i aquí ell ho canta en neutre, «una vegada».
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
1: Exacte, és més aviat el que més li convé. És també una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
2: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
1: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
1: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
2: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un codadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així

0: I tant, que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
1: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida, sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
1: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'eugènic, ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
1: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

el món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil, algunes comencen amb una flor.

0: Precisament aquesta és la història de la Pilar Girbes, una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com s'enfilava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, doncs, d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó. I havia vendes plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. I que treballen les llanes que filen. El cotó no el treballa ningú, no. I vaig començar a fer-me els usos per a filar, per a fer el fil, no? I del primer moment el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. I s'acaba, els coneixements de la roba és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Vaig descobrir el cotó de colors i les plantes que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu un sogre que ja n'havia cultivat i un home aquí a l'hort d'estir que tinc, això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè clar, no sabíem ni la mida de les plantes, però si les plantes, plantacions de cotó, les planten menudetes perquè hi hagi més plantes, es planten més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, clar, se'n van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer-les les llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. He tingut que aprendre com se cullen, quan... Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, no ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us ho haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsca i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, si és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant de l'any 55 al 68 s'hi va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir. S'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha. Alguna que n'hi ha del llibre d'abans, que hi ha un deltebre de la biblioteca. Una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu. Vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document crec que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita de cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta. I vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tíquet dels llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full de mano, costant de dia tants quilos. i crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res, en vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó, això va començar el 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no?, i les noves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meua. Al canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, ja està, abans, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria, i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta, es mantindrà.
2: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, s'ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica, i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: Continguts en xarxa.
5: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
7: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
6: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: L'univers infinit.
1: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.

0: Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
1: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nou xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verdinegres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això, les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també, en aquest cas, per inundacions. I també queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas, podríem dir que continua tallat també, doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C-17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius. Un a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre i també doncs tenim un segon accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
1: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau. No ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també, a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
4: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
1: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
5: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar des de la Comissió de Protecció Civil quins són estos punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
1: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar tot.
6: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
1: Set i onze, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
7: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
8: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
7: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
1: Mentrestant, veïns de Mer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
9: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
1: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
11: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
14: La comitiva judicial arriba poc després de 10:45 del matí, hora en què estava previst el desnonament. Hi ha parlat amb en Nick, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nick i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
15: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament.
14: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia i a pit per aquest primer triomf continental.
16: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar la energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
1: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
17: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això, doncs, costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
1: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa, que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 9:15 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
18: La Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
1: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
19: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
1: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benin en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
20: Es difícil decir, ahí voy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga.

0: El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels 4 concerts de comiat que, durant 4 dies seguits fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin 3 concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrízics actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres, permetent l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns, que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem a Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades quatre vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a 4 accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció a Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen en concret rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Massanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
4: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari.

0: al matí sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
1: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5

0: ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormoà i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
1: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme seguint aquesta línia R1, però a més els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Pedro Sánchez es posa en moda campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots a divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Molt bon dia.
0: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no?, la vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
8: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
0: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
8: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
0: No vull perdre l'oportunitat l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats, quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme. I no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
8: Doncs, òbviament, estem preocupats doncs, per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, doncs, són força freqüents i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, tinguin plans d'acció doncs, per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, doncs, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem doncs, afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès doncs, a alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, doncs, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
0: Parlàvem, de fet ho deia vostè, estem en un context electoral, amb aquesta convocatòria doncs, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
8: Molt bé, doncs òbviament ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política doncs, l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i, per tant, que partem ara doncs, temps en aquest sentit, veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes. No? Per tant, una oportunitat perduda.
0: Oriol Alba, moltes gràcies. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
6: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
5: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant en joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant. Encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades. El túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la T-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim sobretot el problema de la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, és a Sant Feliu del Papiol, d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en ambdós sentits de la marxa, a Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha el tram nord. L'àrea, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat, compte, mantingueu les distàncies de seguretat i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, de vegades us dic que mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
1: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
4: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores. A Xerta, 110 litres per metre quadrat. Barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat. 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte, perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo, a hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí, s'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant, precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet apareixeran com a bolets i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger. No s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora, 9 matí, d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
5: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total, i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4, i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i demores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
6: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien y con unos... Tiene que estar certificado por personal de seguridad o por personal de la DIF y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave... Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, Vilanova y Cubellas, perdonad, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
5: La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
7: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per al que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormoà i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
8: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la Comarca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada, que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons, dins d'aquesta enfadamenta, podríem dir, també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
7: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou.

0: Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
2: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
2: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acta d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia. Molt bon dia.
0: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
4: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, I per això estàvem acompanyant-ho ahir, mentre la feia. I políticament és molt clar. Políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
0: No heu concretat...
4: A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat i què marcarà en tot cas el moment del retorn. Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
4: A veure, el retorn té moltes cares perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va... descol·locar tots, perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies a aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i sobretot amb la família per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn, però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el 1.000.000 de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més, l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi, i ara jo he de poder agafar l'acte d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
0: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acte d'eurodiputat és només, o serà només, un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
4: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que a Europa hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquest creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa, no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
0: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
4: Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context precisament s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa precisament dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan, amb 12 punts, Witake, amb 11, i Martínez Geben, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir, ahí voy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: La televisió té l'origen en els avenços a la tecnologia a principis del segle XX, combinant descobriments en la transmissió d'imatges i la comunicació a distància. De fet, el concepte televisió significa visió a distància i va ser possible gràcies a diversos inventors i científics. Un dels pioners més destacats va ser l'enginyer escocès Lon Loggie Baird, que al 1925 va aconseguir la primera transmissió d'imatges en moviment a través d'un sistema mecànic. La seva invenció va permetre mostrar imatges rudimentàries mitjançant ones de ràdio. No obstant això, el veritable salt cap a la televisió moderna va passar amb el desenvolupament de la televisió electrònica. Al 1927, el jove inventor nord-americà Philo Farnsworth va transmetre la primera imatge electrònica al seu laboratori, utilitzant un dispositiu anomenat dissector d'imatges. Al mateix temps, el rus nord-americà Vladimir Zworykin desenvolupava l'iconoscopi, una càmera de televisió electrònica, cosa que va ajudar a millorar la qualitat de les imatges transmeses. Durant les dècades del 1930 i 1940, les primeres emissions experimentals van ser provades a diversos països. Al 1936, la BBC al Regne Unit va iniciar la seva primera transmissió regular de televisió. Després de la Segona Guerra Mundial, la televisió es va popularitzar ràpidament i es va convertir en un mitjà massiu d'entreteniment i informació a nivell global.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
3: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a l'estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
5: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
3: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
6: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
3: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat, i volem, per tant, saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia de nou. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les Franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui, la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, per sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17 i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat, i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Doncs, continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet, amb aquesta vigilància, i en cas que hi hagués alguna situació que s'agraugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, per aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana, i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 600

0: el servei, i en aquests moments doncs aquest servei no s'està donant amb el 100% de la seva capacitat. Tenim una prealerta del pla Ferrocat per aquest motiu, i el que demanem doncs és a la població que sobretot s'informi si volen fer algun desplaçament, i en el cas de que valorin que cal, que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant, i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que pel que fa a la telefonia hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a lo millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall. En el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha llum, ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei en allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir. Per exemple, a Xerta s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi, hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges, i per aquest motiu doncs s'ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat. I després també en l'edifici de la laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en la utilització d'aquests centres. Per part meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
1: Val, bon dia.
2: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic, perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies, i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garantides o garanties de seguretat després dels efectes del temporal, i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi ha Antoni López i l'Anna Ruiz, que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
4: Pues en estos momentos, yo como maquinista acabo de mirarlo, no he recibido nada.
1: como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
3: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
1: Vale, gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar el que està realment passant i un missatge

0: Rápido al nuevo director de Euroligas, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como fíjate, lo conozco solamente de una vez, ¿eh? Y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral y no de seguridad. Eso es mentira. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de Adif que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol y un terraplén se ha caído. O sea, yo no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
1: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
0: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
1: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
0: Ay, en principio es normal, si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. Seguridad, pero certificada por Adif o por quien sea.
1: Miguel Huélamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat, molt complicat. Està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la planta dels maquinistes, que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
2: Està parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res. Ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
1: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
4: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormoà i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
5: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
5: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
6: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalies, ¿no? Que es cada día pasa algo. Cada día pasa algo. Con Rodalies nunca puedes hacer planes. Nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
5: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? T'has de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
6: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces, cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalías.
5: ¿Para un paso a la solución?
6: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estàs muerto.
5: Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de les Rodalies?
6: Pues sí, efectivamente. Es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? Los que venimos de más arriba, ¿qué? O sea, Rodalías lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. Ja està.
5: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya, i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses, amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i, sobretot, generant molt malestar entre els usuaris.
4: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà la tornada de l'exconseller Toni Comín, que recuperaria l'acta de diputat europeu. Hem parlat amb ell fa uns minuts des del Notícies en Xarxa.
7: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellvé.
8: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
9: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
8: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
4: I en aquest context marquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts en Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
10: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
4: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
11: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
4: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que heu d'estar avui molt atents si sou usuaris de Rodalies, perquè, com us hem anat explicant des de primera hora, s'està vivint avui un dimecres una nova jornada d'incidències generalitzades. Renfe insisteix que, de moment, no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui encara aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja un nou dia d'emissió, un nou dia de programació a través del 107.1 de la FM. Avui és dimecres 7 d'octubre del 2026. I sempre, cada dia, la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos, això amb tot aquest contingut que desitgem us agradi, que ara explicarem, i que us ajudi a passar la millor jornada possible. De fet, un contingut que encetem de seguida amb l'espai matinal La Calaixera, un espai que, a més, també el podeu seguir a través de Televisió El Vendrell, Ràdio en Imatges, a partir d'aquí ja una àmplia trama de programació, de propostes, de col·laboradors i també de serveis informatius. Un contingut que també podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat i en presència a les xarxes socials. D'aquesta manera, i només començar, us convidem a que seguiu la programació, que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Comencem ja un dia més, una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, avui que ja som dimecres. Dimecres 7 d'octubre, programa número 4040, que es diu aviat. Sempre agraïts de que ho feu possible, que hi sigueu i estigueu sempre ben amatents a tot el contingut i tot allò que cada dia us volem explicar. De veritat, gràcies per fer-ho possible. Les 9 i 3 minuts, volem ser-hi com cada dia fins al migdia, fins a les 12, i són aquestes 3 hores diàries bàsiques, on això, busquem una estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. I sempre intentem fer la millor feina possible. A més, si voleu participar, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara que ja hem començat en directe al 686-101-101, o en qualsevol moment del dia un correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Ben pendents de tot el contingut d'avui dimecres per començar, i això en principi no ho canviem. Anem cap a la previsió del temps, connexió diària i habitual amb en Marc Rodero, que és el nostre home del temps. També hem preparat una primera cançó, l'hem triat, vaja, això ens ajudarà a posar ritme i agafar-ho encara més ganes, si cal. Anirem cap a l'actualitat, les notícies destacades de la jornada, també els esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris, i a més, en aquesta primera part de programa també incloiem aquesta secció habitual, setmanal, a través dels serveis informatius d'aquesta casa, un espai compartit entre televisió i ràdio, d'actualitat de la comarca amb diferents punts d'interès. El Connecta 14, un espai presentat i dirigit per la Sílvia Martínez. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem amb més qüestions i més coses a la segona part de programa. Avui un dia intens, s'ha de dir. Per començar segona part, per exemple, anirem cap a l'Associació Musical Pau Casals. De fet, ens acompanyarà, com ja és habitual, el seu president, l'Anton Català, perquè ens ha de presentar i ens parla d'un nou concert que justament arriba avui dimecres. Així que en coneixerem els detalls. I també secció habitual que, bé, recuperem una temporada més, avui que és el primer dimecres de mes, aquesta secció social que dona veu a Alcohòlics Anònims. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. També ja secció habitual cada setmana, com a arruga literària. L'oportunitat, sempre ho expliquem, de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui connectarem amb la Encarna Pérez per conèixer què fa literàriament parlant. I després, si ja una bona estona per la participació i les trucades. En aquest punt també hi afegirem el telèfon de directe, que ja també ja coneixeu, perquè sempre és el mateix, el 977 15 70 69. I esperem que també hi hagi una bona combinació musical per posar aquest en ritme final que ens portarà fins al migdia i fins a les 12. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: El temps, sempre per començar ben pendents del temps, de la previsió, de tot allò que ens explica el nostre home del temps particular, el Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament, puntual sempre. Molt bon dia, Marc.
3: Bon dia, Pere, molt bon dia a tothom.
0: Què hem d'explicar, això, Marc?
3: No, avui és un dia molt més tranquil, eh?
0: Sí, canvia la cosa ja, sí.
3: Avui ja comença a canviar. Val. De fet, ahir va arribar bastant puntual el tema de la precipitació. Potser no esperàvem la del matí, esperàvem més la tongada que vam tindre a la tarda, però ja vam veure que eren característiques extremadament diferents, eh? Perquè amb les precipitacions que vam tenir fa uns dies enrere, no veiem llampegar, no escoltàvem tronar, i en canvi ahir era un festival de llamps i trons a tots els sentits. Això vol dir, doncs, que ja la forma i el context era totalment diferent a la situació de dies enrere. Va caure pluja, evidentment, van caure 34 litres a Cunit, per exemple, 13 al Vendrell, 7 a la Bisbal, 20 a l'Observatori del Montmell, 25 a Comarruga. Per tant, la pluja va arribar i es va repartir per tots els indrets del Baix Penedès i, tal com dèiem també, depenent de l'Observatori, amb més o menys intensitat. Tot i que a hores d'ara tenim aquest cel més aviat cobert, en teoria la situació ha de tendir a millorar de cara a les properes hores. Per tant, s'anirien obrint algunes clarianes i avui, en principi, tret d'algun ruixat que pot créixer cap a les àrees de muntanya de la comarca, bàsicament cap al Montmell, no hauríem de parlar de precipitació. Per tant, avui hauria de ser un dia molt més tranquil i estable, tot i que a hores d'ara es queda força cobert i creiem que al punt del migdia es podien anar obrint algunes clarianes. Temperatures sense canvi respecte a les d'ahir, la situació marítima una miqueta alta a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I les temperatures, Marc, com les tenim?
3: Doncs mira, a hores d'ara tenim 18 graus a Cunit, 18 a Comarruga, 17 al Vendrell, 17 a la Bisbal i 15 a l'Observatori del Montmell.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
3: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: I és que això, ja estem en plena tardor plujosa, no cal dir-ho, també s'ha de dir. Però bé, hi ha cançons que es publiquen i que justament parlen de la tardor. És el cas de l'Ernest Parana, una cançó molt xula, Fotos de tardor.

0: Cançó de tardor, eh? Fotos de tardor, cançó d'Ernest Prana, que avui en aquest cas ens ajuda a posar ritme i a començar ja tot el contingut de la calaixera d'avui dimecres, en proximitat i en directe, a través del 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. A causa del temporal d'aquests dies, la situació a la xarxa de Rodalies continua complicada aquest dimecres pels efectes, com dèiem, de la pluja i que ha afectat a bona part del territori. A la zona del Baix Penedès, l'estació del Vendrell manté el servei de la R4 en direcció a Barcelona i cap a Sants, a Sant Vicenç de Calders. Tot i això, la circulació es pot veure afectada per les incidències provocades pel temporal i es recomana consultar l'estat de servei abans de sortir. Una de les principals afectacions a la zona es troba a la R4 Sud, on continua interrompuda la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Els equips de DIF continuen treballant per revisar i recuperar els trams afectats per les pluges i també, doncs, donar la màxima seguretat cap als maquinistes, com així ho reclamen. La represa del servei es farà de manera progressiva i condicionada en les comprovacions, com dèiem, de seguretat d'aquesta infraestructura. Per tant, si avui teniu previst utilitzar Rodalies des del Vendrell, especialment per desplaçar-vos cap a Barcelona, és recomanable comprovar l'estat de la línia abans de l'estació per als canals oficials, tot just. I més qüestions. Situació complicada la que es viu amb la recollida de residus al Vendrell. Des de fa ja uns dies, moltes illes de contenidors estan totalment desbordades i les deixalles arriben a ocupar voreres senceres. Tot i que aquest matí ja ha començat la recollida en certs sectors. Els veïns i veïnes asseguren que en algunes zones, des de divendres, no es fa la recollida i l'Ajuntament ha llançat un ultimàtum a l'empresa concessionària que és Fomento de Construcciones y Contratas perquè resolgui aquesta situació en 24 hores. Com dèiem, i també confirmar que aquest matí sembla que ja ha començat la recollida en certs contenidors. En cas contrari, i si la cosa no s'acaba de solucionar en la seva totalitat, l'Ajuntament afirmen que s'activaran totes les vies penals i administratives per garantir la prestació del servei. Això sí, la situació que ha generat una gran indignació entre el veïnat.
2: Divendres ja estava bastant ple. Però com que s'ha de festa, i mig de festa, i vam dir, bueno, la festa potser no recullen, però és que estem a dimarts. I que bé, és que bueno. I que paguem un dineral d'impostos, eh? Què m'entén? Ara pagarem basura, diu que pagarem menys, ja en parlarem si pagarem menys.
3: Mira lo que es esto. Hay olor, no se puede estar acá. Esto es un desastre, es una vergüenza esto. Así que yo diría que por favor se pongan las pilas, hagan las cosas bien como corresponde. Porque no se puede vivir así. Hay olor, hay bichos, cucarachas, es un desastre esto.
4: Yo nunca llevo 19 años aquí en esta calle, no he visto nunca esto como ahora, nunca.
0: En un primer moment, el consistori va apuntar que la suspensió del servei de dissabte a la nit per l'alerta de pluges hauria provocat algunes d'aquestes acumulacions, però passats aquests 3 dies, en alguns llocs la presència de brosses no ha fet més que augmentar. Per exemple, aquest dimarts, l'Ajuntament ha emès un comunicat definint la situació dels darrers dies com una vergonya inacceptable i admet que el servei actual és insuficient. L'alcalde, Quinet Martínez, ha instat a l'empresa i al Consell Comarcal a fer una revisió del contracte per incrementar la freqüència de la recollida selectiva i eliminar els desbordaments. A més, ha donat això aquestes 24 hores des d'ahir a l'empresa per solucionar els greus problemes, afegint que, en cas contrari, activarien totes les vies penals i administratives per garantir la correcta prestació del servei. Per al batlle, la situació actual és una falta de respecte cap als ciutadans i ha anunciat la convocatòria d'una junta de portaveus per traslladar als grups municipals la necessitat de donar una resposta unitària. Altres qüestions, també de caràcter municipalista, l'Ajuntament del Vendrell que ha licitat les obres del parc del Botafoc. Les empreses que estiguin interessades a optar a la concessió de les obres tenen temps per presentar les seves propostes fins al 2 de novembre a les 2 de la tarda. La licitació es divideix en 3 lots, el corresponent pròpiament als treballs d'execució, la direcció de les feines i la coordinació de la seva seguretat. El preu de sortida total és de 5.909.267 euros euros, que arribarien fins als 7.150.213 euros, IVA inclòs. Segons recull el plec de preinscripcions tècniques, l'actuació principal és la d'ordenar la zona verda amb camins, dotar-la d'una vegetació sostenible, de serveis, de mobiliari i d'equipament, amb la finalitat de poder utilitzar el parc d'acord amb el programa i les directrius previstes. Per aconseguir-ho, caldrà realitzar prèviament l'enderroc i el desmuntatge dels vials, murs i altres elements incompatibles amb el disseny del nou parc. Posteriorment, a més, s'iniciarien els treballs de moviments de terres i l'adequació del terreny, previst per als treballs d'implementació dels serveis jardineria, mobiliari i equipaments. En total, una actuació integral sobre unes 6 hectàrees a tocar de la Riera de la Bisbal que l'Ajuntament vol que esdevingui un autèntic pulmó verd molt a prop del centre de la vila. El recinte acollirà, entre d'altres, una zona de jocs infantils, pistes esportives, tobogans i un rocòdrom. El projecte ha rebut una subvenció del fons FEDER de la Unió Europea. Més coses. També qüestions de caràcter polític. Des de la CUP del Baix Penedès i l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista han mostrat el seu rebuig al projecte anunciat per la Generalitat per implementar un terminal ferroviari de mercaderies als terrenys de l'antic Logis Penedès. Creuen que aquesta infraestructura suposaria augmentar la saturació a les vies de circulació per l'augment del trànsit de camions. Lamenten que la terminal i la seva possible afectació es tornin a decidir des dels despatxos de Barcelona i reclamen de nou que s'impulsi l'esperat pla territorial del Penedès, que afirmen que hauria de generar una estratègia pròpia autocentrada i participada per decidir com ha de ser el territori. També recorden que el Baix Penedès és la comarca amb més creixement demogràfic i amb un infrafinançament històric per part de la Generalitat, que ha contribuït a assolir els índexs d'atur i precarietat laboral en sectors com el turisme o el comerç. En aquest sentit, afirmen que l'aposta per la logística i la construcció continua generant ocupació de baixa qualificació i consolida la nova realitat de treballadors pobres. Per això creuen que amb una nova terminal de mercaderies es tornaria a fer servir el Baix Penedès com una zona de sacrifici, ja que les vies de circulació es veurien més saturades per l'augment de trànsit dels camions que carregarien les mercaderies. Davant d'això, l'esquerra independentista del Baix Penedès manté la seva aposta per una regió agroalimentària que posi en valor el territori i afronti la reconversió del teixit industrial. El seu rebuig se suma al que ja han expressat entitats com la plataforma Pro Vegueria Penedès o partits com Esquerra Republicana. Tot això, de fet, contrasta justament amb les dades d'atur d'aquest mes de setembre, que ja s'han fet públiques, les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya, que acrediten que l'atur del setembre al Baix Penedès ha crescut en 95 persones al mes de setembre en relació al passat mes d'agost. Ara són 6.447 les persones aturades, quan al mes d'agost en van ser-ne 6.352. La taxa d'atur comarcal s'enfila fins a l'11,08%. Al Vendrell, l'increment ha estat de 57 persones, a Calafell de 42 i al Vinyana de 9. Per contra, a Bellvei hi ha 13 persones menys en situació d'atur i a Mas Llorenç 5. Amb el final dels contractes de temporada d'estiu, municipis que tenen el sector servei com a base laboral, com ara Calafell i el Vendrell, pateixen un creixement de persones aturades. Aquesta és una tendència que cada any que no es dona a pobles més petits a l'interior de la comarca. El Baix Penedès continua estant al capdavant de les comarques amb més atur registrat a Catalunya, amb un 11,08% de la població activa que busca feina i que no la troba. Parlem de cultura. La Biblioteca Terra Baixa del Vendrell ja té a punt les activitats per aquest mes d'octubre. Per exemple, avui dimecres a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. El dijous 8 d'octubre tindrà lloc una hora del conte i un taller a càrrec de Clara Algava, que porta per títol La varietat de les princeses. La proposta començarà a 5:45 de la tarda i estarà adreçada a nens i nenes a partir dels 4 anys. Dimarts de la setmana que ve es farà la presentació presentació del Club de Lectura per a Joves a càrrec de Marta Minguella, i el dimecres 21 d'octubre la Gemma Garrigosa presentarà el Club de Lectura de Creixement Personal. El dimecres 28 d'octubre arribarà una nova proposta, un taller de creació de postals pop-up a càrrec de Lawrence James i de Marc Clements. I també proposta musical, que després en parlarem a més extensió, que arriba justament avui a l'Auditori del Tívoli. Avui, 7 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, un concert del duo format per en Simón Alonso al piano i d'en Roger Pons a la viola. Es tracta d'una actuació que forma part dels actes del mes Pau Casals i que impulsa l'Associació Musical Pau Casals. Alonso i Pons són dos joves músics formats a l'Escola Municipal de Música Pau Casals i que actualment estudien els graus superiors de piano i de viola a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i que han rebut diversos premis i reconeixements. Durant l'acte també es farà el lliurament d'una beca d'ajut als estudis musicals a un alumne també de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. I proposta, bé, gastronòmica, podríem encabir-ho. Tot i que parlem de destil·lats, el Castell de Llorenç del Penedès ha estat l'escenari aquest cap de setmana de la presentació de la nova ratafia de Penitensis, un petit obrador que en només 2 anys ha afegit una nova beguda, un nou destil·lat, el seu cada cop més ampli catàleg. Una posada en escena davant de bona part de la població i que ha servit també per donar a conèixer la imatge del seu nou producte. Una etiqueta on, com no podia ser d'una altra manera, el campanar de Llorenç i juga un paper ben protagonista. Qui ens apropa la crònica de la presentació d'aquesta nova ratafia és el company dels serveis informatius, Lolo García.
5: Ginebres diverses, licor d'aranyons i ara també ratafia. El catàleg de Penitensis, la destil·leria de proximitat de Llorenç del Penedès, segueix creixent a ritme precís i constant. I ho fa amb un nou producte marca de la casa que uneix diversitat i tradició.
6: Però ens faltava un producte molt català, no?, que és una ratafia. Què passa a la ratafia? Potser algú pot tenir la idea que és un producte molt del nord de Catalunya, no? Però nosaltres creiem que justament aquí al Penedès tenim una qualitat d'herbes remeieres superimportant que fan que puguem tenir una ratafia i, a més, d'aquí Llorenç, perquè tot el que s'ha recol·lectat és de per aquí les avores del poble.
5: La nova ratafia s'ha presentat aquest diumenge en un acte obert a peus del Castell de Llorenç, un indret d'un simbolisme ben similar al del campanar de la vila, tatuat a cada ampolla en forma d'etiqueta i que representa la llar de la majoria de les 25 herbes que endolceixen aquesta beguda ancestral i, si es vol fer bé, d'elaboració artesanal.
7: La ratafia, sobretot, la treballarem amb la lluna. O sigui, anem a recollir quan tenim lluna vella, val? Per poder agafar les màximes propietats de les plantes, i també fem un secat de totes les herbes amb una fase lunar. A partir d'aquí fem les maceracions. Què vol dir això? Que estem durant tot l'any recol·lectant cada una de les plantes.
5: I és que cada una d'elles creix i arriba al seu punt òptim de recol·lecció en un moment determinat de l'any, confluint totes elles per Sant Joan, quan es cullen les nous i ja es pot elaborar la ratafia. Una confluència que Penitensis macera suaument a peus del campanar de Llorenç.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
8: Aquesta Pira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 4 minuts i 2/4 en punt de 10. I arribem ja a la repassada esportiva, una informació d'en Jordi Grell.
9: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol amb l'inici de la competició per al Club d'Esports Vendrell Femení. Després de moltes setmanes d'espera, d'incertesa, finalment les jugadores de Joan Castelló que arrencaran la Lliga al grup 7 aquest diumenge a 2:45 del migdia, el Josep Bové contra l'AMC. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
10: Bon dia, què tal, com estem?
9: Bé, suposo que amb moltes ganes de jugar, no? Perquè doncs, han sigut moltes setmanes d'espera, no? Entre la pretemporada, doncs, la incertesa pel grup, també doncs, retirades, i bé, doncs, sembla que finalment aquest diumenge sí que arriba l'hora de la veritat.
10: Sí, sí, ja tenim ganes de jugar, perquè a més ja portem dos caps de setmana sense poder jugar, amb totes aquestes històries, com has dit, més burocràtiques, que al final, bueno, no, nosaltres simplement som víctimes i damnificades d'una mica aquesta mala gestió que ha fet la federació, però bueno, amb el que es pugui a intentar competir de la millor manera.
9: Tenint en compte tot plegat, creus que l'equip doncs, arriba en bones condicions?
10: Bueno, sí que és cert que ens falten sensacions competitives, perquè fa dues setmanes que no competim, però a nivell de sensacions hem pogut treballar molt aquestes últimes dues setmanes, tota la idea, i jo crec que hi ha hagut una millora bastant gran respecte a abans, als últims partits que vam fer, i les sensacions, totes les sensacions una mica estranyes que teníem l'últim cop, que no acabàvem d'entendre què havíem de fer, com ho havíem de fer, i ara jo crec que això està una mica més assentat, dintre que encara ens queda un camí molt llarg.
9: El primer rival, que serà l'AMC, que és un equip que ja, com indica el nom, doncs és un filial d'un club doncs, bastant potent a nivell femení i que a més doncs, ve de la primera jornada a golejar. Sí que és cert que va jugar contra un dels rivals més fluixos, però vaja, serà un partit complicat per començar, no?
10: Sí, jo crec que més que un partit complicat, jo crec que d'una mà el Sant Pere i Sant Pau i no sé algun rival més, però jo crec que serà en Sant Pere i Sant Pau AMC i potser pot colar-se l'Aleana B, són els rivals més forts de tota la Lliga, perquè l'Ence al final és un tercer filial que deu ser tot un juvenil de preferent que puja amateur per intentar pujar una o dues categories i que tinguin el B a segona federació i el C a tercera federació i una mica aquesta escala que alguns clubs grans com el Barça, l'Espanyol, l'Europa han anat generant els últims anys perquè s'han adonat que la categoria juvenil encara no era suficientment competitiva.
9: Per tant, bé, no sé quin partit t'esperes.
10: És difícil saber-ho perquè, clar, tampoc ens hem pogut desplaçar a Lleida a veure el rival. Llavors és una mica complex de saber com jugaran. Sempre els equips d'AEM són equips molt dinàmics, que tenen possessions però molt verticals, que arriben molt per fora, que tenen accions molt ràpides, que et centren molt a l'àrea. Bueno, nosaltres intentarem tenir el control, però segurament tenim moments en els que estem una mica superades i ens haguem de replegar i defensar una mica més en bloc baix fins poder tenir un altre cop un bon moment al partit en el que tenir la pilota, estar més tranquil·les i intentar sobretot controlar molt que no corrin i que no contravoltegin amb facilitat, perquè si no ens poden fer molt.
9: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
10: Gràcies.
9: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fent una mica de prèvia d'aquest primer partit de la història del Club d'Esports Vendrell femení, que serà aquest diumenge a 2:45 del migdia, el Josep Bové contra l'AMC. I seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí, perquè la Unió Esportiva ha tancat també, doncs, finalment aquest cap de setmana. En principi ha de debutar la Lliga. Ho havia de fer aquest passat cap de setmana, però finalment doncs, el partit que s'havia de jugar al camp del Vallvei finalment doncs, va quedar ajornat, com sabeu, pel tema de l'alerta per la pluja. I, per tant, doncs, el debut dels jugadors de José Miguel Reyes, que haurà d'esperar el proper dissabte a casa contra l'Atlètic segur, si no hi ha cap canvi d'última hora. I bé, doncs, per saber com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
11: Hola, buenos días.
9: Bé, imagino que amb ganes de jugar, no?, finalment aquest dissabte, després que doncs, el partit amb el Vallvei doncs, no es pugui jugar.
11: Sí, la verdad que nos hemos quedado con un sabor un poquito agridulce, porque lo teníamos todo preparado, hemos estado trabajando muy duro durante toda la semana pasada, y al final pues, bueno, hemos tenido diferentes tipos de contratiempos en los cuales pues, se nos impedía de poder llegar a realizar
12: dicho encuentro, porque en principio teníamos asignado campo de Bilbao, pero por tema de permisos, licitaciones, no es un campo donde todavía no se puede disputar. Finalmente la federación, por tema de tempos y demás, lo aprobó tarde, y hasta el viernes a última hora no sabíamos que podíamos llegar a jugar el sábado. Y cuando lo teníamos prácticamente todo preparado, pues bueno, desafortunadamente llegó la alerta esta, de tema de lluvias y demás, y al final pues nos hemos quedado con este, con esas ganas de debutar, con ese mal sabor de boca, porque lo teníamos todo preparado, teníamos muchas ganas, mucha ilusión de poder demostrar realmente las capacidades que tiene el equipo y lo que se ha preparado durante toda esta pretemporada, y al final pues bueno, nos tenemos que reservar, cambiar un poquito el chip y trabajar duro durante esta semana para poder debutar frente a nuestra afición en la jornada número 2 aquí en casa contra el Atleti Segura.
9: Un equip que, bé, doncs ja coneixeu de la temporada passada, a més van ser dos partits doncs força disputats, i bé, no sé si creus que pot ser una mica de referència o potser doncs no sé si l'equip ha creat gaire respecte al que us va trobar l'any passat.
12: Bueno, por los datos que dispongo, no lo he podido ver, ¿de acuerdo? Pero por lo bueno, por los datos que me han llegado y demás, sé que es un equipo que se ha renovado, que ha incorporado diferentes tipos de jugadores, aunque el núcleo sigue siendo gran parte del año pasado. Pero bueno, es un equipo que no titubea, que es un equipo que te va a buscar, que realiza un buen juego, un equipo muy duro, ¿de acuerdo? Para nosotros la ventaja es que jugamos en nuestra casa, ellos también están acostumbrados al campo de Segur, que es un campo con las dimensiones un poquito más pequeñas y demás, creo que nuestro campo les va a costar un poco más, y bueno, y al final pues nosotros en casa pues nos sentimos un poquito más fuertes, hacemos un buen juego, y la verdad que tenemos muchas ganas de jugar y poder demostrar que esta pretemporada no ha sido un espejismo, que estamos ahí haciendo las cosas bien, y los chicos tienen muchas ganas de poder empezar debutando, ganando y sumando estos primeros tres puntos en Liga.
9: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molt sort per aquest debut.
12: Perfecte, moltes gràcies.
9: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancats, fa una mica de prèvia d'aquest primer partit, esperem, de la temporada. Com diem, doncs, el partit amb el Bellvei va quedar ajornat. En els propers dies doncs, anunciarem doncs, la nova data. I, com diem, doncs, el primer partit, que en principi ja serà aquest dissabte, a les 4 de 7 de la tarda, al Camí de Roda, contra l'Atlètic Segur.
13: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I ràpidament saltem també cap a les portades, les principals portades dels diaris que cada dia, poc o molt, ens encarreguem d'explicar. Com és el cas del diari de Tarragona, començant en aquesta primera jornada o en aquesta primera capçalera d'avui dimecres 7 d'octubre. La sentència del cas Inipro després de les municipals. El judici pot allargar-se fins al mes de març de l'any que ve. També es parla de Puigdemont, que celebra amb cautela l'amnistia, ha avalat el seu regrés al Constitucional, però l'expresident no ha desvetllat quan tornarà. També es parla de meteorologia i que Tarragona, la ciutat que acumula més de 72 litres per metre quadrat per al temporal. Canviem de portada, també el diari Ara, parlant de Puigdemont, llum verda a l'amnistia total, el Suprem obeeix el Constitucional i deixa sense efecte l'ordre de detenir a Puigdemont, Comín i a Puig. I Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions d'euros en els préstecs per l'habitatge. I ja finalment, des de La Vanguardia, el TC imposa l'amnistia, també en referència perquè fa doncs, els polítics encara exiliats. També a nivell internacional, Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7-0 sense saber què va fallar, i Sánchez reflota els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I ja en la recta final d'aquesta primera part de programa, centrats en el Connecta 14, un espai compartit entre ràdio i televisió a través dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez.
14: A Aquest 10 d'octubre és el Dia Internacional de la Salut Mental i en aquest context nosaltres hem volgut centrar-nos en la salut mental dels nostres infants i joves. I per això hem convidat al programa Connecta 14 Oriol Borrull. Ell és el cap de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de l'Institut Pere Mata. Moltes gràcies per venir aquesta setmana al nostre programa.
15: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i donar visibilitat a aquest tema.
14: Doncs com a cap d'àrea, com a psiquiatre, ens agradaria anar desgranant quina és la situació que viu la nostra societat, especialment amb problemes de salut mental en infants i joves. Quins són els principals motius de consulta que trobeu al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Vendrell, depenent de l'Institut Pere Mata?
15: Doncs el tipus de patologies que tenem en aquest CESMIC és molt semblant a la distribució que trobem a altres territoris de Catalunya. Sobretot les patologies per les que atenem més als joves o als adolescents són trastorns de neurodesenvolupament, on trobem l'autisme, on trobem el TDAH, en un segon bloc la depressió, l'ansietat, aquestes reaccions que porten malestar, no?, i pensaments negatius o idees d'autòlisi vindrien a ser els grans blocs. Després hi ha altres patologies com el TOC, consum de pantalles o de tòxics, altres patologies que són menys freqüents però que també les atenem per la gravetat.
14: I com ha evolucionat aquesta realitat en els darrers anys? Heu detectat que hi hagi algunes patologies, alguns trastorns, problemes de salut mental que fa una dècada, dues dècades, no es produïen de la mateixa manera?
15: Clar, el que hem vist, agafant l'històric, no, em vaig estar revisant les dades abans de l'entrevista dels últims 10 anys, més que la distribució de les patologies, que no ha canviat tant, sinó el volum de tensions. És a dir, i després de la pandèmia, tothom vam fer la lectura que era fruit d'aquella crisi, del Covid, que hi havia més demanda i que això seria com un fet puntual reactiu al que va passar. Han anat passant els anys i veiem que no és una relació tan senzilla o tot atribuïble a aquell confinament. Hi ha més necessitat d'atenció, tant als CESMICs, que és on acabem atenent, no?, els casos més complexes, però a tots els nivells. Atenció primària, els instituts

0: determinants de salut, no? Primer és la biologia, la genètica, això no ha canviat en els joves, no? En pocs anys. Després hem de mirar els estils de vida. I aquí sí que comencem a veure, no? Alguns canvis. Els joves ara es relacionen d'una manera diferent a com es feia 10, 15 anys, no? Aquí l'entrada de les xarxes socials ha canviat molt la manera de relacionar-se amb l'entorn, de comunicar-se, d'expressar-se, i això potser està tenint també part de responsabilitat, no? En aquest empitjorament. També hem de tenir en compte no només l'estil de vida, sinó l'entorn. Els joves que avui tenen 16, 18 anys van néixer just en la crisi econòmica del 2008. O sigui, són uns joves que han crescut sentint durant anys un discurs del futur no és gaire optimista, si t'esforces potser no viuràs demà millor que avui, mentre que anys enrere tothom estàvem convençuts, no?, que si ens esforçàvem i estudiàvem tindríem un demà millor. Però això ja no és així. Els joves ara van estudiar i diuen potser en 2 anys el que estic estudiant s'automatitza amb la intel·ligència artificial i tot l'esforç que faig no val per res. Clar, perdre aquesta motivació, aquest optimisme envers el futur també afecta. Hi ha altres factors, no? Pressió social cada vegada és més alta, també per les xarxes socials, per com interactuem, per la publicitat, a nivell familiar, si a la família no tenim temps de qualitat per compartir amb els nostres fills, doncs això també mobilitza. O sigui, són molts i molts factors que s'han anat sumant en poc temps i crec que són els que realment estan darrere d'aquest empitjorament.
1: Doctor, parlaves ara d'aquesta potser falta de temps de qualitat dedicat als fills i filles. Podríem dir que estem en un moment en què el món està més connectat que mai, que hi ha aquesta relació permanent, aquesta comunicació permanent, però que potser els infants i joves estan en molts més moments de solitud que mai.
0: Estem més connectats o estem menys? Aquesta també és la pregunta, no? També la fem. Si una xarxa social, una conversa per WhatsApp o per la xarxa social que sigui, substitueix una conversa personal, no? Si el contacte digital és equivalent o té la mateixa qualitat que el contacte que podem tenir dintre la família o amb amics que ens trobem al carrer. Comencem a veure que no. Comencem a tenir evidència científica de que no són iguals aquestes relacions. Fins ara teníem la teoria, ara ja comencem a tenir la certesa. I el temps de qualitat entre les famílies és un tema preocupant. És un tema preocupant i que, a més, genera malestar en els pares, en els adults, no?, que estan en aquella família, que se senten responsables de no poder compartir aquest temps. Però les obligacions són les que són. I hem de cobrir unes necessitats bàsiques a casa que ens allunyen a vegades de amb qui volem estar. I això els joves ho noten. Llavors, hem d'intentar buscar aquests moments, aquests temps, que encara que no siguin tan llargs com ens agradarien, sí que han de ser per estar connectats al 100%, sense pantalles, sense distraccions, compartint. Si ho fem així, tenim molt de guanyat.
1: Perquè què observeu a la pràctica quan els joves manifesten, no? Hi ha un problema derivat de l'ús intensiu dels mòbils, de les xarxes socials. Com ho veieu això a la consulta? Què expressen i com ho detecteu, que el problema ve d'aquí?
0: Clar. Quan un jove comença a relacionar-se amb la tecnologia, la diferència que hi ha ara envers anys enrere és que aquesta tecnologia és molt més diversa, és molt més plena d'opcions. Poden trobar entreteniment de molts tipus, poden connectar amb gent que és coneguda, desconeguda. Els filtres que controlen, no?, que a partir de quina edat es pot entrar un contingut o un altre, no acostumen a ser gaire efectius i s'exposen a una gran varietat de cop, quan potser encara no n'han après a regular i anar aprenent aquest ús. Hem de fer la lectura que els adults, molts de nosaltres, tampoc fem un ús gaire responsable, no? Si mirem quanta estona passem amb el mòbil i quanta d'aquesta estona és realment necessària, ja ens podem ficar les mans al cap moltes vegades. Doncs imagina't si has d'aprendre això amb una infinitat de possibilitats que abans no hi era. I què és el que comencem a veure? Comencem a veure una dependència d'aquesta tecnologia que genera un malestar o que interfereix en el dia a dia. Quan li diem a un fill, no?, o un nen, un adolescent, ara hem de treure el mòbil o ara hem de pagar la tablet, la consola, hi ha una irritabilitat molt marcada, hi ha un malestar que de cop pot acabar en una discussió i que ens parla de que ja no és un ús, sinó que potser estem fent un ús patològic o estem creant una dependència en aquella tecnologia que hauríem de no haver-hi arribat. Però podem tractar-la, no? També podem acompanyar.
1: Dels problemes de salut mental que tracteu a consulta, quins són els que us preocupen especialment per la seva complexitat?

0: Sí que parlàvem, no?, de que hi ha hagut un increment en el número de casos que tenem al CESMIC, que s'atén a primària, a tot l'àmbit de salut, però també estem veient que la complexitat de base ha augmentat. És a dir, les patologies que tenem, potser, no?, si fem la distribució, és un percentatge semblant al que hi havia abans, però els casos cada vegada són més complexes perquè intervenen això, problemàtiques socials, de salut, de sistema educatiu. Llavors les intervencions ja no poden quedar només en aquella consulta, no? Han de ser molt més coordinades, la complexitat de base ja ha augmentat. I després, si haguéssim d'agafar alguna patologia, potser agafaria els gestos autolítics, no? Quan un jove s'està fent mal a si mateix, ho hem de parar tot i ens hem de preguntar què està fallant i què podem fer diferent perquè això no segueixi succeint. I a vegades, quan es parla del gest autolític, del fer-se mal, ho fiquem tot al mateix sac i parlem d'intent de suïcidi, d'autolesió, i poden no ser el mateix. Les hem de tractar amb la mateixa intensitat i li hem dedicat tot l'esforç, sigui quin sigui el motiu pel qual ens consulten. Però hi ha molts gestos autolítics que no tenen una finalitat suïcida. I ens ho estem trobant, no? Quan un jove es fa mal a si mateix, que això també passa amb un adult, és perquè té un malestar molt gran. I aquest és un problema que hem d'atendre, i en un segon nivell d'aquesta autolesió ens està dient que no té altres eines o altres maneres de gestionar aquell malestar. Llavors hem d'ajudar, hem d'acompanyar per rebaixar aquest malestar i després d'anar posant en pràctica altres maneres, no?, d'alleugerir-lo si algun moment torna a estar present o mentre es va resolent. Quan estem intervenint en un cas com aquest, és que allò que parlem i treballem en la consulta surti de la consulta. O sigui, l'objectiu és que tota aquella estona que li puguem dedicar amb el psicòleg, amb el psiquiatre, amb el terapeuta que ens estigui tenent, tot allò ens ho portem a casa, ens ho portem i ho puguem seguir posant en pràctica fora, no? I potser les recomanacions que acostumem a fer, hi ha moltes maneres de fer-les, però són poques i senzilles a nivell d'explicar, però després les hem de posar en pràctica i és on pot haver una mica més de dificultat. El primer és si un jove té aquests pensaments de fer-se mal, passi o no passi a l'acte, però si ja hi són, hem de ser-hi presents. O sigui, l'entorn ha d'estar present, els professionals també, i ha de ser una presència molt accessible. En qualsevol moment han de poder apropar-se a nosaltres i també respectuosa, perquè potser s'apropen a nosaltres volem que ens expliquin per què o com et trobes, i en aquell moment només necessiten la nostra companyia per estar en un entorn segur. O sigui, primer aquesta presència respectuosa. Després validar emocionalment quan comencin a expressar-se, no qüestionem, no intentem dir això no és important, ja es passarà, hi ha problemes més grans, no et preocupis, que no, deixem aquella porta oberta, que s'expressi, i nosaltres aguantant, perquè potser ens diran coses que de ben segur ens remouran, ens afectaran, però els hem de deixar que s'expressin i validar-ho molt. I el tercer punt és ajudar-los a mantenir una certa rutina, una estructura en el dia a dia. L'esforç que has de fer quan no tens, no?, la teva salut mental al 100% per fer petites tasques del dia a dia és un esforç del doble, el triple, a vegades és inassumible per aquella persona. Doncs hem d'ajudar que pugui mantenir l'estructura el dia a dia, però ser una miqueta flexibles. Doncs avui no passa res, no?, si no tenim la visitació tan endreçada, i demà, si vols, ens hi posem i ho fem junts, anar buscant, no?, de quina manera. I aquests serien els consells per com hem d'intervenir, no?, amb el jove. Jo afegeixo un quart, que no només mirem aquell a qui volem ajudar, sinó que de tant en tant ens mirem a nosaltres, com ens estem regulant, com responem quan sentim coses que ens preocupen, si saltem, o si aquelles preguntes que fem realment busquen calmar una necessitat meva o una necessitat de l'altre, no? O sigui, de tant en tant posar el focus en nosaltres i ser conscients de tot allò que diem i preguntar-nos, no?, des de la normalitat, si l'ajuda que oferim està sent efectiva, si hem de provar coses diferents i anar aprenent, no?
1: Estàvem parlant ara molt de l'entorn familiar i de l'assistència professional, però hi ha un altre àmbit que és molt important en l'etapa de la infància i de l'adolescència, que és l'àmbit educatiu, escolar, a escoles de primària, instituts, especialment en el cas dels adolescents. Com intervé el centre educatiu i l'entorn educatiu, companys, companyes de classe, quan un noi, noia, un nen o nena està en una situació d'un problema de salut mental complex com aquest.
0: Sí, l'entorn educatiu és clau en un jove, o sigui, no podem fer el símil de és com la feina de l'adult, perquè no, és un espai de trobada amb iguals, d'aprenentatge, de relació, té molta importància en la vida d'un jove a l'àmbit educatiu, i la visió dels docents i de tots els equips que s'hi troben treballant allà també són clau. Cada vegada, bueno, això ja ho tenim interioritzat, no hem vist que si cadascú treballa des del seu punt, ajudem poc els joves, no? I hem de fer una feina molt conjunta, i de fet hi ha diversos programes, entre el Departament d'Educació, de Salut, que anem allà on està el jove, allà on apareix la necessitat, on hem d'actuar. Quan un centre educatiu identifica, no?, alguna dificultat, ja tenen aquests centres uns referents d'infermeria, o hi ha programes específics com el de salut i escola, que és una via directa entre educació i salut. Després, també, depenent de la gravetat o la intensitat de la necessitat detectada, doncs hi ha diversos procediments, no? Un és més atenció primària, un altre directe al CESMIC. Hi ha uns canals molt ben definits que estem reforçant molt i han vingut per quedar-se, perquè veiem que és la millor manera d'ajudar sense haver de moure, derivar tant el pacient. No, allà on estigui, i fem feina conjunta.
1: Parlàvem dels centres educatius, hem parlat també de les famílies, però també hi ha un altre factor, i és que l'etapa de l'adolescència, doncs, ja té les seves particularitats, és una etapa de molts canvis, en què els joves poden tenir, doncs, moments de tristesa, alts i baixos emocionals, que no té per què ser un res patològic, sinó que forma part de l'evolució natural, no? Ja em corregiràs si no. Què és el que pot fer que una família identifiqui que el seu fill o filla estan passant un moment difícil, complex, que hi ha un problema de salut mental més enllà del que és normal a l'adolescència?
0: Aquesta també és una pregunta, no?, que ens fan molt i que ens fem molt, no? Si aquests canvis o això que percep la família és l'esperable o no. Sí que hi ha diverses maneres d'identificar, i ara parlarem d'aquests punts, no? Però primer hem de tenir present que l'adolescència és un moment de consolidació de la personalitat, no?, d'aprenentatge, de reclamar més autonomia. Llavors, això pot fer que hi hagi tirantors. El com se sent, com es viu, com s'estima, com s'enfada un a l'adolescència és amb una intensitat major com ho podem fer en altres moments de la vida. Doncs aquest és el caldo de cultiu, no?, o el punt de partida. Quan podem dir que canvis són atribuïbles a l'adolescència o potser hi ha un problema de salut darrere? Així, si ens haguéssim de quedar amb un titular, és quan comença a afectar la funcionalitat. És a dir, un jove que està deixant de fer allò que li agradava, un jove que deixa de relacionar-se amb els amics o que s'aïlla de la família dintre de casa o fora de casa, comença a sortir, quan comença a fer conductes disruptives, hi ha una irritabilitat molt marcada i qualsevol tema acaba sent una discussió, en moments més complicats inclús, no?, l'autocura també es veu compromès a vegades. Si veiem que la funcionalitat està canviant, no?, està empitjorant i que aquest canvi és mantingut, hi ha un trencament en com veiem que era el nostre fill i com ho és ara, molt probablement hi hagi un problema de salut darrere o estigui passant alguna cosa de la que no en som coneixedors, no?, i això li estigui afectant també.
1: Aleshores, quin és el recorregut que hauria de fer la família? En primer lloc, el que recomaneu seria, doncs, l'atenció primària, potser, amb el metge, no?, d'atenció primària, fer aquesta consulta.
0: Sí, si a casa tenim la preocupació de, escolta, això és normal, no és normal, o estic notant alguna cosa que no m'acaba d'agradar, em crida l'atenció, i ja hi hem de posar el focus. Ningú coneix millor un fill o una filla que els propis pares o els familiars més propers amb qui conviu. O sigui, si ells detecten alguna cosa, allò que estan detectant potser no acaben de poder-li posar paraules, però segur que és una realitat. Llavors, un consell abans d'arribar a buscar els professionals és poder compartir aquella preocupació amb una altra persona, doncs, que també convisqui o que també sigui propera al jove, no?, al que hem vist això. Escolta, he notat que en canvi ja no parla tant, o està més distant, o està més irritable, tu com ho veus? Primer compartir, no?, aquella preocupació i veure si el que nosaltres veiem també ho veuen altres, i després també poder-li preguntar a aquell jove, no?, com et sents, tens alguna preocupació. hem de ser conscients també de com parlem a casa nostra, perquè si a casa mai hem parlat, quan tenim una preocupació o un problema i d'entrada anem a un adolescent li dius, tens alguna preocupació, que et respongui amb tot el que té al cap, és gairebé impossible. O sigui, hem de comunicar-nos a casa com ens agradaria que es comuniquessin amb nosaltres els nostres fills, tant quan estan bé com quan estan malament. I parlar nosaltres també de coses que ens preocupen, no? Obre aquella porta. Avui he tingut un mal dia a la feina, o he tingut una discussió amb un amic i estic trist. Ja veuen que aquell entorn és possible, no? I que a casa poden parlar quan tinguin una preocupació. Si anem fent, ells també ens podran confirmar, o potser ens poden dir, doncs sí, estic molt preocupat pels exàmens, però he suspès i crec que no podré entrar, i veiem que no és un problema de salut com a tal, sinó que és una preocupació reactiva, no? A algú que no coneixíem. Si tot i així no ho podem acabar de parlar o creiem que hi ha una necessitat més marcada, a primer nivell és atenció primària, no? Tenim pediatria, tenim el metge de capçalera, també hi ha els equips, les infermeres que coneixen molt bé, no? I fan un seguiment molt proper, que també són de gran ajuda, estan els referents de benestar emocional. Després, els professionals del CESMIC també ens desplacem als centres d'atenció primària. A vegades, quan aquell metge de capçalera o pediatra creu que no pot donar l'ajuda suficient o que ha d'entrar un especialista, també els podem atendre en atenció primària. I depenent, doncs, de la complexitat o el motiu de consulta, els podem atendre també al CESMIC. És a dir, hi ha una ruta de complexitat que se'n diu, que depenent de la necessitat o el moment, doncs s'actua des d'un lloc, un altre o un perfil professional.
1: I parlant de les necessitats, una pregunta obligada, i amb això ja tancaríem l'entrevista, i és si els recursos són suficients.
0: Aquesta és una pregunta que també la fem tothom, no? Estem donant tots els recursos que realment necessiten els joves avui en dia? Jo crec que sí que hi ha hagut un gran canvi, tirant la vista enrere, no? Els últims anys és un tema que s'ha fet molt més popular, està molt més present en les polítiques i això s'està notant, però encara tenim molta feina a fer. I lligant, no?, una de les preguntes de fa una estona, crec que no ho resoldrà només un departament o un tipus d'intervenció. No només hem de posar el focus en la salut, no només hem de posar el focus en educació, en serveis socials. És a dir, hem de repensar la manera en què treballem, i si destinem més recursos, doncs si farem més d'allò que ja fèiem, o podem fer-ho diferent o amb altres tipus d'intervencions. Jo sóc molt optimista amb això. Crec que ens venen uns molts bons anys per davant. Uns molts bons anys per qüestionar-nos moltes coses, per consolidar tot allò bo que ja s'està fent i ja sí poder arribar a cobrir totes les necessitats que a dia d'avui sí que s'hi arriba, però potser no amb la intensitat o amb la rapidesa que ens agradaria a tots, no?
1: Tant de bo sigui així i es compleixin aquests pronòstics. Doctor Oriol Borrull, psiquiatre, cap de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de l'Institut Pere Mata, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana al programa.
0: Doncs gràcies a tu per l'entrevista i a tot l'equip.
1: I ara, doncs, continuem encara parlant de salut mental, però ho fem en l'àmbit adult, perquè descobrim com funciona, quin és l'objectiu, com treballa el Club Social El Llorer. El Club Social és un recurs per persones amb trastorn mental sever, és un recurs que a través d'activitats d'oci el que fem és recuperar aquelles habilitats que sovint es van perdent, ocupar el temps d'una forma significativa, que les persones sentin que allò que fan els agrada, perquè sovint la persona amb trastorn mental està acostumada a que li diguin, no, tu has de fer aquesta activitat, has d'anar aquí, t'aniria bé fer, jo què sé, taller de cuina, o... Nosaltres el que fem és un servei amb activitats d'oci, i ells trien què és allò que els agrada fer i ho disfruten i ho gestionen ells. A partir d'aquí, aquest servei es crea el 2007, el crea el que era l'Associació de Familiars d'aquí del Vendrell, que es va dissoldre el 2010 i ens va absorbir a Fundació Salut Mental Catalunya. És el paraigües que està a Federació per una banda i Fundació, que són dues entitats diferents però treballem entre xarxa i, bueno, perquè tenen funcions diferents. Nosaltres som proveïdors de serveis. Aleshores, sí que és cert i és curiós que als inicis l'associació tenia aquest mateix despatx i el club va néixer aquí, en aquest despatx, en aquesta mateixa sala. Vam agafar un local al Puig, un local amb quatre sales, molt gran, molt lluminós, per poder fer una atenció millor, que la veritat que el canvi es va notar.
2: És un servei social de cartera de la Generalitat, per tant està amb uns requisits que no els posem nosaltres, evidentment. I nosaltres som de mòdul petit, podem atendre fins a 30 persones a la vegada. Ara mateix estem en llista d'espera. Tenim llista d'espera perquè enguany hem tingut un cicle de canvis de persones que ja feia molts anys que estaven amb nosaltres, els hem fet un procediment d'alta del servei, on han pogut, en comptes de fer les activitats amb nosaltres, que hem aconseguit aquell objectiu, no? De si a mi m'agrada fer pintura, no vinc al club social, sinó que vaig al casal cívic i m'apunto i vaig com va la resta del món. Aleshores, ara hem tingut aquest canvi, està haver-hi moltes derivacions, hi ha hagut un canvi també amb el tema dels diagnòstics, del tipus de trastorns que venien abans, dominava més el tema de trastorn d'esquizofrènia, ara hi ha més trastorns de l'estat d'ànim. Hem obtingut un augment de població molt gran els últims anys i, per tant, està arribant. Hi ha hagut molta gent que ha debutat, i després hi ha un altre tema, que hi ha molt consum de tòxics. I també és un altre... O sigui, tenim temes socioeconòmics, laborals, que això a vegades fan debutar, i després tenim el consum de tòxics. I aquí tenim un conveni amb un gimnàs d'aquí del Vendrell i anem un dia a la setmana, ens fan activitats personalitzades, dirigides cada setmana diferents, anem al cinema, anem a la Bolera, que també ens fan un preu especial, fem teatre... Sí, tenim un ventall, vamos, des de les activitats artístiques a les de més culturals, més físiques... Intentem abarcar tot perquè puguin escollir aquell lloc que els hi agrada. El Club Social és un espai màgic, perquè els escoltem, perquè ens assentem amb... No portem una bata blanca, ens assentem al seu costat, i quan fem una activitat fora, som un més. O sigui, i és, a nivell professional és molt gratificant aquesta feina. Energèticament suposa un desgast molt gran, però és molt gratificant.
3: Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori, portaveu del govern, Silvia Panec, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de CEBAF.
4: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura, i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
3: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-14-15A, la Roca del Vallès, per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions preavisades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.
5: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies amb el butlletí de la xarxa de comunicació local i que ja ens porta segona part de Calaixera a més qüestions i més coses d'això. De fet, estem tot aquesta edició d'avui dimecres 7 d'octubre, programa número 4040. Un número ben maco avui, 4040 programes. Gràcies per fer-ho possible, de tot cor. I això, passem 4 minuts a les 10, hem començat puntuals a les 9, volem ser-hi fins a les 12 i a partir d'aquí sempre recollint moltes, moltes, moltes coses. Sempre en proximitat, a través del 107.1 de l'FM, sempre, sempre per aquí, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de Televisió El Vendrell. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Ara, per començar, anirem a conèixer una nova proposta, un nou concert que arriba aquest mateix vespre, organitzat des de l'Associació Musical Pau Casals. En tot aquest mes Pau Casals, i com ja és habitual, ens acompanyarà el president de l'entitat, que és l'Anton Català, per això fer-nos la proposta i la prèvia del concert d'aquest mateix vespre. A banda d'això, avui, que és el primer dimecres de mes, també tenim un contingut amb una gran base social, des de fa ja moltes temporades que ens acompanyen això un cop al mes, per donar veu a Alcohòlics Anònims, l'oportunitat per donar a conèixer, doncs, el que poden fer i com poden ajudar aquelles famílies i aquelles persones que ho puguin necessitar a través de testimonis reals. No us ho perdeu. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part parlant de llibres des de Coma-ruga Literària i també participació i trucades, que ja és habitual. Doncs va, molta cosa a fer. Així que gràcies i continuem. Seguim. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Gairebé sempre que ens acompanya l'Anton Català, que és el president de l'Associació Musical Pau Casals, vol dir que hi ha alguna cosa a fer, alguna activitat o alguna proposta. I avui torna a ser aquest cas, Anton? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Sí, sempre us ho venim a explicar.
0: Cosa que agraïm moltíssim, de veritat. Cosa que agraïm moltíssim. Sí. I fer partícips a tota l'audiència d'aquestes propostes i de la programació àmplia que feu, des de l'associació, de fet.
1: Sí. Però abans que res, et volia felicitar els 4.040 programes. Aquí
0: gràcies.
1: Hi ha molta feina al darrere.
0: Moltes hores de ràdio,
1: sobre
0: això.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: T'agraeixo.
1: L'havia dit, però, doncs, oi?
0: Sí, són hores de ràdio,
1: i
0: això.
1: Tant,
0: gràcies,
1: i tant.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Doncs sí, aquest vespre fem un concert que pertany al Mes Pau Casals. Uh-huh. Nosaltres fem concerts cada setmana, o actes, vaja, cada setmana durant el mes d'octubre, que
0: sí.
1: És el mes Pau Casals.
0: Uh-huh, correcte.
1: En commemoració de la mort de Pau Casals, que va ser el 22 d'octubre del 73.
0: Molt bé.
1: Avui tenim un duet de dos nois, el Simón Alonso i el Roger Pons, tots dos antics alumnes de l'Escola Municipal de Música d'aquí del Vendrell.
0: I són molt joves,
1: Són molt joves. Ostres, són molt joves.
0: Fa roig, que tan joves ja comencin al món professional de la música.
1: Sí, el Simón Alonso i el Roger Pons els hem vist actuar a l'Escola de Música quan eren alumnes de l'Escola de Música,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I ara, doncs, que estan a l'ESMUC, a Barcelona, i continuant la seva carrera ja amb intenció de ser professionals i tal, ja comencen a prendre volada, ja comencen a fer actuacions, I realment són dues persones, dos nois, que destaquen cada un amb el seu instrument, no? El Roger, el piano, el Roger amb la viola, i el Simón, el piano.
0: Molt bé.
1: I doncs, bueno, nosaltres ens fa molta... ens agrada molt poder donar oportunitats a aquestes persones que ja comencen a despuntar, i a més, persones que, en fi, vendrellencs, doncs, no?
0: Exacte,
1: en el sentit
0: de casa.
1: I per ells també els hi és important que, doncs, que se'ls valori i que se'ls... I realment val la pena, perquè els sents i és que disfrutes veient aquests nois dominant aquests instruments d'una manera tan bonica, no? I aleshores, nosaltres ens fa molta il·lusió poder-los tenir aquí i donar-los aquesta oportunitat d'actuar.
0: Molt bé, serà això. Avui dimecres, avui mateix, que és 7 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, a l'Auditori del Tívoli.
1: Mm-hmm. Sí.
0: I del repertori? Què podem explicar del repertori?
1: Ells han triat un repertori de forma que es poguessin lluir tant l'un com l'altre, de manera individual i conjuntament. Han triat una sonata de Mendelssohn per viola i piano, i aleshores el Simón farà una obra de Chopin i el Roger una obra del Bach, de Joan Sebastià Bach.
0: Val.
1: I el Simón, com que és un xaval agosarat i tal, doncs ja comença a fer alguna composició per i n'estrenarà una.
0: Ostres!
1: Sí. Són agosarats, són llançats, són molt... molt macos.
0: No, està bé, que amb aquesta joventut i aquestes ganes de
1: fer una composició, una romança per viola i piano, i ens les oferiran aquí al Vendrell amb tota la il·lusió del món, perquè, doncs, ells hi volen demostrar també, tot el...
0: Clar. De fet, això deu ser dels primers concerts professionals que deuen fer, no?
1: Ells?
0: Sí,
1: de fet, hi ha la Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona, que dona oportunitat també als joves estudiants. També hi ha, també els donen possibilitat d'actuar en... Però és de les primeres...
0: Clar.
1: De les primeres actuacions de manera d'encaire professional.
0: Clar.
1: Però, doncs... En fi, jo crec que ens serà un dia molt bonic. Un dia molt bonic perquè, l'Associació Musical Pau Casals, amb la idea de fomentar i promoure la música en general d'aquí a Vendrell, també atorga cada any un ajut una beca a un alumne del centre de l'Escola Municipal de Música, un alumne que els professors trien cada any. I avui també farem l'entrega de la beca, del diploma, a un dels alumnes actuals de la... de l'escola. De forma que, bueno, per cert, que tant el Simón Alonso com el Roger Pons ja el van tenir.
0: En aquesta... el seu dia van aconseguir la beca. Diu molt també, ja diu molt d'això.
1: No només la beca que dona l'Associació Musical Pau Casals, sinó també que tant l'un com l'altre també van tenir la beca Cui Grau, que otorga la pròpia l'Escola de Música. Vull dir que quan estaven aquí a Vendrell ja van despuntar tant l'un com l'altre i ja van ser alumnes destacats.
0: Que bé, que bé. Això diu molt, justament. Jo crec que també descriu molt bé quina és la qualitat, tot i la joventut d'aquests intèrprets, doncs la qualitat del concert d'aquest vespre, a més, amb aquesta cirereta final a l'acte, no?, que hi haurà justament donant a conèixer aquest nou becat o becada justament d'aquest any.
1: Sí.
0: Que bé. Doncs tot plegat dins aquesta programació del Miss Pau Casals, que ja en vam parlar, que ja va començar i ja vam explicar, i del qual doncs aporta aquestes propostes intenses al llarg de totes aquestes setmanes, amb una culminació molt important que arribarà al desembre, amb l'aniversari ja del 150è aniversari del naixement d'en Pau Casals, que de fet tots els actes venen marcats durant tot aquest any amb aquesta commemoració, de fet.
1: Sí, home, esclar, normal. Sí. Nosaltres ara, el diumenge de la setmana que ve, el dia 18, a la tarda, farem un concert que ja us ho vindré a explicar, però vaja, ja us ho avanço, que en diem Cor i Cobla, que actuarà el Cor Orfeo Parroquial i les colles sardanistes d'aquí del Vendrell, els dansaires del Penedès i de la Lira Vendrellenca, i també una cobla, de forma que serà... aprofitant també la coincidència amb la capitalitat de la sardana, Vendrell, no? Doncs aleshores ens hi volem sumar també aquesta festa de la sardana des de l'Associació Musical Pau Casals.
0: Com parlarem, quan arribi el dia, ens tornaràs a acompanyar per explicar-ho. Fantàstic.
1: Sí, potser vindrà algú més amb mi que t'acabi d'explicar. No?
0: Genial. Sí, tant que sí.
1: I el dia 23, que ve l'Escolania.
0: Se n'ha parlat molt d'això,
1: Sí. El dia 23 ve l'Escolania a l'Església. És l'acte central d'aquest mes, no? Perquè coincideix exactament amb la data de la mort del Pau Casals.
0: Sí.
1: El dia 22 va ser la data, exactament el 23, per necessitats de la programació de l'Escolania, que és divendres, no? És quan vindran a actuar aquí al Vendrell.
0: Molt bé.
1: L'Escolania ja va venir quan el centenari...
0: Sí, i ara ha tornat.
1: El Tívoli. El Tívoli d'abans.
0: Sí, l'antic Tívoli.
1: El Tívoli, perquè això va ser l'any 1976.
0: Ostres.
1: Fa 50.
0: Correcte, i ara tornen en aquest 150è aniversari. La mala notícia, si és que n'hi ha alguna en aquest cas, sí, jo crec que sí que és, si algú està interessat o ho està escoltant ara, ja no hi ha entrades.
1: Les van esgotar de seguida.
0: Van posar a la venda ja fa uns dies i es van agotar al moment, com...
1: Al migdia ja no quedaven.
0: Imagina't.
1: No, és que va ser una llàstima, i la tarda començava, esclar, la gent ens deia, no podem, doncs no us heu dit... Abans del migdia, al migdia es van exaurir les entrades, vull dir, va ser una venda molt ràpida.
0: Clar.
1: I sap greu perquè hi hauria molta gent que els hi hauria agradat ser-hi. I no, doncs no hi caben. La capacitat és el que és.
0: És com els grans concerts, Si puc fer la comparativa, ara que també hi ha un grup que ha tocat aquests dies i que en el seu dia, quan van obrir les entrades, també s'esgotava molt ràpidament tot plegat, podem fer aquest paral·lelisme amb aquest concert i amb la pròpia Escolania,
1: Sí. Home, és així, les coses són com són, però doncs sap greu, perquè hi ha moltes persones que estaven alerta i preguntaven voldrem venir, quan hi haurà entrades, quan hi haurà la venda d'entrades, i en el moment que es va obrir la web per a les entrades anticipades, doncs
0: es van acotar.
1: La gent es van haver d'espavilar de pressa, i els que no, doncs ja no hi passa.
0: Aquest concert, però, es farà a l'Església?
1: Aquest concert serà a l'Església el dia 23 al vespre.
0: Amb acompanyament d'orga, també, em consta?
1: Sí.
0: Doncs bé, ja en parlarem també segurament, tot i que hi ha entrades en el seu dia. Sí. Doncs també en podem parlar àmpliament, perquè també tenim aquesta relació directa amb l'orga del Vendrell, que també tenen secció, i també ens acompanyen assíduament justament som, a comentar i a explicar els concerts que van fer.
1: Sí, som l'Orgue del Vendrell i l'Associació Pau Casals, són dues entitats que són germanes.
0: Sí, home, sí, germanades, correcte. Eh? De fet, la figura de Pau Casals és obvi que amb vosaltres és molt present, i en l'Orgue també.
1: L'Orgue també, en la seva programació, també fa coses commemorant el 150 aniversari de Pau Casals.
0: Correcte.
1: De forma que òbviament, doncs som, ens trobem.
0: Correcte. Sí. La figura de Pau Casals, que està agafant molta rellevància encara més, eh? Potser a nivell internacional i nacional. Justament també fa un parell de setmanes que ens va fer un acte molt emotiu a la Cort dels Diputats, que va estar molt bé.
1: I tant,
0: no sé si masses vegades ha sonat el violoncel de Pau Casals allà, però va passar.
1: Mai havia estat el...
0: Per això.
1: Va ser el propi violoncel de
0: per
1: Pau
0: això,
1: Casals.
0: Per això va ser, exacte, el propi de Pau Casals, i que va sonar en aquell hemicicle i que a vegades doncs ha estat per altres coses, s'ha de dir últimament, una mica atabalats en aquell punt, però que també serveix a lloc d'homenatge
1: i
0: recordar la figura de Pau Casals en aquest 150 aniversari, que per això és, no?
1: Sí.
0: Aquestes celebracions una mica serveixen per això,
1: per seguir
0: potenciant. Clar, aquí ja el tenim molt present i aquí és el dia a dia de tots plegats, però sí que és cert que a vegades fora d'aquí és bo recordar-ho.
1: Home, donar rellevància a nivell d'estat espanyol, doncs no, en aquest cas.
0: Clar,
1: no?
0: Sí. A més, un missatge que encara també, malauradament, continua sent molt vigent, aquest missatge de pau i de fraternitat que sempre ha tingut el mestre, i tant que sí. Anton, gràcies. Ens retrobem properament per explicar el proper concert.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
9: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
10: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics anònims.
0: La Falca, que és una mica la capçalera d'aquesta secció habitual i que recuperem una temporada més, cosa que ens fa molt contents i sempre ens agrada, doncs, aquesta col·laboració i donar aquest suport i ajuda a aquelles persones que ho puguin necessitar a través d'Alcohòlics Anònims. I com solem dir, és donar veu a Alcohòlics Anònims, en principi el primer dimecres de cada mes. Andrés, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
11: Bé, molt bé.
0: Sí?
11: Sí, amb ganes de tornar i explicar les nostres coses.
0: Fantàstic.
11: Sí, sí.
0: I tant, una temporada més.
11: Una temporada més.
0: Com si fos... Jo sé que tu ets del Madrid.
11: Sí.
0: I com si fos... Allò, renovar una temporada més, Tot i que el Madrid, ai, Andrés, el Madrid, ai... No, no entrarem aquí,
11: No, no.
0: No, no entrarem. Perdona. Doncs, justament, aquesta secció habitual, l'objectiu principal, Andrés, també és donar... No donar a conèixer la pròpia entitat, que jo crec que ja sobradament tothom sap de què estem parlant, sinó també donar l'oportunitat a les famílies, a les persones que ho puguin necessitar, que facin aquest primer pas, que facin aquella primera trucada, que es posin en contacte amb vosaltres i que puguin iniciar aquest camí de la recuperació.
11: Sí, aquest primer pas és el que més costa, no? Assumir que tens una enfermetat o que no pots controlar, saps? És que sap què passa, que estem parlant de l'alcohol, que com que està tot arreu, tothom pot beure,
0: sí.
11: Sembla que no és perillós, sembla...
0: Present,
11: sí, sembla que no... Que, clar, altres drogues sí, però l'alcohol no, i l'alcohol, per la gent com nosaltres, que tenim intolerància, és molt perillós, no?
0: Clar.
11: És molt perillós.
0: No, no. A més, està reconegut per l'OMS,
11: sí,
0: i és obvi que el consum sempre ha de ser de forma moderada, En qualsevol dels casos.
11: Clar, però la gent normal pot beure...
0: Clar, és això,
11: normalment, pot parar quan vol i pot canviar de beguda o jo sortia amb gent que prenia una cervesa dos i després deia una Fanta i només es prenia una i podia parar, no. Però jo mai he pogut fer-ho, sí. Això de, bueno, una i ja està, vinga, va, l'última, vinga, va, no sé què, i nunca tenia fi.
0: Clar.
11: No? I bueno, si vols començar...
0: Sí, per l'anunciat, sisplau.
11: Sí, per l'anunciat,
0: per aquí, sí.
11: Que resumeix una mica el que diu Alcohòlics Anònims i després presentaré al company.
0: Perfecte.
11: Que es parla de la seva experiència.
0: Molt bé, sí. Genial.
11: Doncs digo así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, pues aquest és el nostre preàmbul, uh-huh. Així comencen totes les reunions d'Alcohòlics Anònims, ¿vale? I després d'això, pues, llegint el tema que toqui, perquè no sempre parlem de l'alcohol, parlem de la família, parlem de sentiment, parlem de...
0: Sempre hi ha un tema que,
11: tracteu
0: en aquestes reunions.
11: Que tractem, no? Uh-huh. Clar. I normalment d'alcohol parlem poc.
0: Uh-huh.
11: parlem més d'altres coses, no? Perquè, perquè saps què passa? Que jo perquè sóc alcohòlic, perquè ho porto a la sang, perquè m'ha tocat, o perquè jo tinc carència, tinc defecte de caràcter, tinc coses que estan dintre meu que m'han portat a ser alcohòlic, com em podien portar a ser bulímic o a ser
12: una altra patologia.
11: Llavors nosaltres pensem que, clar, totes les carències del defecte de caràcter que tenim, a poc a poc te van arrossegant a fer algo per intentar canviar això, no? I clar, en el nostre cas, pues, va ser la beguda, no? I bueno, presentem el company
0: Jorge, sisplau.
11: Sí, que contra la seva experiència, vale, el Jorge ja porta uns anys per aquí, també sense veure, i bueno, hi va bé, ve a les reunions, és un membre de ple, i bueno, jo avui volia vindre.
12: Molt bé.
11: Bueno, tinc de dir que volia vindre perquè l'he subornat una mica. He anat a menjar xurros primer.
0: Ostres!
11: I l'altre dia, hòstia, boníssims.
0: I no m'heu portat... Home, això no pots dir-ho, després no portar-me.
11: Espera, Jorge. El pròxim dia el porto.
0: Da, no, és broma. Home, és un molt bon suborn aquest, eh? És un molt bon suborn. Jorge, bon dia.
13: Hola, bon dia. Em dic Jorge i sóc un alcohòlic anònim en recuperació. I els xurros estaven
0: molt bons.
13: De primera. Sí. I ara que ho has dit, sentim molt no haver-te portat la teva ració.
0: No, faig broma. A més, avui m'he ficat amb l'Andrés amb el futbol i el Madrid, així que avui tampoc no me'ls mereixeria. No, cap problema. No patiu. Mira, és una bona manera d'encarar una secció de ràdio, no?, que és abans poder anar a esmorzar. Però clar, ara que són quasi 2:15 a parlar de xurros, és que és un delicte ara mateix, eh? Perquè ara jo crec que més d'un que ens escolta ho faria, eh? Una xocolateta amb xurros, jo crec que sí. Jorge, gràcies per acompanyar-nos, de veritat. Ja ho fer-ho en una altra ocasió, i ho dic sempre i crec que és bo de destacar que tot i la xocolata en xurros, no és fàcil venir a la ràdio a exposar una situació personal complicada com és aquesta. I que ho vingueu a fer per ajudar altres persones, ostres, jo crec que és molt lloable. És molt lloable. Així que gràcies, Jorge.
13: Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, aquest altaveu, per poder arribar a més gent, no? Jo, a la meva experiència... Durant 30 anys de consum,
0: ostres,
13: el que considero és que faltava molta informació,
0: sí,
13: no? I evidentment, doncs, quan jo vaig començar a consumir de ben jovenet, amb 14 anys i tal, pues la informació corria d'una manera, no n'hi havia internet, no n'hi havia tot això. Ara és evident que la informació corre molt més ràpid, però res està de menys, no? Sigui la ràdio, sigui... A vegades que anem a instituts a fer xerrades, sí, que anem a CAPs a parlar amb professionals, siguin infermers, metges, etc. Mai és suficient per intentar que aquest altaveu, doncs, pugui arribar a la màxima gent possible i escolta, si en lloc de 30 anys pots patir 2 anys, doncs millor, no? Si t'arriba el missatge abans i t'ho pots estalviar, doncs millor que millor,
0: sí,
13: no?
0: Sí, sí.
13: Al final n'hi ha molta gent que pateix per això. És complicat d'entendre com socialment està tan obert, no? I els problemes que pot arribar a donar, evidentment, a les persones que tenim aquesta patologia, no? I és això, i és difícil d'entendre que... Doncs igual que una altra persona té una al·lèrgia als fruits secs i si menja fruits secs ha de marxar a l'hospital, doncs nosaltres, si bevem alcohol, no podem parar de beure i acabem rebentats, perquè no podem parar de beure.
0: Sí. Ostres, és i això, hi ha un element que és... Ho he dit moltes ocasions, i a vegades no vull sempre anar al mateix, però és que és cert i que és molt identificable, no? De dius, ostres, l'alcohol, que té aquesta vessant tan maligna, no?, que l'associem a les alegries i a les tristeses, no? És a dir, bevem per celebrar, bevem per oblidar, en certa manera. Hi ha poques coses en aquest món que tinguin aquesta dualitat xunga, negativa, com és l'alcohol, i que sigui tan present, realment, eh?
13: Totalment.
0: És complicat, eh?
13: Totalment. I, aviam, nosaltres tenim aquest problema i l'hem pogut reconèixer i, amb ajuda, podem intentar viure una vida millor, no? Però realment jo crec que a nivell social, siguis alcohòlic o no siguis alcohòlic, l'alcohol té això que tu estaves dient, no? Al final està per coses negatives i el que fa és enmascarar moltes coses que nosaltres no volem afrontar. I llavors es queden allà dins nostre i van fent el seu xup-xup, no? I aquí pues, neix el que parlava abans l'Andrés, no? De tota aquesta manera, d'aquests defectes que no em deixen pues, afrontar situacions de manera coherent i saludable. I desgraciadament, pues, n'hi ha molta gent enmascarant el seu caràcter. No?
12: Sí, està clar.
13: I és així.
12: Jorge, recordem el teu cas. Et ve de gust explicar... Ja has dit que fa 30 anys que vas començar a consumir, només 14 anys, molt jovenet. Ens ho pots explicar una mica com va ser això? Com creus que va començar aquesta relació, aquesta mala relació amb l'alcohol?
13: Sí, totalment. Bueno, ja fa 36, no? Ara fa 6 anys que estic a Alcohòlics Anònims i que no consumeixo. El primer és agraïment, no?, per això, i abans doncs, van ser 30 anys de consum fins als 43 anys, no? I, bueno, en el meu cas va començar, doncs, jo vinc d'una família ben estructurada, uns pares que ens han donat a mi i als meus germans tot el que han pogut, que ho han fet el millor que han sapigut, vull dir que... No tinc present mancances amb la meva adolescència, però, bueno, tenia aquell d'allò que a l'escola pues, sí que bueno, m'agradava com destacar, donar la nota, anar amb persones que realment sí que tenien entorns més conflictius, que no vivien la mateixa realitat que vivia jo... I llavors, en aquell entorn, doncs, bueno, havia de fer-me el xulo, o com li vulguis dir, i vaig començar a provar l'alcohol i certes drogues, etcètera, etcètera, no? I això es va convertir en una font d'oci, no? Que tu penses que està completament controlat i bueno, i així ho creus, no? Per això ho segueixes fent, no? Això, doncs, bueno, vas creixent i bueno, aquest ús d'oci, pues, ara ho veig, no?, des de fora, es va fent molt desmesurat. En aquell moment no ho veia de la mateixa manera, però segueixes fent, com diem nosaltres, una vida més o menys funcional, no? Jo ja tenia la meva feina, no faltava treballar, complia amb el meu dia a dia, entre cometes. Segurament no complia amb mi mateix, no?, amb les meves necessitats, però de cara a la societat, de cara a la família, de cara a l'entorn, doncs, ei, tio...
12: Eres funcional.
13: Sí, aquest tio treballa, té els seus ingressos, no... Bueno, va fent, no? I llavors, doncs, el consum es va fent més elevat, etcètera, etcètera, no? I, bueno, i segueixen passant els anys i començo a deixar de consumir altres substàncies perquè, bueno, doncs noto que no puc més, no? Que no em senten bé, disculpeu, que no em senten bé i tal, i per iniciativa pròpia i sense ajuda començo a deixar de costat altres substàncies, les denominades drogues. I arriba un moment, no ho sé, poder als 40 anys o una cosa així, en què ja deixo la darrera substància i dintre el meu cap la reflexió és, hòstia, ara ja només bec, ja tinc tots els problemes solucionats, no? I llavors allà va arribar el pitjor moment de la meva vida, només amb l'alcohol.
12: Només amb l'alcohol.
13: Només amb l'alcohol. Van ser, doncs, això, 2 o 3 anys on vaig arribar a uns límits que no havia arribat mai, barrejant tot.
12: Sí, abans
13: jo barrejava de tot, alcohol, diferents tipus de drogues, etcètera, etcètera. I quan pensava que ho tenia tot solucionat, doncs va arribar la pitjor part, no?
14: Jo seguia molt amb una vena als ulls. No m'adonava de, o no em volia adonar de lo que, de lo, de cap a on estava anant. I sí que vaig donar un pas, però jo em vaig muntar la meva pel·lícula. O sigui, vaig buscar, començar a anar a visitar un professional, un psicòleg, em va recomanar parlar amb el seu psiquiatre i tal, però tot emmascarat per un tema laboral, o sigui, la meva pel·lícula, no? Sense obrir els ulls, sense veure-ho, no? I vaig començar a estar en mans de professionals, vaig aprendre coses que inclús avui dia encara em serveixen, però no n'hi havia una solució, perquè jo no era honest. Jo anava al professional, pagava uns diners i li mentia. Llavors, clar, això és una incoherència total, no? Tu vas a un lloc perquè et vols posar bé, pagues diners i menteixes,
12: clar,
14: perquè no et pillin, no? O sigui, és el que nosaltres diem, no? Hi ha una cosa dintre de la comunitat d'Alcohòlics Anònims, no?, que diem el sano juicio, no?, el seny, que diem en català, no? I la mancança de seny que tenim quan estem en consum és el que nosaltres anomenem la bogeria, no? No és coherent.
12: Clar.
14: Que tu t'estàs destrossant la vida, que busques ajuda, però tu mateix et fiques les trampes perquè no t'ajudi. No?
12: Sí.
14: És de... Bueno, en el meu cas, ara ho pots explicar una mica somrient, però és d'autèntic.
12: No, és molt dur, no?
14: És una bogeria.
12: Clar, no? Jo necessito que m'ajudin, però no vull deixar que m'ajudin.
14: Clar, perquè jo vull seguir consumint. Inconscientment,
12: clar, en el fons és això.
14: Clar, nosaltres, l'addicte vol seguir consumint,
12: clar,
14: i farà el que sigui per seguir consumint, mentirà que sigui, se les apanyarà de la manera que sigui per seguir consumint, encara que de boca digui que no, que sap que té un problema i que es vol recuperar, però no, el que diem per la boca no és el mateix que sentim aquí.
12: Clar,
14: Llavors, aquí, quan estàs amb incoherència entre el que dius i el que sents...
12: No, és el pitjor.
14: És un problema,
12: exacte,
14: no?
12: És un agreujant.
14: I d'aquí, doncs, clar, el tema va anar pitjor, perquè amb el psiquiatre ja m'estava medicant i ja estava barrejant medicaments amb alcohol i, una bogeria total. I d'allà, doncs, al final vaig tenir la sort, a través de l'ajuda de la família i tal, d'arribar a parlar amb un metge i és el que m'ho va dir. Dic, Jorge, tu ets alcohòlic. No m'ho havia dit ningú mai. Clar, no vaig tenir l'oportunitat de mentir-li, perquè ma germana em va dir, vaig amb tu. A parlar amb...

0: Tu ho vas preguntar la vegada que vas venir, però recordes aquella primera reunió, aquell primer contacte?
1: Va ser molt boig, perquè clar, estàs atrapat a dins d'un cap que està en plena bogeria, no?
0: Yeah.
1: I jo vaig trucar i em van dir, mira, pues, no me'n recordo l'adreça, no? Jo estava a Barcelona, mira, aquesta tarda a les 7, tal, si vols, el company que em va agafar el telèfon, si vols quedem a la porta i jo t'acompanyo i tal. Uh-huh. Sí, sí, vale, perfecte, i no vaig anar. Uh-huh. Em vaig acollonar i no vaig anar. A dintre el teu cap, aviam si n'hi ha algú que em coneix, tal, o sigui, tonteries, si està allà i ja et coneix, és que té el mateix problema que
0: tu.
1: Però això no ho veia en aquell moment, no?
0: Sí, sí.
1: I, bueno, van passar dos o tres dies, vaig tornar a trucar i vaig buscar un grup que tingués una sessió a l'altra punta de Barcelona, d'on jo vivia, per no trobar-me ningú, per no sé què. I vaig arribar allà, vaig entrar i el primer em vaig trobar a una persona del meu barri.
0: Ostres!
1: O sigui, just el que no volia és el que em vaig trobar i així funciona això, no?
0: Clar.
1: Suposo que estava destinat a que tanta preocupació que jo tenia amb aquell tema, afrontar-lo de cara i que fos així, no? I era pues, una persona amb la que jo havia consumit a bars i que portava un mes o dos anant a la comunitat i bueno, va estar bé, no?, en aquest sentit. I el que passa amb una primera reunió d'Alcohòlics Anònims és que escoltes moltes coses, no entens res, perquè és un idioma que no està present a dins del teu nuvolat cap, i n'hi ha el perill moltes vegades, no? Sempre a la primera reunió intentem fer-la, si ve algú nou, fer-li molt costat, donar-li la nostra experiència de l'inici, etcètera, no? Que se senti recollit perquè torni, perquè l'important no és la primera, l'important és que tornis a la segona, a la tercera, a la quarta, etcètera, no? Llavors intentem fer-ho amb cura i perquè el nou torni, no? Però jo vaig experimentar això, el fet de no saber de què parlaven, escoltava gent, algun que deia que portava 30 anys, i què collons fas aquí 30 anys? I jo pensava anar 3 mesos i marxar perquè ja estaria recuperat, saps? I dic, què collons fa aquí algú 30 anys, no? I, bueno, clar, per entendre tot això, cal venir a donar-te un temps.
0: Clar.
1: No diré el número de reunions,
0: no.
1: Però donar-te un temps per entendre-ho i decidir per tu mateix si això és algo que et pot ajudar o no. Perquè nosaltres no podem ajudar a tothom.
0: No, i està clar, i a més això obertament ho expliqueu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, per això. Llavors, és això, però clar, no ho diguis a la primera reunió. Dona't un temps, vine a més reunions, no obliguem a ningú, no passem llista, no fiquem falta si no vens, no et preguntem on vas, no et preguntem d'on vens. Si en lloc de dir-nos que et dius Jorge, ens vols dir que et dius Manolo, ens ho pots dir. Si ningú et demanarà el DNI,
0: ni el registre.
1: Aquí està. Llavors, jo animo a... No costa diners. Animo a qui sigui, que si té un mínim dubte de si té un problema o no, que vingui, que ens truqui, que vingui, i escolta, que al final no s'identifica com a alcohòlic, no creu tenir aquests problemes que nosaltres tenim, etc, que hauràs invertit unes quantes tardes i hauràs après coses i hauràs conegut a gent, i ja està, no? Però val més això que no entrar en aquella espiral de patiment que no saps per on sortir, no?
0: Correcte. I que mai acaba bé, quan hi ha aquesta combinació, no?, personal, i que el qual comporta, suposo, aquests problemes de salut mental, perquè jo crec que hi podem parlar obertament, que són problemes, doncs, obertament de salut mental agreujats per l'alcohol, perquè fa és agreujar-ho. És evident que la solució és intentar afrontar-lo de cara, que és la dificultat, En el teu cas veig que va ser com molt progressiva, sobretot també recolzat i tot plegat. A vegades hem parlat, va haver un clic, no? Molta gent ens explica, no? Vaig tocar fons, va haver un clic i vaig començar, doncs, aquí, on vaig posar en marxa, on vaig posar en atenció, en el que et sigui. En el teu cas potser va ser com una mica més progressiu o què, Jorge? O no? O realment va haver un moment de dir, fins aquí hem arribat?
1: Bueno, jo crec que dintre d'aquest, tota aquesta inconsciència, no, que us

0: compartia abans, n'hi hava en aquest tram final que ja era tan evident, n'hi hava com aquella, diguem, direcció de la meva família, no? Uh-huh. Llavors, recordo quan ja tot va explotar i era obert a tothom, perquè clar, jo portava 30 anys consumint, però jo vaig marxar molt jovenet de casa i vivia independitzat. Clar. Llavors, moltes coses ningú sabia, perquè les muntava jo sol i arribava a casa jo sol. Sí. Llavors, va ser molt, recordo, no?, aquest fet de portar un temps amb el psicòleg, amb el psiquiatre, un mes bé, dos mesos molt malament, etc. Sí, ja. Arribar a límits de trobar-me a casa meva estirat al terra i per sort viu, però inconscient. Uh-huh. Llavors, clar, això són límits molt heavy.
1: Sí, sí,
0: no? Però tu no ho veus. Tu el dia següent te'n vas a veure un altre cop.
1: Sí,
0: no,
1: sí, sí.
0: No, o sigui, saps que no està bé, però no pots parar. Uh-huh. I llavors, per exemple, recordo molt aquest límit o aquest canvi, no?, de que un dia em van agafar els meus germans i em van dir, bueno, Jorge, està clar que això no estàs donant el canvi que necessites, què vols fer a partir d'ara? Mm. Recordo, tinc molt gravat això, no? Sempre la iniciativa per mi, què faràs, però sense deixar-me sortir, saps? Sense donar-me massa joc. Saps? Què faràs?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què faràs no volia dir,
1: no.
0: Aniràs al bar?
1: Exacte.
0: Saps? I això, bueno, estic molt agraït, no?, de que fos així i d'aquí va arribar, per exemple, pues això, no? No sabia què dir i els vaig dir, pues, vaig al metge de medicina general, li explico i aviam què ens diu. Uh-huh. I és quan ma germana em va dir, jo vaig amb tu.
1: Clar, tot va començar,
0: no? I aquí va canviar. Llavors sí que, bueno, l'enfermetat és progressiva, això està clar. Jo no em sentava igual quan començava a consumir que a la part final, no? Però mai ho saps, perquè a la comunitat arriben companys molt joves que no han tingut massa anys o temps perquè aquesta enfermedad progressi. Això et ve quan et ve, el fons de cadascú és el que és. Jo he escoltat fons de gent que poder a mi al meu cap no m'ho semblaven i per ells ha sigut un fons i els ha permès canviar. I n'hi ha altra gent que ha arribat a fons molt pitjors que els meus, per la meva manera d'entendre-ho, i encara no és el seu fons, ja, perquè sí, continuen.
1: Encara poden.
0: Sí, és que és, no té un patró.
1: No
0: té un patró definit i cada persona li toca, clar, quan li toca, això clar. Està clar. Sí que és cert que, home, jo considero que en el meu cas n'hi ha una de les coses que jo tenia molt al cap, no? Perquè, clar, et planteja, hòstia, i mai més consumiré, no? I què faré sense consumir, no? Perquè, clar, ha estat tota la teva vida. I recordo que sempre em deia, la major dedicació de la teva vida, Jorge, ha estat consumir. O sigui, 30 anys que li has donat tot a aquesta activitat. Per què no provar i canviar una altra cosa? Clar, a mi això em va servir molt, però clar, ja érem 43 anys, etc, etc. Hòstia, jo m'imagino els companys que veig arribar amb 20 anys i, clar, amb el seu entorn, que deuen estar tots por ahí, a les discoteques, sí, a no sé on, tal. Hòstia, canviar per aquests nanos... Ara, és el que els diem. Si canvies ara, t'estalviaràs...
1: Clar, tot el que pugui venir, clar.
0: Un patiment, però clar, és molt complicat.
1: No, és complicat, és complicat. I el que dius tu, que cada persona és un cas, això és un tòpic, en qualsevol àmbit, però és cert, i cada persona és cada persona, cada cap és cada cap, i és obvi que potser una de les problemàtiques de l'alcohol és aquest, no?, que afecta de manera diferent, amb un mateix rerefons, segurament, però que sempre afecten de manera diferent a persones, a famílies, a situacions, i aquest també és un tòpic, però és cert, no?, que l'alcohol no mira de classe social, no mira d'estructures familiars, no mira d'estats emocionals, sinó que afecta o pot afectar a qualsevol d'aquestes situacions. I aquí torna a donar aquest punt de perversió que té l'alcohol. Digues, perdona.
0: I volia fer un incís que em venia al cap, no? I després perquè socialment no interessa.
1: Ja.
0: O sigui, quan tots nosaltres, crec, els tres que estem aquí, hem anat amb cotxe tota la vida sense cinturó.
1: Sí.
0: Quan socialment es va dir, a partir d'ara, tothom amb cinturó, no n'hi ha ni Déu que no vagi amb cinturó.
1: Sí.
0: Però amb l'alcohol no interessa. No interessa, llavors no s'explica.
1: No.
0: Això és per nosaltres és tan important fer arribar aquest missatge. Però, clar, nosaltres no és el mateix que si un govern sencer es fica a fer una campanya de que s'ha de portar els cinturons i no us multarem. Interessa socialment.
1: Sí. És un fet que va més enllà de la societat i de la cultura, m'atreviria a dir, no? Que és el que dèiem, que per sempre, no se sap per què, sempre hem associat a l'alcohol, no això, a la celebració, a l'oci, i a vegades costa pensar, o hi ha gent que li costa pensar, que pugui celebrar una cosa sense alcohol, o li costa pensar que pugui sortir de festa i passar-s'ho molt bé sense provar l'alcohol. Però es pot fer.
0: I tant.
1: I mira, i estic dient sortir de festa perquè potser és el que s'espera, però tu pots fer moltíssimes activitats que són molt xules i molt divertides i que no passen per anar de festa i anar a la discoteca. M'explico, és a dir, que el ventall és tan ampli que suposo que és trobar, no, el teu punt i trobar aquest nou encarrilament del qual l'alcohol no hi és present i no fa falta per poder fer-ho. Una mica va per aquí, suposo.
0: Totalment.
1: Una mica va per aquí.
0: Bueno, això és un descobriment espectacular.
1: Veus?
0: En el meu cas, clar. Al meu cap, el primer que venia als temps inicials d'estar a la comunitat és mai més podré anar a dinar o a sopar fora. Jo pensava que mai més podria anar a dinar ni a sopar, perquè, clar, sense alcohol...
1: No, clar, que has de fer, no?
0: Vaig,
1: clar.
0: I aquest mai més podré anar a certes coses, a concerts, a tot... Tot això era, o sigui, una veritat. El meu cap era una veritat real.
1: Clar.
0: I clar, això pues, t'agòbia i no sé què. Clar, passa el temps, et vas recuperant gràcies a la comunitat, al programa de recuperació que tenim, als companys més veterans que t'ajuden, etc. I clar, ara penso i dic, com podia fer això? Jo ara vaig a dinar, a sopar, a concerts, a discoteca, on em doni la gana, i, hòstia, és que no tinc cap necessitat, no?
1: No.
0: Però, bueno, clar, s'ha de... n'hi ha un treball a darrere...
1: S'ha de reprogramar, no? S'ha de reprogramar.
0: Aquí està,
1: i aquí ve la dificultat, eh? Jorge, molt agraït, de veritat, moltes gràcies per aquest testimoni, i per aquesta obertura que has fet aquí, i tornem-ho a dir, que esperem que, i tant de bo, que gent que t'escolti, que estigui en aquesta situació, doncs a partir d'aquí també pugui emprendre aquest camí. De veritat, gràcies.
0: Gràcies, Jorge. A vosaltres per donar-nos la veu aquí.
1: Gràcies. Andrés, estàs molt callat, avui?
2: Bueno, estava aquí escoltant el company. No, clar... A mi ja em conegueu, llavors quan ve algú, prefereixo que parli
1: explicat.
2: Jo vaig deixar de veure abans que ell, amb 29 anys, llavors jo m'he estalviat més coses que
1: ell.
2: Tinc dos nens que no m'han vist veure, la dona no me'n va deixar, ens respeten el treball, físicament em trobo bé, estic amb molta sort. No sempre passa així, hi ha gent que deixa de veure en 40, 50, 60, i jo vaig tindre molta sort. Vas arribar al Vendrell, vas començar aquí al Vendrell. Estava al Colin Sanonin aquí al centre, en un local que guardaven els cacrossos, el Vall de Baston, aquí, no me'n recordo el carrer, i vas començar aquí
1: fa... A Carrer les Hortes.
2: Carrer les Hortes. Fa 23, 24 anys vas començar aquí.
1: Sí.
2: I des del primer dia que vas començar no he tornat a veure. I, bueno, em trobo bé, i tot això que em dona la comunitat ho torno a passar. Amb el Jorge, amb l'altre que ve, i així ells van agafar l'experiència, ells ho passen a nosaltres, això funciona així, passant l'experiència i la fortalesa que es pot, vine, que ja veuràs que tu pots, i si passa alguna cosa truquen, fent un cafè, per parlar de la família, de si tens un problema, el que sigui. No has de viure tu sol a les teves coses, estem aquí per ajudar-te. Tot gratis.
1: Sí.
2: No volem res. L'única cosa que volem és que quan et trobis bé, passis el missatge.
1: Val, que tu ajudis a altres persones.
2: És l'única cosa que volem.
1: Clar. No, és fantàstic. És aquesta idea que ja tenim prou interioritzada i que ens expliqueu cada vegada que vingueu.
2: Tu ja ho saps de memòria. Sí. Si et sembla bé, per el següent programa, intentaré portar un familiar...
1: Perfecte.
2: Vale? Perquè també va bé veure l'altra part.
1: Exacte, en aquest cas, ja ho dèiem, hi ha casos de tot, hi ha casos que no és possible, o que la família, doncs, per les costes que sigui, no hi són, però quan la família sí que hi és i és present, doncs també conèixer, no, la seva vessant o el seu punt de vista també és importantíssim. Fantàstic.
2: Vols que diguessin...
1: Sisplau, recorda'l.
2: Tenen un telèfon d'informació, que és el 606-58-62-70. Repeteixo, 606 686 270.
0: No, no, ara l'has dit malament. 606... Jorge. 58, 62, 70.
2: Vale. Truquen a aquest telèfon i sortirà un company i li donarà adreça del grup sí. més a prou, si hi ha algun company. En el meu cas van vindre on jo vivia, van mm-hmm. prendre un cafè amb mi, van parlar, em van acompanyar, o sigui que això també ho fem.
3: Molt bé. Vale. Bé, fantàstic, doncs, màxim acompanyament.
2: Això.
3: Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Poc més de 2 minuts i arribarem ja a les 11 en punt del matí. Tocarà actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. Avui sí podrem fer-ho, ahir no va ser possible, però avui sí o sí. Important sempre actualitzar i conèixer la informació així més general i més global, tot i així sempre amb la mirada propera que també hi posa la xarxa de comunicació local, que de fet per això hi formem part. Després del butlletí ja entrarem a la tercera i última part del programa. I anirem cap a altres qüestions i, de fet, altres seccions també ja habituals cada setmana, com és la secció que portem a terme amb l'Associació Literària Coma-ruga Literària, justament. L'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui farem una trucada, perquè serà altra vegada connexió telefònica, a l'Encarna Pérez, que crec que en alguna altra ocasió ja ens ha acompanyat, però bé, servirà per acabar de conèixer-la una mica millor, també acabar de conèixer les seves publicacions, els seus llibres i, en certa manera, la seva manera de fer literàriament parlant. I després, sí que ens quedarà avui també ja una bona estona per la participació, les trucades, canals habituals i que estan amb la vostra plena disposició. De fet, des de que comencem el directe, que podeu participar via WhatsApp, enviant un WhatsApp al 686-101-101, però en qualsevol moment del dia, si voleu dir qualsevol cosa, a través del correu electrònic, a la ixera@rtv-alvendrell.cat. Resumida tota aquesta segona part, actualitzem les notícies, com ja hem dit, i de seguida saltem cap a la tercera i última part. No hi falteu, no marxeu gaire lluny. Fins ara.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i per al litoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat Xemaf.
2: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà a Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca de Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades al butlletí de les 11 de la xarxa de comunicació local i que ens fa arribar a la tercera i última part de programa de Calaixera. Avui dimecres 7 d'octubre, programa número 4040. Gràcies per fer-ho possible. Les 11 i 4 minuts. Ara de seguida marxarem a conèixer l'Encarna Pérez de Comaruga Literària i després ja es quedarà, com ja hem explicat, una bona estona per la participació i per les trucades. Tot el contingut que sempre exposem, sobretot i principalment a través de la ràdio, a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. El més important és que ho feu. Gràcies.
0: Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
4: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit all my dreams.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Un cop a la setmana tenim l'oportunitat d'indagar i de conèixer una mica més en profunditat bé els escriptors i les escriptores que formen part de Com a Ruga Literària, com bé sabeu, eh? També l'oportunitat de conèixer tota aquella activitat i aquelles propostes que s'organitzen i que són moltes a través d'aquesta mateixa entitat. Avui, però, tornarem a això, a conèixer una de les seves sòcies i que ens acompanya telefònicament i crec que ja la tenim en punt. És la Encarna Pérez. Encarna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bon dia. Doncs molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Crec que hi ha una altra ocasió ens vas acompanyar, oi, Encarna, si no recordo malament?
1: Sí, potser l'any passat o l'anterior, perquè com que el temps passa tan ràpid.
0: És veritat, el temps passa molt ràpid. Doncs bé, igualment, sempre això, l'oportunitat d'aprofundir una mica més, d'aprofundir una mica millor, inclús en moltes ocasions, i ja ens va passant que és coneixent, no?, les novetats literàries que aneu fent, perquè realment jo crec que també és una de les característiques de les sòcies i els socis de Com a Ruga Literària, i és que no pareu, no només no pareu de fer coses, sinó que no pareu d'escriure, de publicar. I jo crec que això és envejable i està molt bé.
1: Bueno, en el meu cas és el que he trobat després de deixar la meva activitat professional. Uh-huh. I per tant tinc moltes hores pel davant.
0: Molt bé, no? Doncs una bona manera d'emprear-les, no? Aquestes hores.
1: Sí. I a més, com que sóc molt sistemàtica, doncs cada dia escric i llegeixo els companys i companyes de l'associació i de nova associació.
0: Clar.
1: I bé, així passa el dia.
0: Molt bé. Clar, de fet, tu professionalment es pot considerar que encara ho ets, doctorada en psicologia, a banda d'altres especialitats, sempre una mica, crec que, no?, basades una mica això, no?, amb la part més emocional, i de fet tens un lema que a mi m'agrada molt, que és escriure històries de vida, que això crec que descriu força bé, no?, una mica les teves publicacions.
1: Sí, totalment. Jo quan vaig decidir escriure la primera història, perquè no sabia si això tindria continuïtat, no? Doncs era una història que jo volia escriure des de feia temps. I a partir d'aquí he continuat amb aquest lema d'històries de vida. Tot i que això té avantatges i inconvenients, eh? No pensis que tots són avantatges. Sí. Perquè tenim molts lectors que la vida ja els hi és suficientment dura com per continuar... Sí. Amb aquest tipus de lectura, sí.
0: Sí. Però bé, sempre crec que amb la lectura, no?, i sempre es pot trobar alguna cosa, no? O a vegades són històries més cruentes que d'altres, però jo crec que el simple fet de llegir, sigui el que sigui, a banda del contingut, el simple fet de seure a llegir, això hi ajuda, d'entrada.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Home, i les meves històries no és que siguin cruentes.
0: No. Sí.
1: Però com que són històries de vida, hi ha gent que li agrada més la fantasia, el thriller, no?, que sap que mai li passarà això que està llegint.
0: Ja.
1: Però, clar, reprendre històries de vides passades, no?, com és el cas, doncs, o de la Guerra Civil, de la postguerra, del Ku Klux Klan, o l'última novel·la que he publicada, que està ambientada en el sud-est asiàtic, la Segona Guerra Mundial, que es coneix molt poc.
0: Mm.
1: Es coneix molt, molt més tot el que va passar a Europa, no?, amb Alemanya, però el que va fer Japó al sud-est asiàtic es coneix molt poc.
0: Sí.
1: Doncs clar, tenim lectors que no tenen ganes de passar per aquestes històries de vida.
0: Ja. Va, ho anem a fer per això, tot i així, és a dir, que sempre, com dèiem, la lectura sempre ha de ser positiva en tota la seva terminologia. També he vist que una mica, no?, són aquestes línies temàtiques que passen per aquesta part més emocional i psicològica, potser, no?, amb un seguit de novel·les que ara en parlarem, o també aquests ressons de la història que ara deies, que veig que també tens aquesta predilecció per la novel·la històrica, si podem dir-ho així, oi?
1: Sí. De fet, vaig començar més per aquesta novel·la més intimista i més psicològica, com tu bé has dit. Suposo perquè era el que portava molt recent de la meva professió, però veig, o sigui, quan jo pren distàncies de les meves novel·les, veig que sí, que m'estic anant més per la novel·la històrica del segle XX, bàsicament.
0: Sí, val.
1: D'aquesta història més contemporània.
0: Clar. Per què? Simplement per interès personal? Perquè és un tema que t'atrau? O potser no hi ha un per què,
1: Jo és que penso que el segle XX va ser un segle a nivell social molt mogut, que ens ha deixat moltes històries per contar, moltíssimes.
0: Ja.
1: ja et dic, hi ha les que es coneixen més, però també hi ha d'altres que es coneixen molt poc. I a mi m'agrada utilitzar la novel·la per treure aquestes vides i aquestes històries i aquests successos.
0: Val. Sí. Apuntàvem aquestes dues línies, inicialment, que hem dit que és la que tu anomenes la sèrie Trauma o la sèrie Ecos de la Història, però també els poemaris, també has fet poesia.
1: Sí. I mira que a la poesia és justament on he tingut els premis literaris.
0: Mira, curiós.
1: Sí, curiosa, perquè jo no tinc una història de lectura de poesia. Uh-huh. O sigui, jo he sigut sempre molt lectora de novel·la, d'assaig, però no de poesia. Uh-huh. Però mira, un dia vas escriure el primer poema i ja porto dos, i ara d'aquí a poc publicaré el tercer.
0: Uau, ostres. Oida. Quantes publicacions tens en total, doncs, Encarna?
1: Doncs 7 novel·les i 2 poemaris.
0: Uau.
1: I ara estic escrivint la següent novel·la i el següent poemari, que és el que et dic que publicaré possiblement per Sant Jordi, una mica així.
0: Quan vas començar a escriure, Encarna?
1: Quan?
0: Sí, des de quin any escrius? Perquè si dius que vas començar un cop et vas jubilar, és a dir, que no em surten massa els números, si dic sincerament. Estic veient moltes publicacions, aquí hi ha molta feina.
1: Bueno, és que és el que et dic. A veure, la primera novel·la va sortir a la llum, la vaig publicar el 2019.
0: Oh.
1: Jo la vaig escriure el 2018.
0: Sí.
1: Una història, nosotros que fuimos tantos, justament que la vaig autopublicar perquè per les editorials no era un tema de moda.
0: Ai.
1: Això és el que tinc a les cartes.
0: No
1: és un tema de moda, és de nicho. Bueno, aleshores, des d'aquell 2019, doncs compta un any per novel·la, poemari intercalat, però és que és el que et dic, jo sóc molt sistemàtica, també la meva professió m'ha fet ser una persona molt... Vaja, que vaig per feina.
0: Ja, sí, allò de ser el més productiva possible, no? És a dir, organitzativament,
1: sí, sí.
0: No? Ser el més, el més productiu possible. Ostres, que interessant.
1: Exacte.
0: Abans comentaves una darrera novel·la, a banda del poemari, que també ara en parlarem, que publicarà recentment, l'última novel·la, doncs, entenc que és d'aquest any, doncs, d'aquest 2026.
1: Sí, exacte. Sí, al juny. El juny del 2026.
0: Molt bé, aquest juny passat.
1: Maig-juny, sí.
0: Molt bé. Que és aquesta novel·la històrica que parlaves, no?, d'aquest fet històric també, no prou conegut, però també prou desagradable, de la història humana, com comentaves?
1: Sí, La curandera de Tamarkan.
0: Uh-huh.
1: És això, està situada a Tailàndia, en el, no sé si te'n recordes, el pont... la van veure en castellà, aquella pel·lícula, El puente sobre el río Kwai.
0: Home, i tant, sí.
1: Te'n recordes, no?
0: Sí.
1: D'aquella música...
0: Sí.
1: Bueno, clar, doncs jo volia recrear tot el que va passar allà en aquella època,
0: uh-huh.
1: que va ser més dura del que jo imaginava, perquè, per exemple, vaig descobrir en el procés de documentació el paper que van fer, bueno, que els hi van obligar a fer a les dones confort, que són aquestes dones que l'exèrcit japonès portava a les zones de guerra per satisfer els seus oficials.
0: Que no
1: va començar aquí a la Segona Guerra Mundial,
0: no.
1: Que va començar abans, Va començar just quan Japó va iniciar la seva, bueno, aquesta expansió pel sud-est
0: asiàtic.
1: Bueno, clar, aquestes dones havien de sortir. I una de les dones que surt com a protagonista són les dones Kayan, les mujeres jirafa.
0: Uh-huh.
1: Molt lleig aquest terme,
0: sí.
1: Però bueno, també és la història d'aquestes dones.
0: Uh-huh.
1: I bé, bueno, jo estic molt contenta, de la curandera.
0: Sí, ostres. Clar, suposo que la novel·la històrica no només aporta la dificultat que ja aporta escriure una novel·la, no?, que és inventar-se una història, els seus personatges, les seves descripcions, és a dir, crear un món totalment literari, inventat i de zero. Clar, però a més la novel·la històrica és ambientada en uns fets reals I això porta que, per ser rigorós, que jo crec que tu ho ets, és clar, és buscar i recercar informació veraç d'aquelles històries. I encara dificulta més tot plegat, no?
1: Sí, clar. No és ben... O sigui, és ficció històrica en el sentit de que els personatges van ser reals, almenys, tot i que sí que he volgut rescatar personatges reals, Per exemple, vam conèixer molt el que va passar en aquella època pels dibuixos que van fer els presoners. Doncs jo he volgut deixar el nom real d'algun d'aquests presoners, no? O de l'oficial que els va rescatar del camp de Tamarkand, en Chanaburi, en concret. Sí. Doncs jo aquest nom l'he volgut mantenir perquè em semblava que era de rigor històric mantenir-li el seu nom, no?
0: Val, sí.
1: Més enllà d'això, és això, mantenir molt el que va passar, però donant-li una història perquè el lector entengui que això són fets reals, però la història dels personatges no deixa de ser una ficció, no? Val, no és un tratat,
0: no és un
1: assaig...
0: No. Però que el rerefons sí que és real, que això ja dona prou presència, que on es desenvolupa la història, on es desenvolupen aquestes vides fictícies, sí que una mica el rerefons o l'entorn sí que és real, que això hi dona aquest pes i aquest rigor que ara comentàvem.
1: Sí. A més, per exemple, en el tema de les dones a confort, i encara hi ha testimonis, comença a haver testimonis, perquè fins al 90, als anys 90, 1990, els governs no van acceptar l'existència d'aquestes dones per aquest objectiu. Sí. Ja pot deia que havien sigut voluntàries, ara ja sí que han sigut considerades un atac contra les dones en aquell context de guerra. Jo vaig veure testimonis de vídeos de dones d'aquella època explicant la seva història. Però imagina't que a mi la documentació m'agrada molt perquè, torno a dir, la meva professió de professora investigadora a la universitat fa això, que el procés de documentació sigui molt quotidià per mi.
0: Clar que sigui fàcil, no? Sigui fàcil, que no ho és, que no ho és. Escriure tampoc és fàcil, però la recerca i la documentació tampoc és fàcil. Així que...
1: Però ja dic que jo portava aquest bagatge.
0: No, i tant. Sí, et resultava fàcil. Et resultava fàcil. Que bé. I ben aprofitat, doncs, en aquest cas. Molt ben aprofitat. I això, i el proper llibre que es publicarà, comentaves que d'aquí poc ja, no? Un nou poemari.
1: Publicaré un nou poemari a l'abril, sí, més intimista que els altres dos que tinc, i també espero que cap al maig, juny, una altra novel·la, aquesta centrada a l'Espanya, del 1800 al 1930. No entro a la Guerra Civil, em quedo abans.
0: Ostres.
1: Sí.
0: I el tens acabat ja aquest, doncs? Només està bastant fàcil d'edició?
1: No.
0: Encara falta acabar d'escriure'l.
1: Sí, el llibre encara s'està escrivint. El poemari està bastant avançat, ja.
0: Sí. Val. El poemari, això, anem a la poesia una estona. Comentaves poemes més íntims? A què et refereixes?
1: Doncs, mira, el primer... O sigui, els altres poemes han estat també històries de vida, que jo sempre deia que els meus poemes eren històries de vida en forma de poema, en forma de poesia, no? I hi havia de tot. El que m'anava provocant, jo l'anava abocant en un paper. El que estic escrivint ara és, fixa't que el títol és Lo que vivir me provoca. Aleshores, són tots els processos que a mi, el món, el meu entorn, les meves persones, la natura, el meu procés interior, em va provocant. Aleshores, és molt íntim, perquè tots els poemes tenen alguna referència personal. Cosa que no ha passat en els altres poemes. Per exemple, ara al febrer vas guanyar un premi, el primer premi de poesia catalana, amb un poema que era sobre el riu Tenes, que és un afluent del Besòs. Aquesta era la temàtica. Aleshores, jo vaig escriure un poema pel riu Tenes. que també té història de vida, perquè recordo molt quan nosaltres érem petits i ens banyàvem amb el Tenes, no? Però no és un poema íntim.
0: Val.
1: El que publicaré ara, sí.
0: Val, aquest sí que ho serà, doncs.
1: Aquí sí que serà. Ah. Molt íntim i molt personal.
0: Que bé, molt bé. I el procés d'edició, de publicació, com és en el teu cas? Com ho desenvolupes? Com ho fas?
1: Doncs mira, com et deia abans, com que les històries de vides tenen les seves avantatges, però també els seus inconvenients, que normalment a les editorials no els hi acaba d'entrar dintre del seu paquet.
0: Sí.
1: Doncs jo vaig decidir en la primera novel·la, aquella que no era de nicho, que sí, no era de moda, la vaig autopublicar a la plataforma Amazon.
0: Mm.
1: I la resta de llibres he continuat de la mateixa manera. No tenim gaires opcions, els escriptors. O anem per editorial tradicional, lo qual és
0: complicat.
1: Això. És complicat.
0: Sí.
1: O anem per editorials que pagant et fan tot el procés que a mi, en el meu cas, em fa Amazon de forma gratuïta i que jo controlo totalment.
0: Val.
1: I com que, a part de treballar a la universitat, jo he treballat 36 anys en centres privats, també estic acostumada a l'autogestió. I, per tant, a mi personalment se m'és molt còmode.
0: Molt bé. Està bé, autogestió, està molt ben trobat. Està molt ben trobat. Clar, d'aquí aquestes publicacions, aleshores, per poder trobar-les és a través d'aquestes plataformes que comentaves, no? Poder trobar totes aquestes moltes publicacions que tens.
1: Exacte, sobretot a Amazon, però jo també tinc a les llibreries locals, també els tenen, jo quan me'l demanen també els envio, i una cosa que per mi és molt important, estan a la xarxa de biblioteques de Catalunya.
0: Ah, mira, així que jo podem agafar en préstec.
1: Sí, exactament, exactament.
0: Val, interessant.
1: Jo llibre que publico i llibre que porto a les biblioteques. Molt personalment,
0: bé. Està bé, està
1: I,
0: bé.
1: I sí que està.
0: Està bé. Crec que no ets de la zona, No ets pas d'aquí, de la zona del Penedès, ni tan sols de la demarcació, em sembla.
1: No, jo sóc del Vallès Oriental.
0: Imagina't.
1: Que ara han sortit a les notícies.
0: Correcte, per les pluges.
1: Sí.
0: Tot bé? Exacte. El teu cas, tot bé?
1: Sí. Nosaltres aquí al poble tot bé.
0: Fantàstic. Doncs això, que també ho pregunto a vegades, i passa molt, que moltes sòcies de Comarugal Literària són de llocs o de territoris allunyats a aquest nostre, i també la pregunta, clar, és molt bàsica, molt fàcil, però com has arribat a formar part de Comarugal Literària, Encarna?
1: Doncs perquè els escriptors autopublicats, o no consagrats, com dic jo, no consagrats, ens trobem, ens coneixem...
0: Pau.
1: A fires literàries, i jo vaig conèixer a la tesorera i a la directora de Comarruga Literària en una d'aquestes fires.
0: Val.
1: Que vam parlar abans de jo ser sòcia i ja ens llegíem. I això, les vaig conèixer, a mi m'agrada molt el projecte de Comarruga Literària, de fet hi participo activament en alguna de les activitats que fem, i bé, no hi ha cap problema des de casa.
0: Fantàstic.
1: No,
0: i tant, com és avui en dia, que estem en un món plenament globalitzat,
1: sí.
0: Evidentment que no hi ha fronteres en aquest aspecte, i menys quan parlem de cultura o quan parlem de literatura, d'escriptura, etc. No, molt ben trobat.
1: Exacte.
0: Fantàstic. Xarxes socials, les toques, Encarna?
1: Sí. Mira, jo tinc...
0: Fonamental, també?
1: Sí. Fonamentalíssim. De fet, jo no coneixia res de la xarxa, jo estava sempre treballant i no tenia temps per aquest món,
0: sí.
1: Fins que un editor que va conèixer la meva primera novel·la em va dir, Encarna, has de sortir a les xarxes. I aleshores em vaig posar Instagram i Facebook. Ja
0: Val.
1: Està.
0: Molt bé.
1: Però ara, no fa gaire, he fet un blog. I que m'ho estic passant molt bé, perquè és un blog personal on jo poso, doncs, no només les meves novel·les, sinó articles que escric per a revistes que em demanen, relats, la poesia, en fi.
0: Val, sí. Molt bé. Si ho busquem per internet, Encarna Pérez...
1: No, Los Libros d'Encarna.
0: Ah, Los Libros d'Encarna, per fi, fas bé de dir-ho. Los Libros d'Encarna, és la referència per trobar-te a xarxes, doncs.
1: Exacte.
0: I el blog, que ara comentaves.
1: Sí,
0: Los Libros d'Encarna, perfecte.
1: Blogspot.com.
0: Perfecte.
1: Sí, sí.
0: I el perfil d'Instagram, te'n recordes?
1: Sí, Los Libros de Encarna.
0: El mateix, ostres, ja està, ja està. Molt bé, fantàstic.
1: Bueno, de fet, a Facebook és Encarna Pérez, eh?
0: Val, val, val. Bé. Doncs que això, que la gent s'animi a cercar-te, a conèixer una mica més les teves publicacions i, sens dubte, doncs poder llegir-les.
1: Estaria encantadíssim.
0: Que és l'objectiu principal. Encarna, gràcies sí. per acompanyar-nos sí. aquesta estona, una vegada més. I no hi ha, no hi ha 203. No, segurament. Que vagi molt bé.
1: Segurament, ojalà. Molt bé, també per vosaltres.
0: Una forta abraçada, gràcies. Fins aviat.
1: Adéu-siau. Igualment, adéu. Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Minut i mig per 11:45. En res, de seguida anirem cap a la participació i les trucades. Abans, però, i en plena setmana de fira, o setmana prèvia de fira, és lògic que hem d'anar parlant i hem de començar ja a destacar i explicar quins són els actes previstos en aquesta Fira de Santa Teresa 2026, que tot plegat és prou ampli. A més, aquest any s'aprofita que dilluns que ve, que és dia 12, és pont, així que hi haurà allò gairebé 4 dies d'activitat i de festa al municipi amb aquesta vessant de gastronomia, de producte de proximitat, però sobretot, i com cada fira, de cultura i de cultura popular en majúscules, amb moltes coses previstes i moltes d'elles, o la gran part d'elles, ja tradicionals. Hem de dir que la inauguració està prevista per aquest mateix divendres 9 d'octubre, tot i que ja al migdia, quan siguin les 12, hi haurà tronada i repic de campanes a càrrec de l'Associació de Campaners del Vendrell. I, de fet, el mateix divendres ja hi haurà una primera actuació. Bé, en aquest cas serà un vermut electrònic, serà a la Rambla, amb DJ Enca. I també ja quan siguin a la tarda, a 6:45 de la tarda, hi haurà cercavila musical acompanyant els alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i l'agrupació musical Virgen del Consuelo, que aniran pels carrers del centre. Sortiran des de la plaça del Tívoli, això sí. Des de les 5 de la tarda i fins a les 8, l'Esplai Zigzag farà lleure educatiu i educació en valors per infants i joves d'entre 3 i 17 anys. Dissabtes d'activitats, colònies i campaments, que és el que ofereixen des de l'Esplai Zigzag. I això sí, eh? La inauguració oficial, la inauguració i l'encesa de llums serà a 8:15 des del recinte firal, el que és la Rambla, el punt neuràlgic de la Fira de Santa Teresa. A les 8 del vespre, en aquest punt, actuació del duet Quintessens, un duet que neix fruit de la complicitat i d'una visió comuna per la música, amb un repertori de 5 estils diferents, amb el pop, el rock, el soul, els musicals, però també els clàssics. El mateix divendres, a 9:15 del vespre, en representació teatral amb l'espectacle La Fira d'Abans, anirà a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que és bàsicament la reconstrucció històrica en clau de comèdia d'un dia de fira a Santa Teresa d'ara fa molts anys. Més de 200 anys, imagineu-vos. Serà davant del Centre Cívic l'estació. L'activitat continuarà el divendres, perquè tot just després d'aquesta actuació, d'aquesta Fira d'Abans, Podreu escoltar el grup Els The Portlands, grup local, clàssic. Un grup de rock del Vendrell amb gairebé 30 anys de trajectòria, fidel en rock and roll, als clàssics i al punk rock. El mateix divendres a les 10 del vespre a la plaça Vella hi haurà assaig dels Nens del Vendrell. Ja sabeu que sempre per fira hi ha actuació importantíssima a tres bandes. Doncs bé, en primer terme, i també ja és habitual, hi haurà aquest assaig general dels Nens a partir de les 10 a la plaça Vella, com hem dit. I a les 11 de la nit a la Rambla, actuació del grup Divas del Pop, amb un repertori dels principals èxits de les grans veus femenines del pop, tant nacional com internacional. I la festa del divendres acabarà amb DJ Ferry Lip. Hi haurà encara més activitat el dissabte 10 d'octubre. Començarà tot plegat amb les matinades a partir de les 8 del matí a càrrec de les gralles del Baix Penedès, els grallers Tocats de Canya, els Mosquits i el grup de gralles i timbals dels Nens del Vendrell. A l'Esplai Zigzag seguirà oferint aquest espai de lleure educatiu i d'educació en valors pels infants i joves. I el dissabte al matí hi haurà trobada literària a partir de les 10 del matí a la plaça Nova per descobrir el talent literari al nostre entorn a través de l'associació Coma-ruga Literària, que us esperarà. És un punt de trobada dissenyat perquè els autors locals, autors i autores locals, puguin exposar, compartir i donar a conèixer les seves obres. Encara parlant del dissabte, també hi haurà activitat de cultura popular al matí a 11:45 a la plaça Vella. Hi haurà una primera ballada conjunta dels grups infantils de cultura popular del Vendrell, com el Ball de Diablons, la Ligueta, el Lleonet, els Nans, els Gegantons, el Ball de la Patatufa, el Ball de Figataires, el Ball de Panderetes, el Ball de Muntanyesos, el Ball de Cercolets i el Ball de Faixes. I tot seguit, després d'això, per diferents carrers de la vila, cercavila de tots aquests grups infantils de cultura popular. El recorregut, això, sortirà de la plaça Vella, seguirà pel carrer del Peix, carrer Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, anant per les voltes, el carrer d'Elme, plaça de les Garrofes, carrer Racó, carrer Carnisseria i plaça Vella. També s'ha de dir que el carrer dels Cafès, cantonada amb la carretera del Doctor Robert, serà l'espai de cercavila tranquil·la. I quan això acabi, quan els balls ja tornin a la plaça Vella, hi hauran els versos del Ball de Diablons del Vendrell. I al migdia, a 2:45, actuació del grup Brian de la Rumba. La millor rumba per tots els públics. Seguim parlant del dissabte al migdia, perquè també hi haurà vermut electrònic amb la Laia Motos a la Rambla. A la tarda, a partir de les 5, a la plaça Vella, hi haurà inflable casteller. Diuen que és el més gran del món. És una atracció infantil per impulsar la divulgació del fet casteller i promoure el Museu Casteller de Catalunya. I col·labora l'Oficina de Turisme de Valls, l'Oficina o el Patronat de Turisme de Valls, eh? A 8:15 del vespre a la Rambla, l'espectacle Carta dels Ajuste, a càrrec de Zafiro d'Or i les Bàldies, que són dues drag queens que s'estan fent un bon nom, eh, en aquest món de la drag queen del nostre país. Però bé, en aquest cas és bé un espectacle que en format zapping passa per la història més vintage de la televisió i també hi haurà rifa de productes, no us ho perdeu. A les 8 del vespre, el dissabte, actuació musical d'Eric Alain, versions dels backtrack de la vida de gairebé tothom amb personalitat pròpia i proximitat. A les 8, a la placeta de França, plantada dels grups de foc, perquè, evidentment, hi haurà també nit de foc, com cada fira a Santa Teresa. La cercavila de foc començarà a 8:45 del vespre amb tots els grups de ball del municipi i altres colles convidades. I a partir de les 9 a la Rambla ja actuarà el grup de versions Rock and Roll, un concert ple d'energia que reviu els grans clàssics del rock català dels anys 90. A 12:15, actuació del grup Mecamela, que és homenatge a Camela, és això d'aquests tributs, amb un repertori de clàssics inolvidables, molta energia i una gran connexió amb el públic. I la festa del dissabte acabarà amb l'actuació de DJ Morsi. Tot això a la Rambla, eh? Parlem del diumenge 11 d'octubre, que també aquesta jornada començarà amb les matinades. I a partir de les 9 del matí, 25a trobada d'intercanvi de plaques de cava a la plaça de la Sardana. A 11:15, a la plaça Vella, hi haurà allà la primera ballada conjunta dels grups de cultura popular del Vendrell que participen d'aquest acte, com el Ball de Diables, el Drac del Vendrell, l'Àliga, el Lleó, la Molassa, els Gegants, el Ball de la Bolangera, el Ball de Cintes, el Ball de Valencians, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Panderos i el Ball de Gitanes. Després començarà ja tota la cercavila d'aquests grups, que passarà també, com és en el cas infantil o el mateix que fa per Festa Major, sortiran de plaça Vella, carrer del Peix, Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, carrer Delme, plaça Garrofes, carrer Racó, carnisseria, fins tornar a arribar a la plaça Vella. I a continuació d'aquesta arribada, els versos del Ball de Gitanes. Això serà la plaça Vella. De fet, també crec que és una de les novetats d'aquest any, que hi haurà aquests versos aquest dia de diumenge. I després d'aquests versos de les gitanes, hi haurà els versos del Ball de Diables del Vendrell. I a 12:45 del migdia, entrada de les colles castelleres, perquè recordem-ho, també un dels fets culturals importants és la Diada Castellera. Una diada amb els anfitrions, com no, amb els nens del Vendrell, però també la participació de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i la colla Minyons de Terrassa. Serà a partir de la 1 del migdia, evidentment, a la plaça Vella. A les 2 del migdia, a la Rambla, actuació de DJ Bert. A la tarda, 6:45, actuació del grup Buena Onda, que és un duet musical català amb versions de temes actuals i clàssics en format acústic, és a dir, guitarra, percussió i dues veus. I a les 7, aquest diumenge a les 7, a l'església del Vendrell, ja que diuen no es pot separar la vida de la música, que deia el mestre Pau Casals, la coral polifònica Joan Toldrà i la societat coral El Penedès uneixen les seves veus per recordar que la música ens acompanya sempre i dona força en els moments més difícils. És un concert solidari perquè tots els beneficis es destinaran a la Lliga contra el Càncer, que està això organitzat per la pròpia coral polifònica del Vendrell Joan Toldrà i que de fet ens acompanyaran demà dijous per poder explicar-ho. El diumenge, seguim parlant del diumenge, a les 8 del vespre, a la Rambla, actuació del grup de versions Brou. És versions nascudes de les xarxes socials que s'ha convertit en una de les bandes revelació per a festes majors i festivals. A les 11 de la nit, a la Rambla, actuació del grup Aquellos Cantos Locos. És un tribut al canto del loco. I seguidament, també a la Rambla, actuació de Lemons DJ, que amb això ja posarà el punt i final aquest dia de festa del diumenge. Però el dilluns, que és festiu, que és pont, ja ho dèiem, aquest dilluns que és festiu, és 12 d'octubre. Al migdia hi haurà vermut rumbero a càrrec de Dantubi a la Rambla. I a partir d'aquí hi haurà diferents maridatges a través del col·lectiu Terra i Taula. No, perdoneu, aquest és el maridatge que ja es va fer aquest passat divendres. Veig que el programa d'actes està com una mica aliat. De fet, per dir-ho així, l'acte festiu serà aquest, el del dilluns, a

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: 4 minuts per 3 quarts de 12, temps de participació i trucades des d'ara i fins al migdia, de fet, i fins que posem el punt final. I que busca aquesta participació, busca la vostra participació, que formeu part de tot aquest torn a través dels contactes habituals, a través del WhatsApp, el 686-101-101, o a partir d'aquí ja a través del telèfon, el 977-15-70-69. Això pot portar... o simplement trucar i saludar, que ja està bé, que ja està bé, però també sobretot un ampli repàs musical, si podem dir-ho així, o aquestes propostes musicals que ens ajudaran a buscar tot aquest punt d'entreteniment màxim en aquesta recta final de programa. I a més, si són dedicatòries, són, per suposat, cançons que demaneu al vostre gust, doncs millor que millor. I tenim ja primera trucada avui dimecres. Bon dia. Hola.
4: Hola.
3: Bon dia, Montserrat.
4: Hola, carinyo.
3: Ets tu, eh?
4: No, em pensava que no era jo. Em pensava que era la Dolors.
3: Ets tu. Com estàs, Montserrat? Vale. Com estàs?
4: Mira, aquí tancada, eh?
3: Encara, eh?
4: Sí, no hi ha manera que arreglin res.
3: Vaja.
4: Sempre es diuen demà, però sí? Aquest demà no he arribat encara.
3: Així ja portarem gairebé un mes amb el demà.
4: Un mes.
3: Sí.
4: Un mes i pico. El diumenge farà un mes.
3: Aquest diumenge dia 11 farà un mes, imagina't. Sí. Bueno.
5: Veus? No s'obligaran a anar a donetes.
3: Bueno. Què diu la Maria Miquel? Què diu la Maria Miquel? Mira.
6: No, que al final t'ensenyen a ser dolent i hauràs d'anar per
3: clar, és que a vegades si sembla que no apretis o que no facis la denúncia pertinent, sembla que no facin cas.
6: Sí, és que te sents com enganyada, te prenen el pèl, no miren que hi hagi gent gran. L'altre dia va caure una dona per l'escala.
3: Què dius?
6: Una dona gran, clar, és que...
3: No, és que és un servei bàsic avui en dia en qualsevol edifici, que és l'ascensor. De fet, ho marca la llei. Que els edificis puguin tenir aquest punt d'accés i de mobilitat per a les persones que ho puguin necessitar.
6: Jo no ho faig servir gaire, perquè jo no m'agrada gaire. Quan vaig carregada, sí, però... No. Però, bueno, el que diem, hi ha gent gran.
3: No, clar, per la gent gran, que pugui sortir, que
6: sí,
3: pugui...
6: Sí, clar.
3: No, a veure si us fan cas.
6: Al final serem dolents.
3: Sí, exacte, al final haureu d'anar per la via penal.
6: Sí. Bueno, Pere,
3: molt bé, Maria Miquel, gràcies. Que vagi bé. Bueno, Montserrat, ja et posarem alguna cançó ben xula que et pugui animar una miqueta.
4: El passillo amunt, passillo avall.
3: Bueno, la qüestió és fer anar les cames i, mira, anar fent una mica d'exercici.
4: Com a canso d'estar asseguda, m'aixeco i camino una mica.
3: Fantàstic.
4: Perquè si no, no pot ser.
3: No, si no, malament. Molt bé, fantàstic. Gràcies, que vagi molt bé.
4: Fins demà.
3: Adéu, Montserrat, adéu. 977-15-70-69, més trucades, bon dia.
7: Bon dia, estimat.
3: Hola, Maria Dolors.
7: Hola, carinyo meu, estic al carrer.
3: Molt bé.
7: I què t'anava a dir? Pues, bueno, no sé si arribaria a temps a casa.
3: Bueno.
7: Però si no, posa una cançoneta per tots els calaixeros i calaixeres.
3: Vinga.
7: I que sigui guapa, alegre.
3: Doncs va.
7: I, bueno, de cara a la fira, a veure... Ja ha plogut del tot i podem estar...
3: Crec que les previsions ja marquen que farà boia.
7: Sí, espero que sí.
3: Sí, en principi ja s'ha acabat això.
7: Aviam, saps l'únic que m'agrada ara avui anar pel carrer?
3: Sí.
7: Perquè veig els arbres, els carrers, els containers, tot això ho veig net.
3: Ben net, oi?
7: Perquè, clar... L'aigua és tan necessària.
3: Clar.
7: És que, clar, com veus allò...

0: tan brut, clar, no pot ser. I ara, avui, he sortit, veig les aceres, tot bastant net, clar, tanta aigua.
1: Sí, sí. S'ho han portat tot, s'ho han portat tot.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Bueno, mentre no fa, que no faci mal, això sí.
1: No, no, això és l'important. No. Si que plogui, que hagi de ploure, però que ho faci...
0: Perquè no sé si com arruga fent mal. No he sentit aquest dematí...
1: No, a banda de les inundacions o les acumulacions d'aigua així en punts diferents, en principi no ens consta cap incidència així destacable.
0: Bueno, doncs, molt estimat, molts petons i fins demà.
1: Gràcies, fins demà, Maria Dolors, que vagi bé.
0: Adéu, carinyo, adéu, adéu, adéu.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Maria Rosa.
2: Hola.
1: Què dius? Què t'expliques?
2: Estic encostipada com una sopa.
1: Ai, comença l'època d'encostipatge, eh?
2: Una malícia, escolta.
1: Ja, ostres.
2: El tinc fort, eh? Jo els agafo forts quan els agafo.
1: Doncs escolta'm, agafa l'ara que comença la temporada i ja no agafis cap més ja fins l'any que ve. Així ja comences la temporada d'hivern i ja, tu ja has fet la feina, ja.
2: M'han trucat per anar a posar la vacuna.
1: La vacuna, sí. Sí.
2: No sé si me la podré posar.
1: Oh, si estàs molt encostipada, potser no, eh? Potser et faran que hi vagis un altre dia. Però bueno, no ho deixis de fer, sigui ara o després, no deixis de vacunar-te.
2: Bueno.
1: Molt bé.
2: Escolta, m'agradaria que em posessis.
1: Sí.
2: Ara que tinc 20 anys, del Manel Serrat.
1: Molt bé. Perfecte, del Serrat, molt bé. Doncs la busco de seguida, sí senyora. Perfecte. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Maria Rosa, una abraçada, fins aviat.
2: Gràcies.
1: Adéu, adéu. Doncs tenim ja unes quantes peticions musicals, que és aquesta la intenció que dèiem, que sempre tenim i que volem, és apropar la música que voleu escoltar, ni més ni menys. I si la dediqueu, doncs també és un bon punt, només faltaria.

per la Montserrat, que ha sigut la primera tocada d'avui. Jo sé que aquesta cançó li agrada especialment, és el Begin de Begin, i a més en versió del nostre estimat i amic Jean Potis.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I una cançó per la Maria Dolors, que ens ha trucat, tot i que diu que està pel carrer i no sap si la podrà escoltar. Però bé, la posem també. És una cançó d'ara, és una cançó acabada d'estrenar. Un projecte de Judith Nederman, acompanyada de diferents artistes, en aquesta ocasió acompanyada de Momi Maiga, que hi dona aquest punt i aquest ritme africà que tan bé li va. Una cançó molt xula que es diu Mouta. Una molt bona filosofia sempre, moure's.

0: És o no és una cançó fantàstica, Judit Nederman, i aquest Movi Maiga, Mouta.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Però acabarem amb petició musical, la que ens ha fet la Maria Rosa, aquesta cançó clàssica de Joan Manuel Serrat. Ara que tinc 20 anys. Amb això acabem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos. Demà puntuals i tornarem a partir de les 9. No hi falteu. Adéu-siau.

0: ja ens venia de gust.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
6: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100%, diu, de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
10: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
9: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
8: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre.
0: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
2: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
6: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

tal? Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem en aquesta jornada, avui ja és dimecres. Avancem una miqueta en la setmana i avui, bueno, ens hem aixecat amb una jornada així ennuvolada, però ara mateix tenim un cel del qual tampoc ens podem enfiar. Però tenim una temperatura agradable, el sol brilla i hi ha una jornada com més alegre, que ja tocava, eh? Gràcies per acompanyar-nos en aquest dimecres 7 d'octubre. Avui, 7 d'octubre, es commemoren diversos dies mundials i internacionals oficials de gran rellevància global i algunes celebracions més informals i curioses. I aquí estem nosaltres per emmarcar la jornada. Doncs avui és el Dia Mundial del Cotó, que va ser proclamat oficialment per l'Assemblea General de les Nacions Unides, una jornada destacada amb la importància del cotó com a motor del desenvolupament econòmic, comerç internacional i mitigació de la pobresa, especialment en països en vies de desenvolupament. Avui també és la Jornada Mundial del Treball Docent, promoguda pel Moviment Sindical Internacional des del 2008, busca reivindicar el dret a llocs de treball dignes, estables, segurs i amb condicions justes per a tots els treballadors. I avui també és el Dia Internacional de la Neuràlgia Trigeminal, una data destinada a la conscienciació sobre aquest trastorn neurològic crònic que afecta el nervi trigemin, el qual produeix episodis de dolor facial extremadament intens. I altres celebracions de la jornada. Avui és el Dia Mundial dels Cabals o de la Calvície. Una dels calbs o calvície, una jornada de caràcter informal que busca visibilitzar i reivindicar la manca de cabell com a condició més de la diversitat física, combatent perjudicis estètics. I avui també és el Dia Internacional d'Anar a l'Escola, una iniciativa que promou l'activitat física, la mobilitat sostenible i la seguretat de vianants als entorns escolars. Avui, dia 7 d'octubre, és la festivitat de... Doncs avui és la principal festivitat que celebra Catalunya i a tot el món catòlic, és la de la Mare de Déu del Roser. Aquesta celebració és molt tradicional a les nostres terres gràcies a la història, presència de les confraries del Roser. A més, en aquesta festivitat mariana, el santoral d'avui inclou celebracions com Sant Marc, Sant Sergi i Sant Bacus, Sant August, Sant Ernest, Santa Júlia i Santa Justina de Pàdua. I més coses que ens fan mirar cap a aquesta jornada. Avui, 7 d'octubre, Catalunya recorda diversos fets històrics. El més destacat de la història contemporània està estretament lligat a les conseqüències dels fets del 6 d'octubre del 1934. Va ser la fi dels fets d'octubre, després de que el president Lluís Companys proclamés l'estat català la nit anterior. Al matí del 7 d'octubre, el govern de la Generalitat es rendeix davant les tropes del general Domènec Batet. Companys i els seus consellers són empresonats al vaixell Uruguai i l'autonomia catalana queda suspesa de facto. I més coses que, en aquest cas, marquen la jornada. Quin temps farà avui? Doncs avui, segons la previsió meteorològica, hi haurà un temps inestable amb xàfecs i tempestes que poden venir cara a la tarda. Ahir vam tenir també una tarda moguda, amb pluja intensa durant una bona estona. I avui, sota un avís groc decretat per Protecció Civil davant de la intensitat de ruixats aquesta tarda. Avui el cel es mantindrà variable, alternant clarianes, però que cap a la tarda, a partir de les 3, hi haurà un empitjorament del temps notable amb l'arribada de xàfecs acompanyats de tempesta que podrien ser persistents i forta intensitat al litoral de Tarragona. Després de les tempestes de la tarda, a la nit, el cel tendirà a obrir-se i quedarà força més clar. La temperatura anirà entre els 25 o 26 graus. Ara mateix, segons el nostre termòmetre, tenim 23, mentre que les mínimes aniran entre 19 i 20. Doncs aquest és el primer apunt d'aquesta quarta hora. Ja sabeu que és l'hora que necessiteu per acabar d'arrodonir el matí. D'aquí una estoneta ens aturarem amb, com sempre, la informació, amb el Avui ens despertem i has de saber. Les notícies destacades locals, de comarca, de província, última hora i també d'Espanya i del món.
Amb la nostra música tan present en la quarta hora, farem també un viatge cap a la música retro i ens quedarem també amb l'agenda. Tot això és el que marca i doncs condueix i acompanya ara mateix aquesta quarta hora. Són les 12:13 del matí. Salutacions de Marga Márquez. Bon dia.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell. Doncs aquestes hores del matí és moment de fer una mirada cap a la informació, primer, com sempre, cap al nostre municipi i també la comarca. L'Ajuntament del Vendrell ha licitat les obres del Parc del Botafoc. Segons les bases del contracte, el cost s'enfilaria de sortida a uns 6 milions d'euros, IVA a part. Les feines tindran lloc a tocar la Riera de la Bisbal i la pretensió és que l'espai esdevingui un autèntic pulmó verd gairebé al centre de la ciutat. Les empreses que estiguin interessades a optar per la concessió de les obres tenen temps per presentar les seves propostes fins al 2 de novembre fins a les 2 de la tarda. La licitació es divideix en lots, el corresponent pròpiament als treballs d'execució de la direcció de les feines i la coordinació de la seva seguretat. El preu de sortida total és de gairebé 6 milions d'euros, que arribarà fins als 7.150.213 euros. IVA inclòs. Segons recull el plec de preinscripcions tècniques, l'actuació principal és la de ordenar la zona verda amb camins, dotar-la d'una vegetació sostenible de serveis, de mobiliari i d'equipament amb la finalitat de poder finalitzar el parc d'acord amb el programa i els directrius previstos. Per aconseguir-ho, caldrà realitzar prèviament l'enderroc i desmuntatge dels vials, murs i d'altres elements incompatibles amb el disseny del nou parc. Posteriorment, a més, s'iniciarà els treballs de moviment de terres i adequació del terreny previst als treballs d'implantació de serveis de jardineria, mobiliari i equipaments. En total, una actuació integral sobre unes 6 hectàrees a tocar la Riera de la Bisbal que l'Ajuntament vol que esdevingui un autèntic pulmó verd molt a prop del centre de la vila. El recinte acollirà, entre altres, una zona de jocs infantils, pistes esportives, tobogans i un rocòdrom. El projecte ha rebut una subvenció del Fons FEDER de la Unió Europea. L'atur ha crescut aquest setembre al Baix Penedès en 95 persones respecte a l'agost. El Baix Penedès continua sent la comarca amb més atur registrat a Catalunya. Les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya acrediten que l'atur al setembre al Baix Penedès ha crescut. Ara són 6.447 les persones aturades quan el mes d'agost van ser 6.352. La taxa d'atur de la comarca s'enfila fins al 11,8%. Al Vendrell l'increment ha estat de 57 persones, a Calafell 42, al Vinyana 9. Per contra, a Bellvei n'hi ha 13 persones menys en situació d'atur i a Mas Llorenç 5. Al final dels contractes de la temporada d'estiu municipal, municipis que tenen el sector de serveis com a base laboral, Calafell i el Vendrell pateixen un increment de persones aturades. Aquesta és una tendència de cada any que no es dona als pobles més petits a l'interior de la comarca. El Baix Penedès continua estant al capdavant de les comarques amb més atur registrat a Catalunya. I la Biblioteca del Vendrell inicia un mes d'octubre amb activitats per a públics de totes les edats. Ja té a punt aquestes activitats per aquest mes d'octubre. Aquest dimecres a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. El dijous tindrà lloc una hora del conte i un taller a càrrec de Clara Algaba, que porta per títol La veritat de les princeses. Una proposta que començarà a 2:15 de la tarda i que està adreçada a nens i nenes a partir de 4 anys. I dimarts de la setmana que ve es farà la presentació del Club de Lectura per a Joves a càrrec de Marta Minguella. El dimecres, dia 21 d'octubre, Gemma Garrigosa presentarà el Club de Lectura al Creixement Personal. I per acabar, el dimecres, dia 28 d'octubre, arribarà una nova proposta, un taller de creació de postals pop-up a càrrec de Lawrence James i Marc Clemens. Més notícies que ens fan parlar de la nostra vila, de la nostra ciutat, la nostra vila, i és que tornen les vacances gratuïtes per la gent gran del Vendrell. En aquesta edició, la destinació és Caldes de Maravella i la sortida tindrà lloc els dies 25 i 26 de novembre. Ja es poden tramitar les sol·licituds. Fins al 21 d'octubre es poden fer les inscripcions de la tercera edició del programa gratuït Vacances a tu, que s'ha adreçat a persones del Vendrell de 65 anys o més. La sortida serà per anar a Caldes de Malavella els dies 25 i 26 de novembre. Les inscripcions es poden fer al SAC del Vendrell o al SAC de Coma-ruga a través de la web municipal. El programa Vacances per a tu pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i combatre la soledat de la gent gran. Les destinacions es trien buscant vincles amb el Vendrell per enfortir els lligams i potenciar l'intercanvi entre persones del municipi. Caldes de Malavella comparteix amb el Vendrell que tots dos municipis estan integrats a l'Associació de Viles Termals de Catalunya. Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona. I Cunit acollirà la carrerada de Santa Coloma el proper 25 d'octubre. Una cita que arriba com a protagonista a Cunit a la carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. La jornada oferirà dues opcions de recorregut, la ruta curta de 5 quilòmetres o la ruta llarga de 10 quilòmetres. I més coses, la Generalitat de Catalunya autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha aprovat el projecte del Centre per la Creació de l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. Un pas administratiu necessari per fer realitat aquest nou equipament municipal. El centre estarà ubicat al carrer principal 40 de Calafell, a l'antiga masia de Cal Rion, al nucli del poble. Aquestes són les notícies que ens acompanyen més pròximes, com és les notícies de casa nostra i també el nostre municipi. Altres notícies d'Espanya i del món. La Fiscalia demana a l'Audiència Provincial de Madrid que absolgui Begoña Gómez i la seva assessora. També ens diu que Urtasum anem a prendre decisions per maximitzar els suports que tinguin front ampli. El futur de l'acampada de Sol en espera de la decisió dels manifestants i de la resolució judicial del desallotjament. Els darrers moments del procés, un somni que dura ja 9 anys. I altres notícies del món ens diu que almenys 11 morts en un nou atac rus dirigit contra el sistema energètic ucranès. El Nobel de Literatura parla anglès amb l'accés nord-americà, però França és el país amb més guanyadors. I també ens diu que Afganistan, la primera guerra del segle XXI, va començar amb victòria i va acabar en humiliació. I també altres notícies, és que Paramount tanca la compra de Warner Bros. Per 110 milions de dòlars i neix la nova megaempresa Skydance. El BOE publica els nous decrets d'habitatge, reforça les pròrrogues de lloguer i garanties al petit propietari. Altres notícies, com sempre, ens fan fer una mirada cap a Catalunya. Quan i com tornarà Puigdemont a Catalunya? L'advocat de l'expresident assegura que espera que se li apliqui completament l'amnistia. Altres notícies, ens diu que l'Esquerra Alternativa accelera la reorganització davant del nou cicle electoral. La manca de seguretat denunciada pels maquinistes complica encara més la represa de Rodalies després del temporal. També ens diu que els pneumòlegs catalans recomanen incorporar la vacuna del BRS al calendari adult. Salut demana evitar el contacte amb els penats pel risc de ràbia. I Catalunya bat rècords a despesa turística amb 9,5 1,700 milions aquest estiu. Altres notícies ens diu que ha ajornat a dijous el primer dels darrers concerts d'Oques Grasses per les pluges. I com sempre fem una mirada al temps, avui dimecres amb una nova tongada de ruixats intensos i amb tempesta. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber. Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Bueno, donem un passet més. Se'ns ha curat aquí el tema de Blondie, el deixem sentir. Després ens anirem amb el nostre tema retro. Aquí també podíem dir i parlar d'un tema al qual ens separa uns quants anys. Però és una banda d'aquelles que sempre ve de gust sentir, els Blondie, amb el seu Fan.

vinga, que amb aquesta sintonia també que ens convida a aquest punt retro, ens quedem avui amb una de les veus més emblemàtiques i guardonades del Rhythm & Blues contemporani i també del soul a nivell mundial. Avui l'artista que ens acompanya fa anys, i per cert, avui és una jornada destacada en aniversaris de grans artistes. Per exemple, ja que aprofitem, avui en fa anys amb Tom York, és el conegut vocalista, compositor i líder de la banda de rock alternativa Radiohead. I també avui fa anys Lewis Capaldi, el popular cantant i compositor escocès, que fa 30 anys. John Mellencamp, l'històric cantant i compositor de rock nord-americà, també conegut per el seu nom com a John Cougar, avui en fa 75 anys. I avui la cantant que avui ens acompanya és Toni Braxton, que avui celebra el seu 59 aniversari. Com dèiem, una de les veus més emblemàtiques i guardonades del Rhythm & Blues i del soul a nivell mundial. Al llarg de la seva carrera ha guanyat 7 premis Grammys i ha venut milions de discos. El seu èxit més gran i universal és aquest tema Unbreak My Heart de l'any 96. Una cançó potent, una balada trencadora que està inclosa en el seu segon àlbum Secrets i que va liderar la llista Billboard durant 11 setmanes consecutives i que es va convertir en un dels singles més venuts de la història de la música pop d'una artista femenina. També part del seu àlbum Secrets va ser protagonista amb You Are Making Me High.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs ara és moment de fer una ullada, com sempre, obrir la nostra agenda. Avui som a dimecres. Podríem dir que estem en el mig de la setmana. Bueno, abans que res, recordar-vos que divendres hi ha mercat setmanal al Vendrell i també a Segur de Calafell, si voleu anar de mercat, que no us passi per alt. Aquest divendres arriba la inauguració de la Fira de Santa Teresa. Divendres, amb molt de temps, ens aturarem amb tots els actes. Ja demà dijous us anirem donant una petita també pinzellada. I també us en recordem que aquest dissabte arriba la 21a edició Fira dels Oficis del Montmell, a la Juncosa del Montmell. Una cita on no us podeu perdre, serà del matí, des de les 11 fins les 2 del migdia, amb una cita on el Montmell es transforma en un escenari vibrant amb la celebració d'aquesta Fira d'Oficis. Una cita en el que transporta, fa un transport al passat, oferint aquesta experiència única per a tota la família. Una cita que, com ja sabeu, acull història, cultura, gastronomia i que es converteix en una de les cites imprescindibles també de la comarca. I ara és moment d'aturar-nos una miqueta amb aquests apunts d'agenda. Avui dimecres a les 6 de la tarda al Monestir de Santa Oliva hi ha conferència a Marta Mata Garriga i el seu llegat a càrrec d'Assumpta Baig. A 6:45 de la tarda a Cunit hi ha l'espectacle He creat una cosa que em fa por, a càrrec de la companyia de Marc Bosch i Alma Ramió i Güell. Serà a aquesta hora a la Biblioteca Municipal Marta Mata. A Cunit, a 6:45 a l'Espai Jove, relatogrames, com aprendre a punts dibuixant per a joves. A 6:45 a l'Espai Jove. Demà dijous, a l'Escola Ull de Vent, a 6:45 de la tarda, i una cita adreçada per infants d'entre 13 i 15 anys, hi ha classe oberta de sensibilització a les portes obertes de l'Escola Municipal de Música. Cunit, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, a 6:45 de la tarda fa un taller de manualitats a l'Escola de Màgia. I a 6:45 de la tarda, volia dir, a la sala del Portal del Pardo, hi ha visita comentada de l'exposició La bellesa que ens envolta amb la família al Vendrell. Doncs aquests són apunts que ens acompanyen avui i demà dijous, així que haurem d'aturar-nos doncs ja demà amb una porta més àmplia cap al cap de setmana. Recordeu la programació de Ràdio El Vendrell avui dimecres. Arriba a 2:45 del migdia amb l'informatiu, amb la seva edició del migdia. A partir de les 2 i fins al punt de les 3, la connexió amb xarxa. I de 3 fins al punt de les 6, el programa musical Tarda en Estèreo. Avui, a partir de 2 de les 8 del vespre, arriba també la cita informativa amb l'informatiu edició vespre. I després, justament, de 8:45 fins a les 9, el programa cultural Cafè Literari. Una miqueta més tard, a partir de les 9 i fins al punt de les 10, la música serà la protagonista amb la música de la nova era. I la programació de Ràdio El Vendrell també dona pas també a la seva germana, la Televisió del Vendrell, que, com ja sabeu, puntualment a les 2 del migdia arriba amb les notícies. Avui és dimecres i, per tant, arriba la primera edició del programa Mosaics, dirigit i presentat per Pere Sallent, una cita que dedica la seva activitat a la cultura social, l'actualitat també del Vendrell i comarca. I amb això nosaltres ens aturem una miqueta amb, com sempre, aquest punt musical, que sense ella què en faríem? Ens quedem amb Nil Moliner i una de les seves cançons, Nuestro Jardín.

Doncs amb la música de Doctor Prats i La Fumega hem arribat ja al moment d'acomiadar-nos, així que amb ells tanquem aquesta edició d'avui dimecres. Demà serem, com sempre, a l'hora habitual, que acabo de passar una molt bona jornada. I gràcies per acompanyar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació en conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada aquesta documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i encara trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir i encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i també les cancel·lacions després que aquest dimarts una incidència greu a la torre de control afectés al funcionament. I pel que fa a les afectacions personals, s'acaba d'anunciar, troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des que va començar els aiguats el cap de setmana. A banda també, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys, que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa, coincidint també amb episodi de tempestes, i la cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. I la vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta primera opció. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I en aquest sentit també treballadors del sector social s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos amb patronals i sindicats per avançar en l'equiparació salarial del sector. Els sindicats convocants denuncien que les patronals no estan complint el pacte i reclamen a l'administració que pressioni perquè es faci efectiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
5: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Molt bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Hem de fer repàs a l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. És un repàs a l'actualitat informativa que ens arriba amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell, de Meteorològica d'en Marc Rodero, el control de so de la Marga Marquet i davant dels micròfons qui us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Els desbordaments dels últims dies produïts en diferents illes de contenidors del Vendrell ha coincidit en el temps amb l'inici de les negociacions entre Ajuntament, Consell Comarcal i l'empresa concessionària FCC per ampliar el servei. Segons ha explicat el Consell, l'Ajuntament va fer la petició d'ampliació el passat divendres i aquest dimarts s'ha rebut una proposta de Fomento. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que a més ens ha de servir també per parlar de Sant Poble Esquerra. Exigeix explicacions i la presa de mesures immediates en relació a les incidències que presenta especialment els darrers dies la recollida de residus. La xarxa mandrellenca també s'ha posicionat públicament pels problemes en la recollida de residus i responsabilitza directament l'alcalde Kenneth Martínez del Caus, assegura en general. També haurem de parlar de la plataforma Barris Marítims Nets, impulsada per veïns dels nuclis marítims que reclamen solucions davant del problema de la recollida de residus. Com veuen vostès, un informatiu pràcticament monogràfic. Però també servirà per parlar de l'Ajuntament del Vendrell, que ha anunciat que s'ampliarà la celebració del Carnaval, que tornen les vacances gratuïtes per la gent gran o que els clubs de lectura han iniciat el curs amb noves propostes. Comencem un informatiu pràcticament monogràfic, perquè tot ell versarà envers la recollida de residus. Els desbordaments dels últims dies produïts en diferents illes de contenidors del Vendrell han coincidit en el temps amb l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i l'empresa concessionària FCC per ampliar el servei. Segons han explicat des del Consell, l'Ajuntament va fer la petició d'ampliació el passat divendres 2 d'octubre i aquest dimarts s'ha rebut una proposta per part de Fomento.
3: En un comunicat, des del Consell Comarcal del Baix Penedès han informat que el passat divendres 2 d'octubre van rebre la petició de l'Ajuntament del Vendrell d'ampliar el contracte del servei de recollida de residus amb l'empresa Fomento. Aquell mateix dia, l'ens supramunicipal va demanar a l'empresa concessionària una proposta d'ampliació del contracte. La petició ha coincidit en el temps amb un empitjorament del servei aquest cap de setmana, que segons diferents veïns es va començar a produir el mateix divendres. Aquest dimarts, el Consell Comarcal ha rebut una primera proposta de Fomento, que ja ha estat traslladada a l'Ajuntament, que és qui ha de determinar les condicions de prestació del servei. En aquest sentit, des de l'ens comarcal recorden que el servei de recollida de brosses es gestiona des del Consell, però amb les peticions i condicions establertes per cada Ajuntament, i que estan recollides en el conveni corresponent. Aquesta crisi també coincideix amb un període en què la deixalleria comarcal de Vallvella està tancada per tasques de manteniment i buidatge de residus. Uns dies durant els quals, tal com recorden des del Consell, els comerços i les indústries han de gestionar els residus de la seva activitat mitjançant gestors autoritzats.
1: No deixem el tema perquè Sant Poble Esquerra exigeix explicacions i la presa de mesures immediates en relació a les incidències que presenta especialment en els darrers dies la recollida de residus. El principal grup de l'oposició reclama actuacions immediates com la fiscalització del servei, la clarificació d'un possible incompliment del contracte per part de l'empresa i l'aplicació de penalitzacions si escau. Esquerra urgeix el govern a actuar i afirma que amb ultimàtums no n'hi ha prou.
4: El dia de la marmota. D'aquesta manera tan gràfica ha definit Sant Poble Esquerra l'acumulació de brossa detectada al municipi els darrers dies. Un problema que la formació republicana titlla ja d'estructural i per a la qual exigeix solucions immediates. El principal grup de l'oposició es pregunta si el servei està mal dimensionat o si, per contra, hi ha un incompliment del contracte, alhora que qüestiona l'acció del govern municipal.
5: Un contracte públic creiem que no es fiscalitza amb ultimàtums, es fiscalitza amb un seguiment, en requeriments, i quan s'acrediten aquests incompliments, aplicant les penalitzacions previstes. I si aquests incompliments són greus o reiterats, s'han d'estudiar totes les possibilitats que permeti el contracte, inclosa la seva resolució si jurídicament ho correspon.
4: Sant Poble Esquerra afirma que ara mateix els falten dades per saber què és el que està fallant realment i exigeix a l'Ajuntament donar a conèixer quants requeriments se li han presentat a l'empresa i quantes penalitzacions se li han aplicat. Una actuació, afirmen, que hauria de ser activa i no pas reactiva.
5: Exigim reforç immediat del servei, neteja dels punts més conflictius i control diari del compliment de contracte. Exigim que, si existeixen incompliments, s'apliquin les penalitzacions contractuals corresponents i, si la gravetat o reiteració ho justifica jurídicament, que se n'estudiï la continuïtat del contracte. Demanem compromisos públics amb terminis concrets.
4: Justament aquest dijous hi ha convocada una junta de portaveus per tractar la problemàtica i divendres un ple extraordinari que ha de servir, entre més, per modificar la taxa relativa al servei de recollida de residus. Un conjunt de mesures que Som Poble Esquerra considera que hauria d'anar acompanyat de la constitució d'un espai públic d'incidències on poder comunicar qualsevol problema en aquest àmbit i analitzar l'evolució del servei.
1: I la xarxa vendrellenca també s'ha posicionat públicament pels problemes en la recollida de residus i responsabilitza directament l'alcalde, Kenneth Martínez, del caos asseguren generat. L'entitat veïnal l'acusa d'incapaç i en demana la dimissió. L'associació ho justifica afirmant que la fallida del servei és reiterada i que, per tant, la responsabilitat ha de ser política.
4: La xarxa vendrellenca diu prou. Així de contundent s'ha mostrat l'entitat veïnal davant de les incidències detectades des de la posada en marxa, asseguren, del nou sistema de recollida de residus. Una queixa que va acompanyada de la petició de dimissió de l'alcalde i la resta de càrrecs polítics responsables de la gestió del servei. La federació insisteix que la problemàtica ve de lluny i que no es pot justificar apel·lant al comportament incívic d'alguns usuaris o traslladant, afirmen, la competència al Consell Comarcal. La xarxa vendrellenca reclama informació detallada sobre les incidències detectades els darrers mesos i que es depurin responsabilitats tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal.
1: A principis d'agost es va presentar en societat la plataforma Barris Marítims Nets, impulsada per veïns dels nuclis marítims del Vendrell que reclamen solucions davant el problema de la recollida de residus. Des d'aleshores, la plataforma ha recollit més de 2.000 signatures que portaran al ple ordinari del mes d'octubre. També han anunciat que faran una protesta per la Fira de Santa Teresa.
3: Des de la plataforma Barris Marítims Nets expliquen que han estat molts els veïns, visitants i turistes que s'han acostat durant l'estiu per donar-los suport i col·laborar en la recollida de signatures. La intenció que tenen ara és portar aquestes firmes a l'Ajuntament durant el ple ordinari del mes d'octubre.
6: Montamos un tenderete aquí en el mirador del Rioet y había que ver la gente cómo se acercaba y con lágrimas casi. En los ojos, nos contaba la suciedad, cómo se había perdido el espíritu que había en Comarruga.
7: Gente de Estados Unidos, de Holanda, de Francia, que nos venían a preguntar a nosotros qué estamos haciendo con la imagen del pueblo, a nosotras.
6: Entonces vamos a presentar al pleno, pedimos a la población que ese día nos debían acompañar, porque si tanto nos han agradecido el trabajo que hemos hecho, podían respaldarnos en ese momento.
3: I entre les peticions que fan hi ha que s'augmenti la freqüència de la recollida de residus als bars i als restaurants i que es posin més contenidors per al veïnat. Afirmen que la presència de residus a la via pública està generant greus problemes d'insalubritat, que es veuen agreujats quan hi ha episodis de pluges fortes, que les últimes setmanes han estat molt habituals.
7: La basura llama basura y la gente al no tener dónde tirar o harta de tener caminar varias calles para tirar la basura encuentra esto y sí, se produce el incivismo provocado.
6: Ahora empezó la temporada de lluvias y cada vez que ha llovido estas basuras, así diseminadas, cualquier animal puede rajar la bolsa y se ven también algunas. Todo eso con la lluvia y la suciedad que hay aquí, todo acaba en el estani.
7: Ante un problema de alarma como la que hemos tenido este fin de semana, saco a todo el mundo, voy yo también a juntar las basuras. No dejo esto así a provocar otra inundación.
3: A més de portar les signatures al ple, des de la plataforma plantegen fer una protesta el primer dia de la Fira de Santa Teresa.
7: Ir al inicio y hacer como una queja simbólica. O sea, sin palabras, demostrar lo que venimos cargando los barrios marítimos, pero queremos hacerla convocando al pueblo.
3: Una protesta per a la qual han preparat fins i tot un outfit relacionat tant amb els residus com amb les inundacions dels últims dies.
1: De Deixem de banda el tema residus, parlem d'altres qüestions, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que s'ampliarà la celebració del Carnaval al municipi amb una nova rua que es farà diumenge a la tarda com a ruga i als nuclis marítims, i que se sumarà a la tradicional rua que es fa al nucli del Vendrell el divendres.
3: Segons el consistori, la iniciativa de fer una nova rua de Carnaval a Coma-ruga respon, d'una banda, a la realitat demogràfica actual del municipi, amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims, i de l'altra, a la demanda expressada pels carrossers i comparsers locals que havien plantejat la possibilitat de celebrar una segona rua. La regidora de festes, Mariona Figueres, ha destacat que aquesta nova rua és una aposta per ampliar l'oferta d'oci i les activitats lúdiques als nuclis marítims, però també per generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu. Figueres ha remarcat també que la nova rua permet fer créixer el Carnaval del Vendrell i acostar

0: dies 25 i 26 de novembre. Les inscripcions es poden fer al Servei d'Atenció al Ciutadà del Vendrell, al carrer del Mar, al Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga i a través del web municipal. El programa Vacances per a tu pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i també combatre la soledat de la gent gran, prioritzant la participació de persones en risc d'exclusió social i promovent un envelliment actiu, a més d'oferir un espai segur i adaptat per gaudir del temps lliure. Les destinacions es trien buscant vincles amb el Vendrell per enfortir lligams i potenciar l'intercanvi entre persones i municipis. Caldes de Malavella comparteix amb el Vendrell que tots dos municipis estan integrats a l'Associació de Viles Termals de Catalunya. Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona.
1: Els clubs de lectura del Vendrell han iniciat ja el curs i ho fan amb noves propostes, com ara un club adreçat a joves i un altre dedicat al creixement personal. La programació manté l'aposta per fomentar la lectura i el debat al voltant dels diferents gèneres i autors. Tots els clubs han exhaurit les places amb 123 participants en total.
2: Biblioteca Terra Baixa ha engegat aquest dimarts la programació del Club de Lectura amb la presentació de les obres proposades per aquest curs. La primera trobada serà el 27 d'octubre i comptarà amb la periodista Agnès Marquès, que parlarà de la seva novel·la La segona vida de Ginebra Bern, guardonada amb el Premi Ramon Llull.
3: La novel·la comença en un moment que els diaris han perdut tota la força que tenien i hi ha un contrapès que són les xarxes socials. I llavors fins a quin punt la xarxa social diu una veritat o diu una mentida, és una recerca molt interessant amb una doble vida.
2: La programació continuarà amb Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent.
3: També és entendre el fenomen i també és entendre una generació, diguéssim, jove, que no ho té molt bé en la societat i que es busca la vida. En aquest cas, la protagonista se'n va a fer d'opera a Amèrica i també és un contrast entre aquesta Amèrica profunda i el seu lloc d'on ve, que és, en aquest cas, la Cerdanya Alt.
2: Una tercera proposta serà Una dona qui estima, de Teodor Kalifatides.
3: Una obra de reflexió, de sentiments, d'anar endavant i darrere a l'entorn d'una dona que havia conegut.
2: Com a cluent del Club de Lectura connectarà amb una exposició sobre els deportats penedesencs als camps nazis.
3: Hi haurà una exposició sobre els camps d'extermini nazi i llavors fem una obra que em sembla que seria de sentit obligatori, que és una obra d'un novel·lista que es deia Mati Piniella, que és el Caia la Raig, que sortosament la Montserrat Roig, també com a periodista, els va descobrir i els va posar a la llum tota una gent que va patir una deshumanitat horrorosa.
2: El Club de Lectura del Vendrell compleix 25 anys, una trajectòria que consolida aquesta iniciativa com un programa d'èxit al municipi.
3: El criteri número 1 és la qualitat, sempre hem optat per això. La idea fonamental és la varietat, tenir gustos diferents. Per què? Perquè la gent et diu, ostres, he llegit això que no l'hagués triat mai i ara m'ha agradat, ara tornaré a agafar una d'un altre autor, per tant, molt bé.
4: M'agrada molt llegir, i llegim llibres que normalment tu no els agafes per llegir, i llavors, clar, és interessant. A veure, n'hi ha algun que acabes i dius mai més a la vida, però jo sóc massoca i els acabo tots.
5: Llegir llibres que jo mateixa no ho llegiria. I el que m'aporta és intentar veure la mentalitat d'altres persones sobre el mateix llibre.
4: Un diu una cosa, l'altre diu una altra, però m'agrada molt.
5: Opinions d'altres companyes, que això és molt important, que a millor la teva no és la mateixa que les altres companyes, i això és molt important.
2: La bona acollida ha animat la biblioteca a ampliar-ne l'oferta.
6: Els clubs de lectura és una activitat d'èxit perquè tenen aquesta part, no?, social de compartir, que és tan important. Per això ens feia molta il·lusió, doncs, donar opció a altres públics, a altres franges horàries, i d'aquí, doncs, l'obertura d'aquests nous clubs.
2: Els nous clubs de lectura es desenvoluparan entre els mesos d'octubre i gener. Un d'ells està adreçat a joves a partir de 18 anys i serà conduït per Marta Minguella. L'altre estarà dedicat al creixement personal i el moderarà Gemma Garrigosa.
6: Tindrà lectures que no són de literatura, sinó lectures més d'assaig o més de pensament i de reflexió, i aquest intentem fer-lo els mateixos.

0: matins. De fet, serà club de lectura matinal.
1: La setmana passada va començar el club de lectura de Coma-ruga, conduït per Adrià Grandia. Durant el curs, els participants compartiran la lectura de Solitud, de Víctor Català, Trilogia, de John Fosse, Cop de llum, de Rita Bolwinkel i 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Al Vendrell, aquest dimarts, la presentació s'ha celebrat amb un recital emmarcat en l'any Clementina Arderiu, que commemora els 50 anys de la mort de la poeta. La proposta ha anat a càrrec del País de l'Entresón, amb Encarna Lainet i Bernat Mateu.
2: Els esports, en Jordi Graell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem de l'únic equip que ha pogut jugar aquest cap de setmana. Jo he anat comentant que ha sigut un cap de setmana emmarcat per les suspensions a causa de l'alerta per la pluja. I bé, l'únic equip que es va escapar d'aquesta suspensió va ser l'AEB Vendrell masculí, que tenia programat el seu partit diumenge a la tarda, per tant ja fora d'aquest horari de risc. I en aquest sentit, doncs bé, els jugadors d'Ignasi Morales, que s'enfrontaven a l'Abrera com a Ruga, en un partit on sempre van portar l'iniciativa i al final es van acabar imposant per 57-43, per tant, la segona victòria en dos partits. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bé, com deia, no? A diferència de Tarragona, que allà doncs, va haver de remar per acabar remuntant, doncs aquí va una part davant donar tota l'estona i això va fer que poguéssiu tenir el partit més o menys controlat, no?
4: Sí, aquesta setmana ha sigut un partit ben diferent del de la setmana passada. La setmana passada vam tenir un mal inici i vam haver d'anar una mica contracorrent. I aquesta setmana, la veritat que no és que tinguéssim un inici brillant, però sí que és veritat que des del principi del partit vam tenir el partit bastant controlat i vam tenir la iniciativa des del principi fins al final.
3: El que sí que doncs, s'assembla al primer partit és que és un partit també de nou guanyat per la defensa, no? Perquè, com deies, doncs, no va ser especialment brillant en atac, però en canvi en defensa sí que l'equip doncs, aquests dos primers partits doncs, s'està mostrant molt sòlid, no?
4: Sí, portem dues setmanes i ens han ficat 100 punts entre els dos partits, és a dir que a una mitjana de 50 punts per partit. La veritat és que ho estem treballant, l'equip li està donant molta importància i els jugadors doncs, estan intentant fer un passet endavant en defensa i així s'està demostrant de moment aquestes dues primeres setmanes. Sí que és veritat que en atac, doncs, en els dos partits també es veu que estem encara en procés de millora, crec que hem de treballar encara moltes coses per començar a tenir partits amb anotacions una mica més elevades. Ens agradaria jugar més cap als 70-80 punts que cap als 60, com estem jugant aquestes primeres setmanes. Però bé, confiem en que el treball del dia a dia i la feina de l'equip setmana a setmana doncs farà que l'atac cada cop flueixi una miqueta més i cada cop trobem millors situacions de tir i el joc estigui una miqueta més ordenat i la gent pugui estar una miqueta més a lloc.
3: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte a la pista del Pretenc, que, com vosaltres, doncs, també heu guanyat els dos primers partits i, de fet, veu de guanyar doncs, una pista complicada, com és la Castelldefels, no? Per tant, doncs, senyal que serà doncs, un altre partit complicat i aviam doncs, si es pot mantenir aquesta bona ratxa, no?
4: Sí, el Pretenc és un equip que ja coneixem d'aquesta categoria. L'any passat va estar també per la part mitja alta de la classificació i sabem que anar a jugar allà sempre és complicat. A més, el que dius, han tingut un inici doncs, bastant bo d'augment, amb un 2-0, guanyant un equip com el Castelldefels, que és un molt bon equip. I bé, haurem d'anar allà a competir tot el que puguem i intentar doncs, buscar aquesta tercera victòria, que la veritat seria una notícia molt positiva perquè vol dir que comencem un inici de lliga doncs, amb molt bon peu.
3: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
4: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
3: Ignasi Morales, entrenador de l'AEB Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-43 contra l'Abrera. I ara, com diem, centrats en aquest desplaçament dissabte, 8:15 del vespre, a la pista del bàsquet Pretenc. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb l'altra cara de la moneda, perquè l'AEB Vendrell femení havia d'ajornar el seu partit contra el Valls B, ja que les jugadores de José Antonio Ramírez tenien el seu partit previst per dissabte a la tarda, per tant, en horari de ple de les suspensions i, per tant, doncs, les taronges que hauran de buscar una nova data per jugar aquest partit. I, per tant, el següent ja serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
5: Hola, què tal, bon dia.
3: Bé, però tot una llàstima, no?, que no poguéssiu disputar finalment aquest partit contra el Valls, no?, per intentar doncs, mantenir doncs, la bona línia del primer partit, no?
5: Sí, però en costat sí que volíem jugar, perquè és el que dius, no ens agrada perdre partits i perdre la possibilitat de la continuïtat, però també tampoc ens sembla malament, perquè tenim una mica més de temps de recuperar la gent que està una mica tocada i una mica forçada d'aquest inici de temporada, que està sent una miqueta, bueno, una miqueta en alt i baix.
3: Per tant, doncs ara ja toca pensar en el següent, que serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B, que és un equip que acaba de pujar, però bé, doncs, amb els filials ja se sap que doncs, és una caixa de sorpreses, no? I més de, en aquest cas, que també doncs, és el filial d'un equip doncs, bastant potent, no?
5: Sí, en principi conec el club i tenen jugadores que, com bé dius, poden doblar, i sí que és possible que tinguem aquesta dificultat afegida, a més d'arribar al partit molt complicat el diumenge molt tard. Això tampoc afavoreix gens les coses per poder jugar amb bona energia. Esperem arribar a les millors condicions possibles, recuperar tota la gent i tenir la possibilitat de plantar cares.
3: Sobretot això, no? Doncs intentar doncs, mantenir doncs, el que vam veure al primer partit, no? Que l'equip no es va donar per vençut, i intentar doncs, mantenir-se vives fins al final, no?
5: Sí, tenia aquesta punt d'intentar superar el partit i arribar fins a l'últim minut amb possibilitats de guanyar-ho, si no pots guanyar clarament, que tampoc l'hagis perdut, i disputar-ho sempre. Aquesta és la filosofia que intentaré aquest any. Ja ho provàvem l'any passat, de no deixar-nos anar, i entenem que aquesta sort dependrà molt de com arribar al final, minuts finals de partit.
3: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Així que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
5: Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
3: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, fa una mica de prèvia d'aquest partit que, com diem, després de la suspensió del partit contra el Valls B, doncs el següent serà aquest diumenge a 7:45 del vespre a la pista del Castelldefels B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb el retorn a l'acció del Club Futbol Sala Vendrell després de la suspensió del partit de dissabte a la pista del Reus. Els jugadors de Miquel Malo reben aquest diumenge a casa al Montbrió i intentar aconseguir la segona victòria després del debut en victòria contra el Catllà, i per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Bé, una llàstima, no?, el que no es pogués jugar dissabte, no?, perquè era un partit per demostrar que també doncs, es podia continuar la bona línia del Catllà, però bé, doncs, al final doncs, no es va poder jugar.
6: Sí, una llàstima per tot plegat, no?, per no poder jugar, perquè ara hem de buscar una data que a veure si aconseguim decidir cap de setmana, perquè no hem d'anar a Reus entre setmana a les 10 de la nit. La veritat és que és un delta baix important, i la veritat és que al final veiem el que va ploure, doncs és una miqueta, una mica de mala sort que plegat. Però bé, és el que hi ha, hem de jugar amb els reis que ens proposa la federació, i no hem de tenir ni veu ni vot en aquest punt, o sigui que tampoc ni podíem fer res, i doncs ara ja pensem el següent.
3: El següent que, com deia, doncs és el Montbrió, que és un equip que acaba de pujar aquesta temporada, que de referència tenim la primera jornada, que van jugar a la pista del Flix. Per tant, bé, no sé quin partit us espereu.
6: Bé, fins on sabem, el Montbrió és un equip bastant intens, un equip que mira a la Catllà, un equip que li fica molta intensitat, que corre molt i que va molt a tope. Físicament parlant, després amb la pilota pues, tenen moments millors i moments pitjors, fins on sabem, però són un equip que sabem que serà molt perillós, i nosaltres hem de centrar-nos en el nostre, intentar el primer i principal, igual que vam fer el dia del Catllà, és igual a aquest nivell d'intensitat, ja que si no, si quan jugues contra equips molt intensos, si tu no ets capaç d'igualar aquest nivell d'intensitat, és molt difícil competir, però després pensant que juguem a casa, i a casa volem ser un equip fort, l'any passat més o menys ho vam fer, ja que volem fer un inclús millor, i pues, tenint això en ment, només podem pensar en intentar sumar de 3, intentar treballar dur, intentar tenir el partit endavant, que és el més important al final i el que volem tots.
3: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
6: Molt bé, pues, moltes gràcies a tu.
3: Miquel Malo, entrenador del Puertas Moreno Vendrell, valorant aquest partit que, com diem, doncs, jugarà diumenge, després de la suspensió del partit a Reus, doncs hi ha el següent, que serà aquest diumenge, 1:15 del migdia, al Pavelló Municipal contra el Montbrió.

0: temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de parlar d'un temps de tardor amb solet després de la tamborinada d'ahir al vespre. Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Sorpresa rere sorpresa, la d'ahir al vespre, déu-n'hi-do, no? La tamborinada que ens va arribar.
2: Sí, però com que som molts observadors, ja ens haurem donat compte que el que teníem ahir res tenia a veure amb el que teníem fa un parell de dies. Les connotacions eren totalment diferents. De fet, fins ahir no vam sentir tronar ni vam veure llampar, i ahir sí que ho vam veure. Per tant, això ja ens donava a pensar que la situació no tenia res a veure amb tot. Per tant, són unes precipitacions que van escombrar el país de sud-oest cap a nord-est.
1: Marc Rodero, t'hem perdut. Hem perdut la connexió amb Marc Rodero mentre parlàvem amb la crònica del temps d'aquest informatiu. Intentarem restablir aquesta connexió a la recta final d'aquesta edició de les notícies. Si no és possible, evidentment, ho deixaríem ja per properes ocasions de aquesta mateixa sintonia. Estem pendents, doncs, de restablir aquesta connexió, si és possible, amb en Marc Rodero, per conèixer cap a on ha d'anar el temps. El que estàvem comentant fins ara és la situació d'ahir, i ara cal conèixer cap a on va tot plegat aquests darrers dies de setmana i també, sobretot, de cara al cap de setmana. Estem pendents, doncs, de restablir aquesta connexió, si és possible. Sembla que no serà possible. Ho deixem aquí. En tot cas, en parlem en properes ocasions del temps i us emplacem a seguir la previsió meteorològica a través de la televisió local. Nosaltres deixaríem aquí aquest informatiu, com sempre. Mercès per la vostra confiança i ens tornem a trobar en properes ocasions en aquest mateix punt del dial. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Bon dia, són les 2.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
4: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
2: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
5: Porto una hora, des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
6: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
2: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
7: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
2: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
2: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
9: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
9: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
2: En cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
9: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
2: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
10: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
9: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
4: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
9: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
2: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
11: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
12: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
11: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
13: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
2: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
7: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
11: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
2: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
11: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
6: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
5: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
11: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
2: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
14: Per una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei i autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
15: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res. No ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi, perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar. A sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot. que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
14: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
2: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
16: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
2: Anem sobre el terreny per detallar, doncs, totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
18: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
19: Els moments d'ahir van ser esfereïdors. Vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius. Inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
18: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
2: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del centre de comandament avançat, Eduard Martínez.
21: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat. Amb totes les poblacions afectades.
20: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys, i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
9: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats, com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
9: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
0: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
2: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol, i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
2: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
2: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
4: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica, doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
2: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
6: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
7: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
6: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
2: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukelele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
10: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
12: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
8: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukelele.
2: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
13: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Roca Figuera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
13: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
2: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
9: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
2: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
5: el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, la Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga al Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
11: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
14: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
11: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
15: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
16: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
17: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
16: La tradició es mou si la mous tu.
17: Tota la informació a firamediterrania.cat.
18: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
19: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?». «Ho veieu?», una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Que és a casa el senyor Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
18: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
1: Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
2: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
20: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
2: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
21: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
2: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
9: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
9: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
2: En cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
9: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
2: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
28: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Sí. Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
0: Ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas, per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
9: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
2: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges dels últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha represa el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
6: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
7: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
6: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
10: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
2: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
20: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
6: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
2: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
6: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
12: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
6: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
2: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
5: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
13: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com per exemple el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
22: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
23: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut amb una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla, que era intransitable per les pedres.
22: Guillaumet assenyala que aquests

0: Associacions d'inquilins també s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, la seguida Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
2: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
3: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
2: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
4: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
2: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
6: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
5: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Troballo com viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
0: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
1: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
7: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no s'ha construït cap.
8: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi han moltes proclames, no? I molts pocs fets.
7: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
1: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
0: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra

0: entre Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
1: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
2: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia, la malversació als líders del procés.
1: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
0: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
1: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
4: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
5: De la façon dont les fotògrafs pratica la fotografia.
3: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
1: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
0: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
7: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per
6: les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el correbous, el correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
1: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
8: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
9: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
8: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Radià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
11: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
10: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
8: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benín, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
12: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
8: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
8: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura, tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlons, fa uns minuts ha confirmat la troballa del cos, però no ha donat més detalls perquè diu s'està pendent d'identificar.
3: Ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: I nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris. El govern, en canvi, assegura que la xarxa és segura i acusa els maquinistes d'aquest caos. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint estalvi progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. De fet, ja s'està posant en marxa la circulació dels trens a les línies, excepte aquelles que estan afectades pels efectes del temporal. I atenció, perquè l'organització d'ultradreta Acte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta, diu, contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, i els sis jutges de l'organisme que han secundat la sentència que va l'amnistia a la malversació als líders del procés. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar Puigdemont i amnistiar la corrupció. Per cert, que el Suprem ha donat 5 dies a les parts perquè presenten al·legacions després de la sentència del Tribunal Constitucional, que ha avalat amnistiar la malversació. Llarena, el magistrat Llarena i el Suprem sol·liciten a la Fiscalia i les defenses que formulin les al·legacions que els hi convinguin. El Tribunal Constitucional ha notificat la sentència aquest matí al Suprem. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 a Rosalía, un guardó que reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta, diu, ambiciosa, innovadora i transformadora. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
5: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Parar! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
8: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
9: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
10: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit on my dream.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
12: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
13: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.
2: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Com estàs? Que avui arrenquem la tarda de dimecres. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts. Estàs en el centre tambú de la FM, passant 8 minuts del punt de les 3. I bueno, de moment tenim sol. No sabrem què farà d'aquí una estona, una hora o més endavant, perquè la situació, doncs, meteorològica ve molt canviant. Així que, per moments i sobre la marxa que s'acostuma a dir, aquí estarem fins al punt nosaltres de les 5, com sempre, compartint tota l'actualitat musical. Ricky Martin i Pedro Sampaio ens reben amb aquest Piquito Piquito, que és la seva nova col·laboració. Bona tarda i benvinguts. Aquesta és la Tarda en Estèreo d'avui dimecres.

Escoltes Ràdio al Vendrell. Doncs per obrir boca a Ricky Martin i Pedro Sampaio amb aquest tema que acabem de sentir. I atenció, perquè arriben amb el seu estil habitual i la seva qualitat. Parlem de l'Uno de Purple Disco Machine amb aquest Test My Look, la seva última proposta en aquests temps de tardor.

0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Aquí estava Tom Jola i Solom en Kepta amb aquest Dungeon Torture, ja familiar i que l'hem escoltat més d'una tarda aquí en Tardana Estèdio. Les 3:20 de la tarda i la veritat és que sempre sentir la Casa Azul és, bueno, pues un moment de positivisme. És que la seva música ens aixeca d'allà on estem ara. Amb la col·laboració de Dani Di Costas arriben amb aquest tema que es diu En mi cabeza.

Escoltes Ràdio El Vendrell. I després d'escoltar Josu Bravo amb aquesta proposta que acabes de sentir, un artista dona pas a un altre. I és que David Bisbal en breu presentarà el seu disc que es diu Eternos. Aquí el que ens oferirà serà un àlbum homenatge als grans cançons, les grans cançons de la música en espanyol. L'artista manté l'essència de la composició original. Aquí està Quijote, el gran clàssic de Julio Iglesias.

Aquí està Guille Toledano, que anuncia el seu àlbum debut i presenta aquest Ja no me avises com a nou adelant. Després de mesos contribuint poc a poc al seu univers artístic, anuncia que presenta nou treball. Arriba el 23 d'octubre a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bon, i més coses. La tarda arriba a una de les cançons que hem sentit aquests les últimes setmanes ja de l'estiu. Arribava el gran Luis Fonsi aterrant amb aquesta cançó que parla d'una parella que entén que la vida hi ha circumstàncies insalvables, però que es volen regalar un darrer moment.

Escoltes Tarda en Estèreo. Anem amb més coses que tenim per aquí a l'Eire Martínez. La veritat és que és com obrir una finestra i que puguis respirar aire fresc. Aquest nou tema de l'Eire Martínez, Quédate con su voz.

De la mà de Fate Divino i Bobby Ranks, aquí ens quedem amb aquest nou treball. Ens trobem a Fate, que torna als seus inicis, acompanyat de Bad Gyal Yandel, obrint les portes del seu nou treball, la continuació del seu

seu anterior treball i amb temes com aquest que es diu Se puso feo, l'honor del Colombia. Escoltes, tarda en estèreo. Bueno, la tarda la veritat és que presta i molt, tenim una temperatura agradable i aquesta cançó ens transporta doncs, a l'estiu de la mà dels Cora, Perduts tu i jo.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.
8: Doncs benvinguts ara mateix en aquestes horetes de la tarda. Si passeu per aquí i us quedeu amb nosaltres, arrenquem aquesta segona hora de la nostra Terrana Estèreo amb els Take That. Tenen un nou àlbum d'estudi, el seu darrer disc es diu Dreamers, surt a la venda el proper 20 de novembre, amb temes com aquest que ja coneixem, que es diu precisament donar nom al seu nou treball. El gener d'aquest 2026 van estrenar a Netflix Take That, una minissèrie documental en tres parts que repassa en detall la seva trajectòria, tensions i retrobades. Bueno, pues aquest 2026 va començar així. Aquest 20 de novembre publicaran nou treball i el 2027 arribaran amb una nova gira. Ja s'ha anunciat oficialment els seus concerts per l'estiu de 2027, amb un recorregut que inclou aturades a Suïssa, Alemanya, França i Itàlia, i dates confirmades a Espanya entre el 9 i el 15 de juliol. Amb això, avui comencem aquesta segona hora de Tardana Estèreo.

escoltes Tarden Estèreo. Doncs avancem en aquesta tarda i ho fem amb més música. Madonna i Charlie XCX han llançat una col·laboració històrica que és Centeria After Hours. El single es publicava el passat 24 de setembre. És una versió totalment renovada i orientada als clubs nocturns del tema original d'en Centeria. Aquest és un dels temes que formen el seu Confessions 2.

Escoltes Tarda en Estèreo. Per què sona aquesta nova cançó conjunta de la mà de Pablo López i Lola Índigo, que es troben en un gran moment de col·laboració, tant en la música com en la televisió. Com ja sabeu, tots dos ara fan de coachs principals en el seu programa de televisió La Voz. I tots dos artistes acaben de llançar aquest Casi Siempre. És una emotiva balada que està inclosa en el darrer treball de Pablo López, que es diu El 4.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Sonava Pedro Capó i el seu darrer treball. I atenció, ara fina bé que arriba Carly Rae Jepsen amb el seu darrer treball. Un estiu que han ballat a tope aquest After.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: La col·laboració de DJ Goga, el colombià, amb Jason Derulo, és aquest Mi Chico. La va ser llançada aquest estiu. Sovint doncs ens quedem amb coses que ens passen per alt, però el tema s'ha fet superpopular en plataformes digitals gràcies als seus ritmes que s'enganxen des de primera. I també li acompanya la col·laboració de Melody. Aquí està Mi Chico.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: I aquest tema l'hem explicat ja moltes vegades, quina és realment la història de per què van decidir fer aquest tema que es diu Encara som aquí, de la mà dels Amics de les Arts. Una història, un episodi real que el grup va presenciar a les Fires de Sant Narcís de Girona l'any passat. I la cançó l'han volgut convertir i transportar el que van viure, la caiguda i el posterior èxit del Pilar de 4 dels Marrecs de Salt. Una història sobre el que és la perseverança, el que és treballar en equip i, sobretot, la força del col·lectiu.

Estem escoltant a Love of Lesbian. Ja coneixes aquest L'Hermandad, una cançó en directe que arriba dels seus darrers concerts. I Danny Ocean també és protagonista ara aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ens acostem cap a 3:15 de la tarda amb aquest Caramel.

Escoltes Tarda en Estèreo. Hem ballat a ritme del Morenito de Inna i ara donem pas a aquest tema que ens transporta a la pista de ball. És només dimecres, però ja podem començar a pensar en el cap de setmana. Clar que sí, l'estiu s'ha acabat, però el temps d'oci no. Carvel i Carla Frigo, aquí arribaven aquest estiu junts per oferir-nos aquest I Can Feel.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Doncs la Tarda en Estèreo musical i d'actualitat la deixem aquí amb Orville Peck i aquest tema fantàstic es diu Drone Out of Road. Nosaltres tocarem ja a les 5. Ja heu de passar bona tarda i demà estarem aquí avançant ja de nou la setmana, que serà de dijous. Salutacions de Marga Márquez. Ciao.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

aquesta Fira de Santa Teresa. Vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem. Let's keep it going!

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Pa' que un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color.

0: aquesta Fira de Santa Teresa. Vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de Non Perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Sembla que s'acaba el concert.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Hace falta valor, te juro que hace falta valor para soportar el dolor, poder calmar toda esta ambición. Hace falta valor, solo

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana. Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: estipéndali.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Molt bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Hem de fer repàs a l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. És un repàs a l'actualitat informativa que ens arriba amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell, de Meteorològica d'en Marc Rodero, el control de so de la Marga Marquet i davant dels micròfons, qui us parla, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Els desbordaments dels últims dies produïts en diferents illes de contenidors del Vendrell ha coincidit en el temps amb l'inici de les negociacions entre Ajuntament, Consell Comarcal i l'empresa concessionària FCC per ampliar el servei. Segons ha explicat el Consell, l'Ajuntament va fer la petició d'ampliació el passat divendres i aquest dimarts s'ha rebut una proposta de Fomento. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que a més ens ha de servir també per parlar de Sant Pol Esquerra. Exigeix explicacions i la presa de mesures immediates en relació a les incidències que presenta especialment els darrers dies la recollida de residus. La xarxa mandrellenca també s'ha posicionat públicament pels problemes en la recollida de residus i responsabilitza directament l'alcalde Kenneth Martínez del Caus, assegura en general. També haurem de parlar de la plataforma Barris Marítims Nets, impulsada per veïns dels nuclis marítims que reclamen solucions davant del problema de la recollida de residus. Com veuen vostès, un informatiu pràcticament monogràfic. Però també servirà per parlar de l'Ajuntament del Vendrell, que ha anunciat que s'ampliarà la celebració del Carnaval, que tornen les vacances gratuïtes per la gent gran o que els clubs de lectura han iniciat el curs amb noves propostes. Comencem informatiu, un informatiu pràcticament monogràfic, perquè tot ell versarà envers la recollida de residus. Els desbordaments dels últims dies produïts en diferents illes de contenidors del Vendrell han coincidit en el temps amb l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i l'empresa concessionària FCC per ampliar el servei. Segons han explicat des del Consell, l'Ajuntament va fer la petició d'ampliació el passat divendres 2 d'octubre i aquest dimarts s'ha rebut una proposta per part de Fomento.
3: En un comunicat, des del Consell Comarcal del Baix Penedès han informat que el passat divendres 2 d'octubre van rebre la petició de l'Ajuntament del Vendrell d'ampliar el contracte del servei de recollida de residus amb l'empresa Fomento. Aquell mateix dia, l'ens supramunicipal va demanar a l'empresa concessionària una proposta d'ampliació del contracte. La petició ha coincidit en el temps amb un empitjorament del servei aquest cap de setmana, que segons diferents veïns es va començar a produir el mateix divendres. Aquest dimarts el Consell Comarcal ha rebut una primera proposta de Fomento, que ja ha estat traslladada a l'Ajuntament, que és qui ha de determinar les condicions de prestació del servei. En aquest sentit, des de l'ens comarcal recorden que el servei de recollida de brosses es gestiona des del Consell, però amb les peticions i condicions establertes per cada Ajuntament, i que estan recollides en el conveni corresponent. Aquesta crisi també coincideix amb un període en què la deixalleria comarcal de Vallvella està tancada per tasques de manteniment i buidatge de residus. Uns dies durant els quals, tal com recorden des del Consell, els comerços i les indústries han de gestionar els residus de la seva activitat mitjançant gestors autoritzats.
1: No deixem el tema perquè Sant Pol Esquerra exigeix explicacions i la presa de mesures immediates en relació a les incidències que presenta especialment en els darrers dies la recollida de residus. El principal grup de l'oposició reclama actuacions immediates com la fiscalització del servei, la clarificació d'un possible incompliment del contracte per part de l'empresa i l'aplicació de penalitzacions si escau. Esquerra urgeix al govern a actuar i afirma que amb ultimàtums no n'hi ha prou.
4: El dia de la marmota. D'aquesta manera tan gràfica ha definit Sant Pol Esquerra l'acumulació de brossa detectada al municipi els darrers dies. Un problema que la formació republicana titlla ja d'estructural i per a la qual exigeix solucions immediates. El principal grup de l'oposició es pregunta si el servei està mal dimensionat o si, per contra, hi ha un incompliment del contracte, alhora que qüestiona l'acció del govern municipal.
5: Un contracte públic creiem que no es fiscalitza amb ultimàtums, es fiscalitza amb un seguiment, en requeriments, i quan s'acrediten aquests incompliments, aplicant les penalitzacions previstes. I si aquests incompliments són greus o reiterats, s'han d'estudiar totes les possibilitats que permeti el contracte, inclosa la seva resolució si jurídicament ho correspon.
4: Son Poble Esquerra afirma que ara mateix els falten dades per saber què és el que està fallant realment i exigeix a l'Ajuntament donar a conèixer quants requeriments se li han presentat a l'empresa i quantes penalitzacions se li han aplicat. Una actuació, afirmen, que hauria de ser activa i no pas reactiva.
5: Exigim reforç immediat del servei, neteja dels punts més conflictius i control diari del compliment de contracte. Exigim que, si existeixen incompliments, s'apliquin les penalitzacions contractuals corresponents i, si la gravetat o reiteració ho justifica jurídicament, que se n'estudiï la continuïtat del contracte. Demanem compromisos públics amb terminis concrets.
4: Justament aquest dijous hi ha convocada una junta de portaveus per tractar la problemàtica i divendres un ple extraordinari que ha de servir, entre més, per modificar la taxa relativa al servei de recollida de residus. Un conjunt de mesures que Som Poble Esquerra considera que hauria d'anar acompanyat de la constitució d'un espai públic d'incidències on poder comunicar qualsevol problema en aquest àmbit i analitzar l'evolució del servei.
1: I la xarxa vendrellenca també s'ha posicionat públicament pels problemes en la recollida de residus i responsabilitza directament l'alcalde, Kenneth Martínez, del caos asseguren generat. L'entitat veïnal l'acusa d'incapaç i en demana la dimissió. L'associació ho justifica afirmant que la fallida del servei és reiterada i que, per tant, la responsabilitat ha de ser política.
4: La xarxa vendrellenca diu prou. Així de contundent s'ha mostrat l'entitat veïnal davant de les incidències detectades des de la posada en marxa, asseguren, del nou sistema de recollida de residus. Una queixa que va acompanyada de la petició de dimissió de l'alcalde i la resta de càrrecs polítics responsables de la gestió del servei. La federació insisteix que la problemàtica ve de lluny i que no es pot justificar apel·lant al comportament incívic d'alguns usuaris o traslladant, afirmen, la competència al Consell Comarcal. La xarxa vendrellenca reclama informació detallada sobre les incidències detectades els darrers mesos i que es depurin responsabilitats tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal.
1: A principis d'agost es va presentar en societat la plataforma Barris Marítims Nets, impulsada per veïns dels nuclis marítims del Vendrell que reclamen solucions davant el problema de la recollida de residus. Des d'aleshores, la plataforma ha recollit més de 2.000 signatures que portaran al ple ordinari del mes d'octubre. També han anunciat que faran una protesta per la Fira de Santa Teresa.
3: Des de la plataforma Barris Marítims Nets expliquen que han estat molts els veïns, visitants i turistes que s'han acostat durant l'estiu per donar-los suport i col·laborar en la recollida de signatures. La intenció que tenen ara és portar aquestes firmes a l'Ajuntament durant el ple ordinari del mes d'octubre.
6: Montamos un tenderete aquí en el mirador del Rioet y había que ver la gente cómo se acercaba y con lágrimas casi en los ojos nos contaba la suciedad, cómo se había perdido el espíritu que había en Comarruga.
7: Gente de Estados Unidos, de Holanda, de Francia, que nos venían a preguntar a nosotros qué estamos haciendo con la imagen del pueblo, a nosotras.
6: Entonces vamos a presentar al pleno, pedimos a la población que en fin, que ese día nos debían acompañar, porque si tanto nos han agradecido el trabajo que hemos hecho, podían respaldarnos en ese momento.
3: I entre les peticions que fan hi ha que s'augmenti la freqüència de la recollida de residus als bars i als restaurants i que es posin més contenidors per al veïnat. Afirmen que la presència de residus a la via pública està generant greus problemes d'insalubritat, que es veuen agreujats quan hi ha episodis de pluges fortes, que les últimes setmanes han estat molt habituals.
7: La basura llama basura y la gente, al no tener dónde tirar o harta de tener caminar varias calles para tirar la basura, encuentra esto y sí, se produce el incivismo provocado.
6: Ahora empezó la temporada de lluvias y cada vez que ha llovido estas basuras, así, diseminadas, cualquier animal puede rajar la bolsa y se ven también algunas. Todo eso con la lluvia y la suciedad que hay aquí, todo acaba en el estani.
7: Ante un problema de alarma como la que hemos tenido este fin de semana, saco a todo el mundo, voy yo también a juntar las basuras. No dejo esto así a provocar otra inundación.
3: A més de portar les signatures al ple, des de la plataforma plantegen fer una protesta el primer dia de la Fira de Santa Teresa.
7: Ir al inicio y hacer como una queja simbólica. O sea, sin palabras, demostrar lo que venimos cargando los barrios marítimos, pero queremos hacerla convocando el pueblo.
3: Una protesta per a la qual han preparat fins i tot un outfit relacionat tant amb els residus com amb les inundacions dels últims dies.
1: deixem de banda el tema residus, parlem d'altres qüestions, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que s'ampliarà la celebració del Carnaval al municipi amb una nova rua que es farà diumenge a la tarda com a ruga i als nuclis marítims, i que se sumarà a la tradicional rua que es fa al nucli del Vendrell el divendres.
3: Segons el consistori, la iniciativa de fer una nova rua de Carnaval a Coma-ruga respon, d'una banda, a la realitat demogràfica actual del municipi, amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims, i de l'altra, a la demanda expressada pels carrossers i comparsers locals que havien plantejat la possibilitat de celebrar una segona rua. La regidora de festes, Mariona Figueres, ha destacat que aquesta nova rua és una aposta per ampliar l'oferta d'oci i les activitats lúdiques als nuclis marítims, però també per generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu. Figueres ha remarcat també que la nova rua permet fer créixer el Carnaval del Vendrell i acostar una celebració tan participativa com aquesta a una part del municipi que cada vegada té més població durant tot l'any.
1: Tornen les vacances gratuïtes per a la gent gran del Vendrell. En aquesta tercera edició la destinació és Caldes de Malavella i la sortida tindrà lloc el 25 i 26 de novembre. Ja es poden tramitar les sol·licituds presencials o a través del web municipal.
8: Fins al 21 d'octubre es poden fer les inscripcions de la tercera edició del programa gratuït Vacances per a tu, adreçat a persones del Vendrell de 65 anys o més. La sortida serà per anar a Caldes de Malavella els dies 25 i 26 de novembre. Les inscripcions es poden fer al Servei d'Atenció al Ciutadà del Vendrell, al carrer del Mar, al Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga i a través del web municipal. El programa Vacances per a tu pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i també combatre la soledat de la gent gran, prioritzant la participació de persones en risc d'exclusió social i promovent un envelliment actiu, a més d'oferir un espai segur i adaptat per gaudir del temps lliure. Les destinacions es trien buscant vincles amb el Vendrell per enfortir lligams i potenciar l'intercanvi entre persones i municipis. Caldes de Malavella comparteix amb el Vendrell que tots dos municipis estan integrats a l'Associació de Viles Termals de Catalunya. Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona.
1: Els clubs de lectura del Vendrell han iniciat ja el curs i ho fan amb noves propostes, com ara un club adreçat a joves i un altre dedicat al creixement personal. La programació manté l'aposta per fomentar la lectura i el debat al voltant de les diferents gèneres i autors. Tots els clubs han exhaurit les places amb 123 participants en total.
9: La Biblioteca Terra Baixa ha engegat aquest dimarts la programació del Club de Lectura amb la presentació de les obres proposades per aquest curs. La primera trobada serà el 27 d'octubre i comptarà amb la periodista Agnès Marquès, que parlarà de la seva novel·la La segona vida de Ginebra Bern, guardonada amb el Premi Ramon Llull.
10: La novel·la comença amb un moment que els diaris han perdut tota la força que tenien i hi ha un contrapès que són les xarxes socials. I llavors fins a quin punt la xarxa social diu una veritat o diu una mentida, és una recerca molt interessant amb una doble vida.
9: La programació continuarà amb Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent.
10: També és entendre el fenomen i també és entendre una generació, diguéssim, jove, que no ho té molt bé en la societat i que es busca la vida. En aquest cas, la protagonista se'n va a fer d'òpera a Amèrica i també és un contrast entre aquesta Amèrica profunda i el seu lloc d'on ve, que és, en aquest cas, la Cerdanya Alt.
9: Una tercera proposta serà Una dona qui estima, de Teodor Kalifatides.
10: Una obra de reflexió, de sentiments, d'anar endavant i darrere a l'entorn d'una dona que havia conegut.
9: Com a cluent del Club de Lectura connectarà amb una exposició sobre els deportats penedesencs als camps nazis.
10: Hi haurà una exposició sobre els camps d'extermini nazi i llavors fem una obra que em sembla que seria de sentit obligatori, que és una obra d'un novel·lista que es deia Mati Piniella, que és el Caia la Raig, que sortosament la Montserrat Roig, també com a periodista, els va descobrir i els va posar a la llum tota una gent que va patir una deshumanitat horrorosa.
9: El Club de Lectura del Vendrell compleix 25 anys, una trajectòria que consolida aquesta iniciativa com un programa d'èxit al municipi.
10: El criteri número 1 és la qualitat, sempre hem optat per això. La idea fonamental és la varietat, tenir gustos diferents. Per què? Perquè la gent et diu, ostres, he llegit això que no l'hagués triat mai i ara m'ha agradat, ara tornaré a agafar una d'un altre autor, per tant, molt bé.
11: M'agrada molt llegir, i llegir amb llibres que normalment tu no els agafes per llegir. I llavors, clar, és interessant. A veure, n'hi ha algun que acabes i dius mai més a la vida, però jo sóc maçoca i els acabo tots.
12: Llegir llibres que jo mateixa no ho decidiria. I el que m'aporta és intentar veure la mentalitat d'altres persones sobre el mateix llibre.
11: Un diu una cosa, l'altre diu una altra, però m'agrada molt.
12: Opinions d'altres companyes, que això és molt important, que a mi la teva no és la mateixa que les altres companyes, i això és molt important.
9: La bona acollida ha animat la biblioteca a ampliar-ne l'oferta.
13: Els clubs de lectura és una activitat d'èxit perquè tenen aquesta part, no?, social, de compartir, que és tan important. Per això ens feia molta il·lusió, doncs, donar opció a altres públics, a altres franges horàries, i d'aquí, doncs, l'obertura d'aquests nous clubs.
9: Els nous clubs de lectura es desenvoluparan entre els mesos d'octubre i gener. Un d'ells està adreçat a joves a partir de 18 anys i serà conduït per Marta Minguella. L'altre estarà dedicat al creixement personal i el moderarà Gemma Garrigosa.
13: Tindrà lectures que no són de literatura, sinó lectures més d'assaig o més de pensament i de reflexió, i aquest intentem fer-lo als matins. De fet, serà Club de Lectura matinal.
9: La setmana passada va començar el Club de Lectura de Coma-ruga, conduït per Adrià Grandia. Durant el curs, els participants compartiran la lectura de Solitud, de Víctor Català, Trilogia, de John Fosse, Cop de llum, de Rita Bolwinkel, i 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Al Vendrell, aquest dimarts, la presentació s'ha celebrat amb un recital emmarcat en l'any Clementina Arderiu, que commemora els 50 anys de la mort de la poeta. La proposta ha anat a càrrec del País de l'Entresón, amb Encarna Lainet i Bernat Mateu.
0: Els esports, en Jordi Graell.
14: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem de l'únic equip que ha pogut jugar aquest cap de setmana. Jo hem anat comentant que ha sigut un cap de setmana emmarcat per les suspensions a causa de l'alerta per la pluja. I bé, l'únic equip que es va escapar d'aquesta suspensió va ser l'AE Vendrell masculí, que tenia programat el seu partit diumenge a la tarda, per tant ja fora d'aquest horari de risc. I en aquest sentit, doncs bé, els jugadors d'Ignasi Morales, que s'enfrontaven a l'Abrera, com a Ruga, en un partit on sempre van portar l'iniciativa i al final es van acabar imposant per 57-43, per tant, la segona victòria en dos partits. Per parlar de com va anar tot plat, us com sempre tenim el míster Ignasi Morales. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia, què tal?
14: Bé, com deia, no? A diferència de Tarragona, que allà doncs va haver de remar per acabar remuntant, doncs aquí va una part davant donar tota l'estona i això va fer que pogués tenir el partit més o menys controlat, no?
15: Sí, aquesta setmana ha sigut un partit ben diferent del de la setmana passada. La setmana passada vam tenir un mal inici i vam haver d'anar una mica contracorrent. I aquesta setmana, la veritat que no és que tinguéssim un inici brillant, però sí que és veritat que des del principi del partit vam tenir el partit bastant controlat i vam tenir la iniciativa des del principi fins al final.
14: El que sí que doncs s'assembla, no?, el primer partit, és que és un partit també de nou guanyat per la defensa, no?, perquè, com deies, doncs, no va ser especialment brillant en atac, però en canvi en defensa sí que l'equip doncs aquests dos primers partits doncs s'està mostrant molt sòlid, no?
15: Sí, portem dues setmanes i ens han ficat 100 punts entre els dos partits, és a dir que a una mitjana de 50 punts per partit. Bueno, la veritat és que ho estem treballant, l'equip li està donant molta importància i els jugadors doncs estan intentant fer un passet endavant en defensa i així s'està demostrant de moment aquestes dues primeres setmanes. Sí que és veritat que en atac doncs en els dos partits també es veu que estem encara en procés de millora, crec que hem de treballar encara moltes coses per començar a tenir partits amb anotacions una mica més elevades. Ens agradaria jugar més cap als 70-80 punts que cap als 60, com estem jugant aquestes primeres setmanes. Però bé, confiem en que el treball del dia a dia i la feina de l'equip setmana a setmana doncs farà que l'atac cada cop flueixi una miqueta més i cada cop trobem millors situacions de tir i el joc estigui una miqueta més ordenat i la gent pugui estar una miqueta més a lloc.
14: Ara ja toca pensar en el proper partit, que serà aquest dissabte a la pista del Pretenc, que, com vosaltres, doncs, també ha guanyat els dos primers partits, i de fet veu de guanyar doncs, una pista complicada com és la Castelldefels, no? Per tant, doncs, senyal que serà doncs, un altre partit complicat, i aviam doncs, si es pot mantenir aquesta bona ratxa. No?
15: Sí, el Pretenc és un equip que ja coneixem d'aquesta categoria. L'any passat va estar també per la part mitja alta de la classificació i sabem que anar a jugar allà sempre és complicat. A més, el que dius, han tingut un inici doncs, bastant bo d'augment, amb un 2-0, guanyant a un equip com el Castelldefels, que és un molt bon equip. I bé, haurem d'anar allà a competir tot el que puguem i intentar doncs, buscar aquesta tercera victòria, que la veritat seria una notícia molt positiva perquè voldria dir que comencem un inici de lliga doncs, amb molt bon peu.
14: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
15: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
14: Ignasi Morales, entrenador de la Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-43 contra l'Abrera. I ara, com diem, centrats en aquest desplaçament dissabte, 8:15 del vespre, a la pista del bàsquet Pretenc. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb l'altra cara de la moneda, perquè l'AVE Vendrell femení havia d'ajornar el seu partit contra el Valls B, ja que les jugadores de José Antonio Ramírez tenien el seu partit previst per dissabte a la tarda, per tant, en horari de ple de les suspensions i, per tant, doncs, les taronges que hauran de buscar una nova data per jugar aquest partit. I, per tant, el següent ja serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
16: Hola, què tal, bon dia.
14: Bé, però tot una llàstima, no?, que no poguéssiu disputar finalment aquest partit contra el Valls, no?, per intentar doncs, mantenir doncs, la bona línia del primer partit, no?
16: Sí, però un costat sí que volíem jugar, perquè és el que dius, no ens agrada perdre partits i perdre la possibilitat de la continuïtat, però també tampoc ens sembla malament, perquè tenim una mica més de temps de recuperar la gent que està una mica tocada i una mica forçada d'aquest inici de temporada que està sent una miqueta, bueno, una miqueta en alt i baix.
14: Per tant, doncs ara ja toca pensar en el següent, que serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B, que és un equip que acaba de pujar, però bé, doncs, amb els filials ja se sap que doncs, és una caixa de sorpreses, no? I més en aquest cas, que també doncs, és el filial d'un equip doncs, bastant potent, no?
16: Sí, en principi conec el club i tenen jugadores que, com bé dius, poden doblar i sí que és possible que tinguem aquesta dificultat afegida, a més d'arribar al partit molt complicat el diumenge molt tard. Això tampoc afavoreix gens les coses per poder jugar amb bon dia. Esperem arribar a les millors condicions possibles, recuperar tota la gent i tenir la possibilitat de plantar cara.
14: Sobretot això, no? Doncs intentar doncs, mantenir doncs, el que vam veure el primer partit, no? Que l'equip no es va donar per vençut i intentar doncs, mantenir-se vives fins al final, no?
16: Sí, tenir aquest punt d'intentar superar el partit i arribar fins a l'últim minut amb possibilitat de guanyar-ho, si no pots guanyar clarament, que tampoc l'hagis perdut. I disputar-ho sempre. Aquesta és la filosofia que intentarem aquest any. Ja ho provàvem l'any passat de no deixar-nos anar i entenem que aquesta sort dependrà molt de com arriben a final, minuts finals de partit.
14: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Així que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
16: Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
14: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, fa una mica de prèvia d'aquest partit que, com diem, després de la suspensió del partit contra el Valls B, doncs el següent serà aquest diumenge a 7:45 del vespre a la pista del Castelldefels B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb el retorn a l'acció del Club Futbol Sala Vendrell. Després de la suspensió del partit de dissabte a la pista del Reus, els jugadors de Miquel Malo reben aquest diumenge a casa al Montbrió i intentar aconseguir la segona victòria després del debut en victòria contra el Catllà. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
17: Hola, bon dia.
14: Bé, una llàstima, no?, el que no es pogués jugar dissabte, no?, perquè era un partit per demostrar que també doncs, es podia continuar a bona línia del Catllà, però bé, doncs, al final doncs, no es va poder jugar.
17: Sí, una llàstima per tot plegat, no?, per no poder jugar, perquè ara tenen que buscar una data... que a veure si aconseguim decidir cap de setmana perquè no tindré que anar arreu entre setmana a les 10 de la nit. La veritat és que és un delta baix important i la veritat és que al final veiem el que va ploure, doncs és una miqueta una mica de mala sort tot plegat. però bé, el que hi ha, hem de jugar amb els reglis que ens proposa la federació i no hem de tenir ni veu ni vot en aquest punt, o sigui que tampoc ni podíem fer res i pues, ara ja pensant en el següent.
14: El següent que, com deia, doncs és el Montbrió, que és un equip que acaba de pujar aquesta temporada, que de referència tenim la primera jornada, que van jugar a la pista del Flix. Per tant, bé, no sé quin partit us espereu.
17: Bé, fins on sabem, el Montbrió és un equip bastant intens, un equip que se mirarà a Catllà, un equip que li fica molta intensitat, que corre molt i que va molt a tope. Físicament parlant, després amb la pilota pues, tenen moments millors i moments pitjors, fins on sabem, però són un equip que sabem que serà molt perillós i nosaltres hem de centrar-nos en el nostre, intentar el primer i principal, igual que vam fer el dia del Catllà, és igual a aquest nivell d'intensitat, ja que si no, si quan jugues contra equips molt intensos, si tu no ets capaç d'igualar aquest nivell d'intensitat és molt difícil competir, però després pensant que juguem a casa i a casa volem ser un equip fort, l'any passat més o menys ho vam fer, ja que volem fer un inclús millor, i pues, tenint això en ment, només podem pensar en intentar sumar de 3, intentar treballar dur, intentar tenir el partit endavant, que és el més important al final i el que volem tots.
14: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
17: Molt bé, doncs pues, moltes gràcies a tu.
14: Miquel Malo, entrenador del Puertas Moreno Vendrell, valorant aquest partit que, com dèiem, doncs, jugarà diumenge, després de la suspensió del partit a Reus, doncs hi ha el següent, que serà aquest diumenge, 1:15 del migdia, al Pavelló Municipal contra el Montbrió.

0: temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de parlar d'un temps de tardor amb solet després de la tamborinada d'ahir al vespre. Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Sorpresa rere sorpresa, la d'ahir al vespre, déu-n'hi-do, no?, la tamborinada que ens va arribar.
2: Sí, però com que som molts observadors, ja ens haurem donat compte que el que teníem ahir res tenia a veure amb el que teníem fa un parell de dies. Les connotacions eren totalment diferents. De fet, fins ahir no vam sentir tronar ni vam veure llampada, i ahir sí que ho vam veure. Per tant, això ja ens donava a pensar que la situació no tenia res a veure amb tot. Per tant, són unes precipitacions que van escombrar el país de sud-oest cap a nord-est.
1: Marc Rodero, t'hem perdut. Hem perdut la connexió amb Marc Rodero mentre parlàvem amb la crònica del temps d'aquest informatiu. Intentarem restablir aquesta connexió a la recta final d'aquesta edició de les notícies. Si no és possible, evidentment, ho deixaríem ja per properes ocasions de aquesta mateixa sintonia. Estem pendents, doncs, de restablir aquesta connexió, si és possible, amb en Marc Rodero, per conèixer cap on ha d'anar el temps. El que estàvem comentant fins ara és la situació d'ahir, i ara cal conèixer cap a on va tot plegat aquests darrers dies de setmana i també, sobretot, de cara al cap de setmana. Estem pendents, doncs, de restablir aquesta connexió, si és possible. Sembla que no serà possible. Ho deixem aquí. En tot cas, en parlem en properes ocasions del temps i us emplacem a seguir la previsió meteorològica a través de la televisió local. Nosaltres deixaríem aquí aquest informatiu, com sempre. Mercès per la vostra confiança i ens tornem a trobar en properes ocasions en aquest mateix punt del dial. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El Cafè Literari a Maron de Balaguer.
1: Encetem una nova edició d'aquest programa de Metdesir d'explicar-vos que et propleu cap de setmana 17 d'octubre era Associació Literària Amics de la Poesia serà presenti a la Fira Altres Lletres de Valls. Serà de 10 a 20 hores és poeta de la entitat signaran exemplars de sons lliures. Adelà, també vos volem explicar que la editorial andorrana Marinada Edicions mos ha et a arribar els tres llibres de poesia que per moment ha publicat a la col·lecció Poemitza'm. Els autors que recomanaran propleuments d'aquesta editorial són et Joan Ramon Marina, filòleg i escrivan, en Juanjo Castelló i en Robert Pastor. A Bet, on l'assajaram d'entrevistar en programa també. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut a et Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Doncs un dia 7 d'octubre, Gabriel Alomar Villalonga, poeta, prosista i assagista mallorquí, naixia l'any 1873. A Duc, un dia 10 d'octubre, va néixer l'escriptora Mercè Rodoreda i Gurguí l'any 1908 a Barcelona, com que Mercè Rodoreda escrivia poesia, però se la coneix més per les novel·les que va publicar. Avui dedicarem el programa al gènere poètic, amb l'excepció dels clàssics i de les novetats, que també incloem narrativa.
0: Recomanacions digitals. El
1: I com hem dit que serà un programa dedicat a la poesia, començarem per Visc entre lletres amodides, que és un poema d'Enric J. Vilajoana, a Instagram conegut com a Enric Vilajoana. Visc entre lletres amodides, sabent que sobreviure no és qüestió d'un mot escrit a temps o a deshora, ni dels versos d'un poema, que mai no serà, ni d'un punt sense comes, ni de proposicions, ni d'un full rebregat, orfe de verbs que no es deixen conjugar, ni d'infinitius que esperen subjuntius, ni de res que desperti res. Demà tornarà a ser amb, contra, en, entre, malgrat tot o sense res. Fins a. I seguidament, Estiu recent acabat, que és un sonet de Carles Jordi Pinyol, a Instagram conegut com a C. Jordi P. Es ven un estiu recent acabat, que encara conserva tots els records, i un temps més agradable i millorat. Es traspassa l'estiu, que ja és de salla. El darull i gresca ja són morralla. Es dona perquè ha perdut el clam, i ara s'hi sent el resar de l'eixam. Es lliura un estiu de calor afeblida, de nous colors de postes més serenes i d'una paciència més endolcida. No dubtis i agafa'l, ara que hi és, que et darà belles vistes de tardor. Allà, al final del carrer de l'oest, es mostra exposat dins l'aparador.
0: Clàssics per a tothom.
1: I el primer clàssic d'avui és Espill de la vida religiosa, d'autoria anònima. L'Espill de la vida religiosa, escrit a principis del segle XVI, és possiblement l'última mostra de novel·la en català fins a la Renaixença del segle XIX. És una novel·la alegòrica, un tractat d'espiritualitat que va ser un autèntic best-seller del seu temps, com demostra la traducció a totes les llengües europees, inclòs l'ucraïnès, el polonès o el rus, i va portar la doctrina luliana arreu d'Occident. Aquesta obra, pensada segurament per no iniciats en la teologia, es compon de dues parts complementàries. La primera desenvolupa la doctrina de les diverses etapes i condicions de la contemplació mística, i la segona és un compendi doctrinal sobre l'oració contemplativa, tot escrit en un llenguatge planer, no gaire complicat, amb diàlegs vius i amb habilitat per tal de mantenir i cridar l'interès al lector. L'edició crítica, cura d'August Bové i Font, especialista al qual hi ha estat treballant al llarg dels darrers 30 anys, estableix per primer cop el text definitiu d'una obra capdal de la nostra literatura, que encara avui és molt poc coneguda. S'adreça sobretot al públic universitari i als historiadors de la literatura catalana, però també als interessats i als estudiosos de la història de l'espiritualitat. Seguidament, obra poètica de Jaume Marc. El volum inclou les tres peces en noves rimades: el Roser de Vida Gaia, Honor i Delit i la Joiosa Guarda, i les set poesies líriques que conservem de Jaume Marc, 1334-1335-1410. Un clar d'Ausiàs. En apèndix, a més, es recullen els fragments en vers del seu tractat de versificació, el llibre de concordances. Seguidament, no ens allunyem de l'òrbita dels Marc perquè volem recomanar l'obra completa de Pere Marc. De Pere Marc, 1336-1337-1413, pare d'Ausiàs, ens n'ha arribat una obra força reduïda, 8 poesies en cobles i 3 en noves rimades, lo compte final, lo mal d'amor i l'Ernest del cavaller. Malgrat que la crítica moderna l'hagi relegat sovint a la condició de mer precedent del seu fill, el cànon del segle XV el situa entre els models autòctons post-trobadorescos, com posa de manifest la presència de la seva producció en 9 cançoners diferents. Seguidament, La Belle Dame sans Merci, de l'any Cartier. La Belle Dame Sans Merci va ser potser el text francès més influent del segle XV, si més no, el poema més conegut i imitat. I s'han trobat ressons d'aquesta obra en poemes d'Ausiàs Marc, Pere Torroella i Ramon Llull, entre d'altres noms menys coneguts. L'obra narrada, en primera persona, tracta d'un enamorat que cavalca decidit abandonar-se a la tristesa més absoluta per la mort de la seva estimada, fins que arriba a un verger on s'està fent una festa, i allà és testimoni d'una conversa entre un enamorat i una dama. El diàleg entre la parella constitueix l'eix central del poema. La dama, en una demostració de crueltat i manca de mercè, rebutja l'enamorat, el qual, segons explica el narrador, mor de tristesa poc després d'aquella conversa. Va ser un poema molt exitós, però també va desencadenar una gran polèmica sobretot pel discurs anticortès de la dama. I també, com comentava Riquer, Alain Cartier deixa el final del dissortat amant en una intencionada vaguetat que pot induir a suposar que morir desesperat, i això comporta la condemnació de la seva ànima. Així s'explicarien les immediates reaccions en pro i en contra del poema, on la dama, de fet, esdevé culpable de la damnació de l'enamorat. La traducció que ara editem de Francesc Oliver està escrita en octaves decasil·làbiques i és remarcable la seva qualitat literària, l'escassetat d'errors de traducció i el profund coneixement de la llengua i de la poesia francesa. El fet de servir aquests versos i no pas els octosíl·labs originals ni tampoc la rima fa que hagi d'adaptar el text o afegir-hi rebles i innovar. Aquesta traducció podria passar per l'obra original d'un poeta català, ja que les solucions lèxiques, les fórmules i els girs o expressions coincideixen amb els de la poesia catalana de l'època i demostren l'adequació de la poesia catalana per part del traductor del text que traduïa. Seguidament, Consells als joves literats, que és la penúltima recomanació, i en aquest cas és de Charles Baudelaire. Aquest volum conté dos textos ben singulars de Baudelaire, un dels fundadors de la literatura moderna. Consells als joves literats és un assaig dividit en 9 parts i concebut com un manual per a joves escriptors que volen obrir-se pas en un món cada vegada més dominat pel periodisme. Baudelaire, amb la ironia caustica, que el caracteritza i desmunta la imatge idealitzada del poeta i contraposa el mite romàntic de la realitat material de l'ofici, la necessitat d'un mètode, la precarietat de la professió i les trampes de l'ambient literari. El jove fetiller és un relat breu de caràcter fantàstic, ambientat en l'antiguitat, que juga amb la frontera entre aparença i realitat, i entre la seducció i l'engany, a través d'un protagonista, Sempronius, que recorre als escenaris encantaris d'un fetiller per fer aparèixer la seva estimada perduda. En la traducció del jove fetiller i Consells als joves literats, Josep Roure Torrent no només va seguir ben a prop el text francès, sinó que en el trasllat tingué molt present el model de la llengua difús per l'Institut d'Estudis Catalans. Per això, encara avui, aquests textos es llegeixen sense cap mena d'entrebanc. I, finalment, L'art de la cuina dels trinitaris del convent El Banquet, d'autor anònim. L'art de cuina és un tractat manuscrit inèdit fins ara. El seu autor anònim es defineix com a trinitari, un orde religiós amb dues branques, la calçada i la descalça, que ha estat poc estudiat a casa nostra. A diferència d'altres receptaris de cuina conventual, que donen descripcions detallades de principis bàsics d'ordre, neteja i altres nocions generals de cuina pràctica, el cuiner que va escriure aquesta obra és més ambiciós en els seus objectius i, a banda d'adaptar receptes ordinàries per a una comunitat religiosa o per a malalts i convalescents, s'atreveix a idear i preparar fins i tot banquets per a festes i personatges principals, basats a diferents serveis de diferents plats en un mateix àpat. Aquest objectiu de cuinar, per satisfer comensals molt diversos, és una mostra del canvi social i del paradigma gastronòmic que es produeix en el tombant del segle XVIII al XIX, amb la introducció d'altres modes gastronòmiques, usos de taula i amb el sorgiment de la cuina burgesa i de la restauració pública. Totes les recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o bé a la pàgina web de l'editorial Barcino.
0: Novetats del mercat editorial.
1: I quina novetat que us portem avui, perquè és de l'Anna Gual, el darrer llibre de poemes titulat Plena de dons. Cridava coves. El subtitulat Talp europea. El vespre es mou, s'esberla la frontera, del Paradís, Promès i l'Esboranc, i la Trinxera. Tot m'omple la closca. Obria els ulls inútils, encegats. Cridava coves, greus, d'intimitat. Foc enterrat, artèries prugues. Ardent cacera, ment contra el rocam. Cerca un destí que valgui molt la pena. Ell m'advertia amb dogma subterrani. I ara, amb els ulls coberts de fina pell, excavant els confins de la talpera, qui em salvarà dels muts enverinats? Què faig ara amb els cucs del meu terrer? El cel clareja amb força i esbufego, i en llambregar-lo em cruixen els pulmons, com la cria que alleta i inaugura per primer cop l'alè que la transforma. Qui em salvarà de mi si hi ha arribat a assolir tot allò que anhelava? De nit penso en un monstre, i el monstre té ben clar que el seu monstre sóc jo. I seguidament, Bestseller, de Lluís Balcells. Bestseller és una novel·la de veus que s'encavalquen en una exploració lúcida que ens parla del desig i de la temptació de no ser només qui som. Amb una ironia afinada, Balcells construeix una història on vida i literatura ballen plegades en un relat generós, en detalls i sorpreses. Una novel·la viva, intel·ligent, fins i tot diferent i inesperada, que parla d'identitat, d'aspiracions i de fracassos, amb tendresa i sornegueria per als iguals. Un llibre que es deixa llegir amb plaer i que també sap quedar-se dins del lector. Aquesta és la història de les aspiracions d'un comercial d'embotits gironins decidit a convertir-se en un escriptor d'èxit. I finalment, El cor de la llum, de Son Guardiola. Aquesta és la història d'uns personatges que van i venen, que busquen resguard o que el defugen i que se senten exposats en els vastos espais que habiten. El cor de la llum és una novel·la intimista d'uns personatges que aprendran a evitar o evitar-se. La ruptura de la Nour amb la seva parella, la Maria, és el punt de partida d'aquesta novel·la. La Maria, amb el vertigen de l'edat i de la vida que s'escapa, busca l'ideal de bellesa en una persona més jove. La Nour obre la porta al geni, que busca un lloc per viure o potser per fugir. Arrossegant el seu passat, la Nour i la geni aprendran a evitar-se en una casa enmig d'una vasta planura, on les emocions quedaran exposades. Per altra banda, hi trobem enllaçada la història de l'Adam, un viatger incansable que publica un diari de viatge de Mongòlia mentre fuig del record d'un gran amor. Totes tres recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o bé a les pàgines web de l'editorial Trípode i de Grup 62.
0: La vent de la poesia.
1: I ho fem amb dos llibres premiats de dos poetes que es diuen Joan de nom. Primer començarem per Heroïdes, de Joan Centenac, que és secretari general de Política Lingüística, i el llibre ha estat guardonat amb el Premi de Poesia Romanyà en Memòria de Mercè Rodoreda 2026, publicat per Editorial Trípode. Us llegirem La Llopa, que està inspirat en la llopa, en la llegenda de la llopa de Calilla. Esqueixes, fetxes, budells i carnassa, tot un festí prop de l'escorxador. Quasi carnús amb fortuna escassa.

0: contradicciones obliquas. Naixement. És com la música d'un tren nocturn de mercaderies, de passatgers solitaris, que llisca per paisatges deserts. És música de sotragueig cansat i de ritme obscur. Trac-trac, trac-trac. Vagons hermètics, vagons quasi buits, amb alguns isolats, abaltits, anant o venint, deixant-se portar fins a l'estació de l'oblit, on no els espera ningú. El mercaderia es passa de llarg. Violeta baixa i trepitja el fred i la foscor.
1: L'escorniflaire literat.
0: No sabia on encaixar això que us explicarem a continuació i per aquest motiu hem decidit encabir-ho dins de la secció L'escorniflaire literat. No és ben bé una novetat literària, tot i que en part sí que l'és. Volem parlar-vos, abans d'acabar el programa d'avui, d'un projecte que ens ha semblat interessant compartir amb vosaltres. Es tracta d'una revista. No és ben bé una revista. És un anaquel. Molts us preguntareu què és un anaquel. Abans de parlar-vos del projecte, us direm, resumidament, que durant les avantguardes es va inventar un tipus de revista que van anomenar anaquel. El significat d'anaquel, segons la RAE, és prestatge, estant. En els anaquels es promocionava l'art que els artistes feien. S'incluïen la música, també. Doncs bé, us volem explicar que un grup de bohemis joves de la ciutat de Barcelona han decidit crear-ne un, de nou, a l'actualitat, i ja van pel segon número. Se l'autofinancien i el promocionen ells mateixos, han decidit anomenar-lo Undini, i properament faran presentació a Vilanova i la Geltrú. Us donarem més informació quan la tinguem. Ara, però, llegim alguns dels escrits que veureu a la revista de caràcter poètic. Els tindrem ben aviat al programa per conèixer més a fons aquest projecte que segur que us engrescarà. I llegirem Necrosi de Pol Mas i Ruiz. Obrim aquest Undine en aquest literario i busquem el poema que es titula Necrosi. Ens parlen des de la ranura entre les rajoles. Ens parlen les agulles a afaitar. Ens parlen. Sedició. Sedició. L'amnèsia i la letàrgia són coses del món. Es mouen si les mous. I creu que ho ha dit tot correctament. Tanca llum del passadís. L'interruptor trencat fa molt de temps. Reflex color verdós enverinat. Ens parlen de darrere, invocats a la inversa. Ens parlen. Vol una cosa més i dir-la. Encara no puc. Encara no. Ens parlen desfets a les rajoles. Sedició. Sedició. La brutícia és grisa i negra, i verd, malmès i malejat. El pa descongelat a la pica de la cuina es descompon. El llum envileix i llampurneja i no funciona, i en fa servir dos de diferents. A la cuina, al passadís, el vàter, a la banyera, el vell estès com un llençol a la banyera. Vull sang, va dir fa temps. La botifarra negra es fa. La sang dels porcs s'escola i es fermenta. La fosforilació i la vida sense l'aire. Ens parlen prou. Ens parlen fluix i sense l'aire. I sagna molt. I creu que tot això calia. Sedició, sedició. La mort íntegra. És integrant, és l'aire fluix i els vells s'escolen, vampírics. Abans, la seva torre esmolada, color vermell enverinat, el vell tenia les dones lligades al sostre i a terra, les dones. Ell es seguia esmolant la llengua i les urpes, ell i el vi i el got antic color verdós malejat, pren una daga bruta d'una lleixa de la cuina. Encara no puc, encara no, ens parlen fermentats. Sedició, sedició. Va tenir una pneumònia fa temps. S'esmolava els queixals amb les costelles. No moria. Despenjava l'únic mirall de casa. El recolzava estret al passadís. Paret mirall. No moria. No hi cabien els llibres i les coses. Ens cal una casa més gran, va dir. Paret terra mirall. Tenia les dones lligades a la torre esmolada i s'esmolava els queixals. Silenci. Silenci, cridava. Silenci abans de les 8 del matí. Silenci. Les dones fregaven el rastre enganxós de la sang. Silenci. Mai no es molava prou. Ara no és res al capvespre. El dia es fon...

les rajoles. El mort és ella, crida. Potser, encara és lligada a la torre esmolada, i fa fluix el passadís amb les mans, amb els polzes, i abraça els nens entendrida. El cor no em parla mai, va dir un dia. No pas el cor, va dir. No pas la meva estimada. I creia dir-ho tot. Silenci, cridava. Silenci quan s'esmolava els queixals, es tallava les ungles amb les tisores de la cuina, es gratava la pell amb les ungles. Psoriasi. Es grata la pell amb les ungles, al sofà, i apila la pell morta. I esmola. I seguidament també us volem llegir Amants, de Josep Quintana. Amants. Que heu vist el sol tacant amb llum les altres cames i com els pèls guspirejaven a besllum com una brasa feble i us delectàveu retestant sense dir res. Començou d'incapaços d'entendre-ho tot. Sé que més tard devíeu veure un mur ombrós i l'aclaparadora indiferència del món us deixava esgotada durament perplexos. No patiu, és veritat. Jo també he sentit al llit petites freses que brillaven submergint-se en un pòsit dins la ment condormida i he sabut que el material que acumulaven eres tu allà, que t'estaves enllestint a dins del bany. Aquells cops que la memòria es mescla amb l'ara i genera dins la ment un gairebé no essa. La teva absència es sedimentava dins el líquid del meu somni i era un equilibri majestuós. Després no hi eres i buscant-te altre cop ensumava aquell drap que mullaves i humiliat com una cúpula esfondrant-se que arrossega les ruïnes, l'harmoniós càlcul que l'havia de sostenir. Només hi havia una olor humida impersonal. Aquelles hores somiades, amb quina digestió les hauríem de fet ser? Amb quin angle casaríem els nassos per fer-nos tocar la boca? I com ens caurien els cabells? Aquest radiador brut no hi cap als camps de colza on vaig pensar que t'amaria. És tan difícil reconèixer que estem fets a les voreres plogudes de xiclets dels altres? Que si som és perquè som en elles? Altres coses bruts? Sí, amb tot, jo encara sovint m'hi exalto. Sóc com el gos salsitxa jovial que avança per l'asfalt amb el seu amo i amb l'ànima fidel a la confiança de ser un home s'empenta a saltarir sobre la terra i un tros més endavant els panets de les seves cuixes es frenen. I girant-se, veu el pes dels blocs, el clam funcionant de la terra i sota les seves celles decideix en un bon punt que no vol moure's i es fa tibar. En mi sempre han viscut indrets més càndids, impertinent em reinfectava el groc d'un mas, el gest coral d'un past i una era crema. I ja no tenia cos, i es feien ombres, i allà s'hi feien prunes, i jo me les menjava. Talment com aquell sol aprofita els núvols, les clarianes altes, per llançar-se al fang obtús del geure. Nosaltres aprofitarem els forats al dia, per tallar-nos les ungles amb les tisores noves. I malgrats, li direm amor. Doncs us llegirem Habitacions precàries i grogues, és l'últim poema de Josep Quintana Casas. Habitacions precàries i grogues de la matinada, homes de la camisa no del tot ficada al pantaló, sol d'hivern, tampons bruts, m'adono de la fe tan grossa que he tingut en vosaltres. Magnànimament, mentre us mirava, vau seguir convocant-vos la imatge, vau seguir pesant-vos els grams i ruixant gotes hores a la consciència. Vau persistir com atenent-me una esperança ingènua en la immediata continuació de vosaltres i no vau dir res, com una mare. Doncs esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Si és així, doncs us esperem al proper programa. I si no, doncs a reveure. Esperem que aquesta revista us hagi agradat, perquè realment joves que vulguin promocionar l'art que fan costa de trobar-ne i és
un honor, un goig poder difondre projectes com aquests. Per això estem al Cafè Literari en aquesta ràdio, per difondre projectes d'aquest estil també. Per tant, fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de Sergio Márquez i un servidor, Aaron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai intimista anomenat La Música de la Nova Era, en el qual tenim el concepte filosòfic d'anar a la recerca de la bellesa. Sí, aquesta emoció humana, aquest desig, aquest somni primari d'anar a la recerca de la bellesa, de lo bonic, lo maco, lo preciós per la vista, per l'oïda, per l'olfacte, també pel tacte humà, les coses bones de la vida. Aleshores, dins d'aquest concepte filosòfic, cada setmana fem una llista de cançons que ens poden ajudar a relaxar-nos, que ens poden ajudar a sentir, i també basant-nos, evidentment, en el moviment musical i filosòfic espiritual de la New Age Music. Aleshores, avui escoltarem uns quants artistes, alguns ja els havíem escoltat la temporada passada, altres són músiques noves, artistes nous. Començarem molt relaxats. Avui serà un programa molt tranquil·let, molt tranquil·let. Qui es vulgui prendre un te se'l pot prendre, qui vulgui relaxar-se i descansar podrà fer-ho, perquè les músiques són bastant tranquil·les. Començarem a l'any 1991 amb el compositor i sintetista canadenc Michael Dana, que va triomfar als Estats Units amb la discogràfica Hearts of Space. El nom ja ho diu tot, els cors de l'espai. Comencem amb una cançó tranquil·la i relaxant, i anirem posant també més cançons a aquesta discogràfica i anant, evidentment, a la recerca de la bellesa. Comencem, doncs, amb The Hydra of the Sorrows de Michael Dana.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Espectacular la cançó del gran Michael Dana. És, bueno, una de les seves cançons, evidentment, més escoltades, recordades, des de l'àlbum anomenat Sirens, o sigui, Sirenes, del 1991. Continuem el nostre programa de ràdio i, curiosament, les casualitats o coincidències de la vida, les coses del destí o d'altres circumstàncies, i és que a la llista tenim preparat ara una cançó també gravada a la discogràfica Hearts of Space, una cançó de David Darling, i mirant precisament la pàgina web de central de la discogràfica Hearts of Space, hem trobat precisament una cançó que, com a cançó destacada, precisament a David Darling, perquè és un artista, un violoncel·lista molt admirat i respectat, no només als Estats Units d'Amèrica, sinó a tot el món, dins dels cercles de la New Age Music, les noves músiques, dins el cercle també, els cercles culturals de la música clàssica. És un geni, i aquesta és una de les seves cançons més recordades, més conegudes. Es diu Minor Blue i ell és el gran David Darling.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Seguim dins d'aquest recopilatori que estem agafant cançons, que hem agafat la cançó de David Darling. El recopilatori s'anomena Hearts of Space Universe 3, o sigui, els cors de l'espai de l'univers, univers, però la tercera edició. Amb èxit, la tercera edició que va editar, valgui la redundància, la discogràfica nord-americana Hearts of Space, amb la qual estem trobant algunes exquisiteses, com la música que escoltareu tot seguit, i el curiós és que no és una cançó sola, són dos peces en una, és un, el que es diria, un popurri, un mix de dues músiques del compositor i teclista Zeus Faber, que el teníem pendent de posar perquè la temporada passada ja vam posar cançons d'aquest recopilatori de New Age Music i ens faltava aquest artista, la música, les dues peces, les dues cançons, és Another World i Land of the Mermaids, que la traducció vindria a ser algo així com Another World és fàcil, és un altre món, però Land of Mermaids vindria a dir així algo com la terra de les sirenes, i és una exquisitesa de Zeus Faber de l'any 1989, i ens quedem amb això, amb aquesta exquisitesa que ens ve per ajudar-nos a trobar la relaxació i la pau interior.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Hearts of Space es un programa público, es un programa de radio público, sindicado y semanal estadounidense que presenta música de naturaleza contemplativa, extraída en gran parte de los géneros ambiental, New Age y electrónico, al tiempo que incluye, además, selecciones de música clásica, mundial, celta, experimental y de otro tipo. Aquesta seria la definició bàsica de la música Hearts of Space com a tal, perquè va néixer, de fet, a l'any 1973 com a programa de ràdio i que es manté d'una hora setmanal de durada. Aleshores, doncs, continuem el recopilatori Hearts of Space Universe 3. Trobem cançons de Bill Douglas, David Darling, que és la cançó que heu escoltat abans, Tim Story, Josh Boswell, Michael Dana, Suspended Memories, Michael Stearns, Robert Rich i l'artista que acabeu d'escoltar, que es diu Zeus Faber. Canviem de registre, canviem de continent, canviem de lloc i canviem d'estil i anem a escoltar la pluja que ens dibuixa precisament el gran David Arkenstone.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Rain, pluja, ens ha semblat adient aquesta descripció musical que va fer el gran David Arkenstone l'any 1987. Ens ha semblat bastant adient, bastant interessant i positiu gaudir, compartir aquesta melodia precisament en dies de tardor i de pluja com els que estem tenint últimament. Continuem, escoltarem una altra delícia del mateix àlbum, perquè precisament Rain estava dins de l'àlbum anomenat Valley in the Clouds de David Arkenstone, o sigui, la vall dins dels núvols. I escoltarem la cançó, precisament la delícia que dona títol a aquest àlbum de David Arkenstone.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Nou cançons variades del gran David Arkenstone amb aquest àlbum Valley in the Clouds, com us dèiem abans, La vall dins els núvols, que va ser precisament l'àlbum de debut del gran David Arkenstone amb nou cançons, entre elles les dues que acabeu d'escoltar. Continuem, fem un canvi de registre i ara escoltarem el duet Secret Garden. No trobo paraules per definir aquesta força, aquesta bellesa, aquesta meravella creativa que van fer ells dos. Aquesta cançó, de fet, està dins del primer àlbum anomenat Songs from a Secret Garden, i que no la van posar la temporada passada perquè van posar altres cançons. De fet, la sintonia inicial, Prayer, Pregària, és del mateix grup, Secret Garden. Escoltem, doncs, Atlantia, de Secret Garden, i després escoltarem una altra que segur que us sonarà. Ens quedem amb aquest duet preciós que va posar aquest nom tan original i al mateix temps tan delicat com és el Jardí Secret.

0: La música de la nova era, amb Jeroni Turat.
1: Aquesta preciositat de cançó s'anomena Atlàntia. Com us deia abans, està dins del primer àlbum. I ara escoltarem la cançó, una de les més famoses del grup. I estava reflexionant mentre escoltava aquesta preciosa cançó que es mereixen almenys que els dediquem mig programa a parlar una mica del fenomen Secret Garden, de com van néixer, de la seva interpretació magistral a Eurovisió l'any 1995, si no recordo malament. Sigui com sigui, Secret Garden ha marcat un capítol molt important dins de la New Age Music, dins de les músiques del món, amb el seu carisma, amb la seva originalitat, amb la seva fortalesa, amb la seva bellesa, en fi, podríem dir molts adjectius. Sigui com sigui, escoltarem doncs la cançó de Nocturne i quedarà pendent dedicar-los un bon temps, una bona estona al nostre programa i parlar una mica del duet que formen Secret Garden. Escoltem, doncs, la famosa cançó Nocturne.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Nocturn va significar un abans i un després amb la música New Age, amb les músiques del món. Va arribar a Eurovisió, va guanyar Eurovisió l'any 1995 i va haver una polèmica que ja us explicarem un altre dia, perquè ara ens quedem amb les delícies musicals. La cançó estava cantada, de fet, en noruec i, bueno, el grup...

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Amb aquesta relaxació, amb aquesta melodia, bueno, hem de fer un matís. Exactament la cançó que acabeu d'escoltar s'anomenava After 4 o'clock, parlant de les 4 de la matinada. Després de les 4 de la matinada seria la traducció literal del gran compositor i teclista Tim Story. I ara sí, escoltarem The Perfect Flow, que dona títol a... que dona títol a l'àlbum de Tim Story, i escoltarem aquesta delícia, el defecte perfecte. O sigui, és un joc de paraules. Bueno, us deixem amb Tim Story perquè pugueu gaudir tant com estem gaudint nosaltres.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Esteu escoltant el programa La música de la nova era a Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada FM, i també gràcies a la pàgina web www.rtbelvendrell.cat. Continuem després de les delícies del gran Tim Story, passem a un altre geni de l'espiritualitat, de música relaxant, com és el indescriptible geni Stephen Halper.

Aquesta és la música relaxant del gran Stephen Halper. Ell és un geni, porta molts anys, moltíssims, dècades i dècades. El podríem comparar amb altres genis de la New Age Music, però em sembla que les comparacions no m'agraden, perquè poden portar a una mala interpretació, perquè pot semblar que un artista sigui com altre artista, i cadascú té el seu camí, el seu aprenentatge, la seva música, la seva sensibilitat i la seva inspiració, la seva forma de crear. Tota aquesta explicació és perquè acabeu d'escoltar la cançó anomenada Cinquè Chakra, G, i ens quedava més música, podria haver posat més música, perquè les cançons de Stephen Halper són moltes. Aquesta cançó, de fet, de Stephen Halper, el cinquè chakra, està dins de l'àlbum anomenat Chakra Suite. I bueno, ja amb el nom ja us podeu imaginar que els chakras, com tothom sap, són els punts energètics dels éssers humans, siguin nens, siguin adults o siguin persones grans. Hem fet aquest viatge musical, aquest viatge a la recerca de la bellesa a través de la New Age Music, les músiques del món, la música ambiental i tots els adjectius i definicions que vulgueu posar. A les vies de so ha estat el Joan Márquez, i amb la selecció musical i la presentació un servidor amb molt de gust, Jeroni Turat, que descanseu, que trobeu la pau interior. Espero i desitjo que hagueu gaudit d'aquestes músiques, i ens trobem la setmana que ve. Bona nit.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Estaràs

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Que si la promesa, que si no se cumple, no se debe hacer.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Comencem ja un dia més, una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, avui que ja som dimecres. Dimecres 7 d'octubre, programa número 4040, que es diu aviat. Sempre agraïts de que ho feu possible, que hi sigueu i estigueu sempre ben amatents a tot el contingut i tot allò que cada dia us volem explicar. De veritat, gràcies per fer-ho possible. Les 9 i 3 minuts, volem ser-hi com cada dia fins al migdia, fins a les 12, i són aquestes 3 hores diàries bàsiques, on això, busquem una estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. I sempre intentem fer la millor feina possible. A més, si voleu participar, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara que ja hem començat en directe al 686-101-101, o en qualsevol moment del dia un correu electrònic, calaixera@rtb-alvendrell.cat. Ben pendents de tot el contingut d'avui dimecres per començar, i això en principi no ho canviem. Anem cap a la previsió del temps, connexió diària i habitual amb en Marc Rodero, que és el nostre home del temps. També hem preparat una primera cançó, l'hem triat, vaja, això ens ajudarà a posar ritme i agafar-ho encara més ganes, si cal. Anirem cap a l'actualitat, les notícies destacades de la jornada, també els esports, amb en Jordi Grell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris, i a més, en aquesta primera part de programa també incloiem aquesta secció habitual, setmanal, a través dels serveis informatius d'aquesta casa, un espai compartit entre televisió i ràdio, d'actualitat de la comarca amb diferents punts d'interès. El Connecta 14, un espai presentat i dirigit per la Sílvia Martínez. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem amb més qüestions i més coses a la segona part del programa. Avui un dia intens, s'ha de dir. Per començar segona part, per exemple, anirem cap a l'Associació Musical Pau Casals. De fet, ens acompanyarà, com ja és habitual, el seu president, l'Anton Català, perquè ens ha de presentar i ens parla d'un nou concert que justament arriba avui dimecres. Així que en coneixerem els detalls. I també secció habitual que, bé, recuperem una temporada més, avui que és el primer dimecres de mes, aquesta secció social que dona veu a Alcohòlics Anònims. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. També ja secció habitual cada setmana, com a arruga literària. L'oportunitat, sempre ho expliquem, de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui connectarem amb la Encarna Pérez per conèixer què fa literàriament parlant. I després, si ja una bona estona per la participació i les trucades. En aquest punt també hi afegirem el telèfon de directe, que ja també ja coneixeu perquè sempre és el mateix, el 977-15-70-69. I esperem que també hi hagi una bona combinació musical per posar aquest en ritme final que ens portarà fins al migdia i fins a les 12. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: El temps, sempre per començar ben pendents del temps, de la previsió, de tot allò que ens explica el nostre home del temps particular, el Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament, puntual sempre. Molt bon dia, Marc.
4: Bon dia, Pere, molt bon dia a tothom.
3: Què hem d'explicar, això, Marc?
4: No, avui un dia molt més tranquil, eh?
3: Sí, ha canviat la cosa ja, sí?
4: Avui ja comença a canviar. Val. De fet, ahir va arribar bastant puntual el tema de la precipitació. Potser no esperàvem la del matí, esperàvem més la tongada que vam tindre a la tarda, però ja vam veure que eren característiques extremadament diferents, eh? Perquè amb les precipitacions que vam tenir fa uns dies enrere, no veiem llampegar, no escoltàvem tronar, i en canvi era un festival de llamps i trons a tots els sentits. Això vol dir, doncs, que ja la forma i el context era totalment diferent a la situació de dies enrere. Va caure pluja, evidentment, van caure 34 litres a Cunit, per exemple, 13 al Vendrell, 7 a la Bisbal, 20 a l'Observatori del Montmell, 25 a Comarruga. Per tant, la pluja va arribar i es va repartir per tots els indrets del Baix Penedès i, tal i com dèiem també, depenent de l'Observatori, amb més o menys intensitat. Tot i que a hores d'ara tenim aquest cel més aviat cobert, en teoria la situació ha de tendir a millorar de cara a les properes hores. Per tant, s'anirien obrint algunes clarianes i avui, en principi, tret d'algun ruixat que pot créixer cap a les àrees de muntanya de la comarca, bàsicament cap al Montmell, no hauríem de parlar de precipitació. Per tant, avui hauria de ser un dia molt més tranquil i estable, tot i que a hores d'ara queda força cobert i creiem que al punt del migdia es podien anar obrint algunes clarianes. Temperatures sense canvi respecte a les d'ahir, la situació marítima una miqueta alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
3: Perfecte. I les temperatures, Marc, com les tenim?
4: Doncs mira, a hores d'ara tenim 18 graus a Cunit, 18 a Comarruga, 17 al Vendrell, 17 a la Bisbal i 15 a l'Observatori del Montmell.
3: Fantàstic. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
4: Fins demà, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
3: I és que això, ja estem en plena tardor plujós, eh? No cal dir-ho, també s'ha de dir. Però bé, hi ha cançons que es publiquen i que justament parlen de la tardor. És el cas de l'Ernest Parana. Una cançó molt xula. Fotos de tardor.

0: Cançó de tardor, eh? Fotos de tardor, cançó d'Ernest Prana, que avui en aquest cas ens ajuda a posar ritme i a començar ja tot el contingut de la calaixera d'avui dimecres, en proximitat i en directe, a través del 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. A causa del temporal d'aquests dies, la situació a la xarxa de Rodalies continua complicada aquest dimecres pels efectes, com dèiem, de la pluja i que ha afectat a bona part del territori. A la zona del Baix Penedès, l'estació del Vendrell manté el servei de la R4 en direcció a Barcelona i cap a Sants, a Sant Vicenç de Calders. Tot i això, la circulació es pot veure afectada per les incidències provocades pel temporal i es recomana consultar l'estat de servei abans de sortir. Una de les principals afectacions a la zona es troba a la R4 Sud, on continua interrompuda la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Els equips de DIF continuen treballant per revisar i recuperar els trams afectats per les pluges i també, doncs, donar la màxima seguretat cap als maquinistes, com així ho reclamen. La represa del servei es farà de manera progressiva i condicionada en les comprovacions, com dèiem, de seguretat d'aquesta infraestructura. Per tant, si avui teniu previst utilitzar Rodalies des del Vendrell, especialment per desplaçar-vos cap a Barcelona, és recomanable comprovar l'estat de la línia abans a l'estació per als canals oficials, tot just. I més qüestions. Situació complicada la que es viu amb la recollida de residus al Vendrell. Des de fa ja uns dies, moltes illes de contenidors estan totalment desbordades i les deixalles arriben a ocupar voreres senceres, tot i que aquest matí ja ha començat la recollida en certs sectors. Els veïns i veïnes asseguren que en algunes zones, des de divendres, no es fa la recollida i l'Ajuntament ha llançat un ultimàtum a l'empresa concessionària, que és Fomento de Construcciones y Contratas, perquè resolgui aquesta situació en 24 hores. Com dèiem, i també confirmar que aquest matí sembla que ja ha començat la recollida en certs contenidors. En cas contrari, i si la cosa no s'acaba de solucionar la seva totalitat, l'Ajuntament afirmen que s'activaran totes les vies penals i administratives per garantir la prestació del servei. Això sí, la situació que ha generat una gran indignació entre el veïnat.
2: Divendres ja estava bastant ple. Però quan s'ha de festa, i mitja festa, i vam dir, bueno, la festa potser no es recullen, però és que estem a dimarts. És que, bueno... Que paguem un dineral d'impostos, eh? Què m'entén? Ara pagarem basura, i diu que pagarem menys, ja en parlarem si pagarem menys.
3: Mira lo que es esto. Hay olor, no se puede estar acá. Esto es un desastre, es una vergüenza. Así que yo diría que, por favor, se pongan las pilas, hagan las cosas bien como corresponde. Porque no se puede vivir así. Hay olor, hay bichos, cucarachas, es un desastre esto.
4: Yo nunca llevo 19 años aquí en esta calle y no he visto nunca esto como ahora, nunca.
0: En un primer moment, el consistori va apuntar que la suspensió del servei de dissabte a la nit per l'alerta de pluges hauria provocat algunes d'aquestes acumulacions, però passats aquests 3 dies, en alguns llocs la presència de brosses no ha fet més que augmentar. Per exemple, aquest dimarts, l'Ajuntament ha emès un comunicat definint la situació dels darrers dies com una vergonya inacceptable i admet que el servei actual és insuficient. L'alcalde, Quinet Martínez, ha instat a l'empresa i al Consell Comarcal a fer una revisió del contracte per incrementar la freqüència de la recollida selectiva i eliminar els desbordaments. A més, ha donat això aquestes 24 hores des d'ahir a l'empresa per solucionar els greus problemes, afegint que, en cas contrari, activarien totes les vies penals i administratives per garantir la correcta prestació del servei. Per al batlle, la situació actual és una falta de respecte cap als ciutadans i ha anunciat la convocatòria d'una junta de portaveus per traslladar als grups municipals la necessitat de donar una resposta unitària. Altres qüestions, també de caràcter municipalista, l'Ajuntament del Vendrell que ha licitat les obres del parc del Botafoc. Les empreses que estiguin interessades a optar a la concessió de les obres tenen temps per presentar les seves propostes fins al 2 de novembre a les 2 de la tarda. La licitació es divideix en 3 lots, el corresponent pròpiament als treballs d'execució, la direcció de les feines i la coordinació de la seva seguretat. El preu de sortida total és de 5.909.267 euros, que arribarien fins als 7.150.213 euros, IVA inclòs. Segons recull el plec de preinscripcions tècniques, l'actuació principal és la d'ordenar la zona verda amb camins, dotar-la d'una vegetació sostenible, de serveis, de mobiliari i d'equipament, amb la finalitat de poder utilitzar el parc d'acord amb el programa i les directrius previstes. Per aconseguir-ho, caldrà realitzar prèviament l'enderroc i el desmuntatge dels vials, murs i altres elements incompatibles amb el disseny del nou parc. Posteriorment, a més, s'iniciarien els treballs de moviments de terres i l'adequació del terreny, previst per als treballs d'implementació dels serveis jardineria, mobiliari i equipaments. En total, una actuació integral sobre unes 6 hectàrees a tocar de la Riera de la Bisbal que l'Ajuntament vol que esdevingui un autèntic pulmó verd molt a prop del centre de la vila. El recinte acollirà, entre d'altres, una zona de jocs infantils, pistes esportives, tobogans i un rocòdrom. El projecte ha rebut una subvenció del fons FEDER de la Unió Europea. Més coses. També qüestions de caràcter polític. Des de la CUP del Baix Penedès i l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista han mostrat el seu rebuig al projecte anunciat per la Generalitat per implementar un terminal ferroviari de mercaderies als terrenys de l'antic Logis Penedès. Creuen que aquesta infraestructura suposaria augmentar la saturació a les vies de circulació per l'augment del trànsit de camions. Lamenten que la terminal i la seva possible afectació es tornin a decidir des dels despatxos de Barcelona i reclamen de nou que s'impulsi l'esperat pla territorial del Penedès, que afirmen que hauria de generar una estratègia pròpia autocentrada i participada per decidir com ha de ser el territori. També recorden que el Baix Penedès és la comarca amb més creixement demogràfic i amb un infrafinançament històric per part de la Generalitat, que ha contribuït a assolir els índexs d'atur i precarietat laboral en sectors com el turisme o el comerç. En aquest sentit, afirmen que l'aposta per la logística i la construcció continua generant ocupació de baixa qualificació i consolida la nova realitat de treballadors pobres. Per això creuen que amb una nova terminal de mercaderies es tornaria a fer servir el Baix Penedès com una zona de sacrifici, ja que les vies de circulació es veurien més saturades per l'augment de trànsit dels camions que carregarien les mercaderies. Davant d'això, l'esquerra independentista del Baix Penedès manté la seva aposta per una regió agroalimentària que posi en valor el territori i afronti la reconversió del teixit industrial. El seu rebuig se suma al que ja han expressat entitats com la plataforma Pro Vegueria Penedès o partits com Esquerra Republicana. Tot això, de fet, contrasta justament amb les dades d'atur d'aquest mes de setembre, que ja s'han fet públiques, les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya, que acrediten que l'atur del setembre al Baix Penedès ha crescut en 95 persones al mes de setembre en relació al passat mes d'agost. Ara són 6.447 les persones aturades, quan al mes d'agost en van ser-ne 6.352. La taxa d'atur comarcal s'enfila fins a l'11,08%. Al Vendrell, l'increment ha estat de 57 persones, a Calafell de 42 i al Vinyana de 9. Per contra, a Bellvei hi ha 13 persones menys en situació d'atur i a Masllorenç 5. Amb el final dels contractes de temporada d'estiu, municipis que tenen el sector servei com a base laboral, com ara Calafell i el Vendrell, pateixen un creixement de persones aturades. Aquesta és una tendència que cada any que no es dona a pobles més petits a l'interior de la comarca. El Baix Penedès continua estant al capdavant de les comarques amb més atur registrat a Catalunya, amb un 11,08% de la població activa que busca feina i que no la troba. Parlem de cultura. La Biblioteca Terra Baixa del Vendrell ja té a punt les activitats per aquest mes d'octubre. Per exemple, avui dimecres a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. El dijous 8 d'octubre tindrà lloc una hora del conte i un taller a càrrec de Clara Algava, que porta per títol La varietat de les princeses. La proposta començarà a 5:45 de la tarda i estarà adreçada a nens i nenes a partir dels 4 anys. Dimarts de la setmana que ve es farà la representació del Club de Lectura per a Joves a càrrec de Marta Minguella, i el dimecres 21 d'octubre la Gemma Garrigosa presentarà el Club de Lectura de Creixement Personal. El dimecres 28 d'octubre arribarà una nova proposta, un taller de creació de postals pop-up a càrrec de Lawrence James i de Marc Clements. I també proposta musical, que després en parlarem a més extensió, que arriba justament avui a l'Auditori del Tívoli. Avui, 7 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, un concert del duo format per en Simón Alonso al piano i d'en Roger Pons a la viola. Es tracta d'una actuació que forma part dels actes del mes Pau Casals i que impulsa l'associació musical Pau Casals. Alonso i Pons són dos joves músics formats a l'Escola Municipal de Música Pau Casals i que actualment estudien els graus superiors de piano i de viola a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i que han rebut diversos premis i reconeixements. Durant l'acte també es farà el lliurament d'una beca d'ajut als estudis musicals a un alumne també de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. I proposta, bé, gastronòmica, podríem encabir-ho. Tot i que parlem de destil·lats, el Castell de Llorenç del Penedès ha estat l'escenari aquest cap de setmana de la presentació de la nova ratafia de Penitensis, un petit obrador que en només 2 anys ha afegit una nova beguda, un nou destil·lat, el seu cada cop més ampli catàleg. Una posada en escena davant de bona part de la població i que ha servit també per donar a conèixer la imatge del seu nou producte. Una etiqueta on, com no podia ser d'una altra manera, el campanar de Llorenç i juga un paper ben protagonista. Qui ens apropa la crònica de la presentació d'aquesta nova ratafia és el company dels serveis informatius, Lolo García.
5: Ginebres diverses, licor d'aranyons i ara també ratafia. El catàleg de Penitensis, la destil·leria de proximitat de Llorenç del Penedès, segueix creixent a ritme precís i constant. I ho fa amb un nou producte marca de la casa que uneix diversitat i tradició.
6: Però ens faltava un producte molt català, no?, que és una ratafia. Què passa a la ratafia? Potser algú pot tenir la idea que és un producte molt del nord de Catalunya, no? Però nosaltres creiem que justament aquí al Penedès tenim una qualitat d'herbes remeieres superimportant que fan que puguem tenir una ratafia i, a més, d'aquí Llorenç, perquè tot el que s'ha recol·lectat és de per aquí les avores del poble.
5: La nova ratafia s'ha presentat aquest diumenge en un acte obert a peus del Castell de Llorenç, un indret d'un simbolisme ben similar al del campanar de la vila, tatuat a cada ampolla en forma d'etiqueta i que representa la llar de la majoria de les 25 herbes que endolceixen aquesta beguda ancestral i, si es vol fer bé, d'elaboració artesanal.
7: La ratafia, sobretot, la treballem amb la lluna. O sigui, anem a recollir quan tenim lluna vella, val? Per poder agafar les màximes propietats de les plantes, i també fem un secat de totes les herbes amb una fase lunar. A partir d'aquí fem les maceracions. Què vol dir això? Que estem durant tot l'any recol·lectant cada una de les plantes.
5: I és que cada una d'elles creix i arriba al seu punt òptim de recol·lecció en un moment determinat de l'any, confluint totes elles per Sant Joan, quan es cullen les nous i ja es pot elaborar la ratafia. Una confluència que Penitensis macera suaument a peus del campanar de Llorenç.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
8: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 4 minuts i 2 quarts en punt de 10. I arribem ja a la repassada esportiva, una informació d'en Jordi Grell.
9: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol. amb l'inici de la competició per al Club d'Esports Vendrell Femení. Després de moltes setmanes d'espera, d'incertesa, finalment les jugadores de Joan Castelló que arrencaran la Lliga al grup 7 aquest diumenge a 2:45 del migdia, el Josep Bové contra l'AMC. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
10: Bon dia, què tal, com estem?
9: Bé, suposo que amb moltes ganes de jugar, no? Perquè doncs, han sigut moltes setmanes d'espera, no? Entre la pretemporada, doncs, la incertesa pel grup, també doncs, retirades, i bé, doncs, sembla que finalment aquest diumenge sí que arriba l'hora de la veritat.
10: Sí, sí, ja tenim ganes de jugar, perquè a més ja portem dos caps de setmana sense poder jugar, amb totes aquestes històries, com has dit, més burocràtiques, que al final, bueno, no, nosaltres simplement som víctimes i damnificades d'una mica aquesta mala gestió que ha fet la federació, però bueno, amb el que es pugui a intentar competir de la millor manera.
9: Tenint en compte tot plegat, creus que l'equip doncs, arriba en bones condicions?
10: Bueno, sí que és cert que ens falten sensacions competitives, perquè fa dues setmanes que no competim, però a nivell de sensacions hem pogut treballar molt aquestes últimes dues setmanes, tota la idea, i jo crec que hi ha hagut una millora bastant gran respecte a abans, als últims partits que vam fer, i les sensacions, totes les sensacions una mica estranyes que teníem l'últim cop, que no acabàvem d'entendre què havíem de fer, com ho havíem de fer, i ara jo crec que això està una mica més assentat dintre que encara ens queda un camí molt llarg.
9: El primer rival, que serà l'AMC, que és un equip que doncs ja, com indica el nom, doncs és un filial d'un club doncs, bastant potent a nivell femení i que, a més, doncs, ve de la primera jornada a golejar. Sí que és cert que va jugar contra un dels rivals més fluixos, però, vaja, serà un partit complicat per començar, no?
10: Sí, jo crec que més que un partit complicat, jo crec que d'una mà el Sant Pere i Sant Pau i no sé algun rival més, però jo crec que serà en Sant Pere i Sant Pau AMC i potser pot colar-se l'Aleana B, són els rivals més forts de tota la Lliga, perquè l'AMC al final és un tercer filial que deu ser tot un juvenil de preferent que puja amateur per intentar pujar una o dues categories i que tinguin el B a segona federació i el C a tercera federació i una mica aquesta escala que alguns clubs grans com el Barça, l'Espanyol, l'Europa han anat generant els últims anys perquè s'han adonat que la categoria juvenil encara no era suficientment competitiva.
9: Per tant, bé, no sé quin partit t'esperes.
10: És difícil saber-ho perquè, clar, tampoc ens hem pogut desplaçar a Lleida a veure el rival. Llavors és una mica complex de saber com jugaran. Sempre els equips d'AM són equips molt dinàmics, que tenen possessions però molt verticals, que arriben molt per fora, que tenen extrems molt ràpides, que et centren molt a l'àrea. Bueno, nosaltres intentarem tenir el control, però segurament tenim moments en els que estem una mica superades i ens haguem de replegar i defensar una mica més en bloc baix fins poder tenir un altre cop un bon moment al partit en el que tenir la pilota, estar més tranquil·les i intentar sobretot controlar molt que no corrin i que no contravoltegin amb facilitat, perquè si no ens poden fer molt.
9: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
10: Gràcies.
9: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fent una mica de prèvia d'aquest primer partit de la història del Club d'Esports Vendrell Femení, que serà aquest diumenge a 2:45 del migdia, el Josep Bové contra l'AMC. I seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí, perquè la Unió Esportiva ha tancat també, doncs, finalment aquest cap de setmana. En principi ha de debutar la Lliga. Ho havia de fer aquest passat cap de setmana, però finalment doncs, el partit que s'havia de jugar al camp del Vallvei finalment doncs, va quedar ajornat, com sabeu, pel tema de l'alerta per la pluja. I, per tant, doncs, el debut del jugador de José Miguel Reyes, que haurà d'esperar el proper dissabte a casa contra l'Atlètic Segur, si no hi ha cap canvi d'última hora. I bé, doncs, per saber com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
11: Hola, buenos días.
9: Bé, imagino que amb ganes de jugar, no?, finalment aquest dissabte, després que doncs, el partit amb el Vallvei doncs, no es pugui jugar.
11: Sí, la verdad que nos hemos quedado con un sabor un poquito agridulce, porque lo teníamos todo preparado, hemos estado trabajando muy duro durante toda la semana pasada, y al final, pues bueno, hemos tenido diferentes tipos de contratiempos en los cuales pues, se nos impedía de poder llegar a realizar dicho encuentro, porque en principio teníamos asignado campo de Vallvei, pero por tema de permisos, licitaciones, no es un campo donde todavía no se puede disputar. Finalmente la federación, por tema de tempos y demás, lo aprobó tarde y hasta el viernes a última hora no sabíamos que podíamos llegar a jugar el sábado. Y cuando lo teníamos prácticamente todo preparado, pues bueno, desafortunadamente llegó la alerta esta de tema de lluvias y demás, y al final pues nos hemos quedado con este, con esas ganas de debutar, con ese mal sabor de boca, porque lo teníamos todo preparado, teníamos muchas ganas, mucha ilusión de poder demostrar realmente las capacidades que tiene el equipo y lo que se ha preparado durante toda esta pretemporada, y al final pues bueno, nos tenemos que reservar, cambiar un poquito el chip y trabajar duro durante esta semana para poder debutar frente a nuestra afición en la jornada número 2 aquí en casa contra el Atleti Segur.
9: Un equip que, bé, doncs ja coneixeu de la temporada passada, a més van ser dos partits doncs, força disputats, i bé, no sé si creus que pot ser una mica de referència o potser doncs, no sé si l'equip ha canviat gaire respecte al que us va trobar l'any passat.
11: Bueno, por los datos que dispongo, no me he podido ver, ¿de acuerdo? Pero por lo bueno, por los datos que me han llegado y demás, sé que es un equipo que se ha renovado, que ha incorporado diferentes tipos de jugadores, aunque el núcleo sigue siendo gran parte del año pasado. Pero bueno, es un equipo que no titubea, que es un equipo que te va a buscar, que realiza un buen juego, un equipo muy duro, ¿de acuerdo? Para nosotros la ventaja es que jugamos en nuestra casa, ellos también están acostumbrados al campo de Segur, que es un campo con las dimensiones un poquito más pequeñas y demás, creo que nuestro campo les va a costar un poco más, y bueno, y al final pues nosotros en casa pues nos sentimos un poquito más fuertes, hacemos un buen juego, y la verdad es que tenemos muchas ganas de jugar y poder demostrar que esta pretemporada no ha sido un espejismo, que estamos ahí haciendo las cosas bien, y los chicos tienen muchas ganas de poder empezar debutando, ganando y sumando estos primeros tres puntos en Liga.
9: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molt per aquest debut.
11: Perfecte, moltes gràcies.
9: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancats, fem una mica de prèvia d'aquest primer partit, esperem, de la temporada. Com diem, doncs, el partit amb el Vellvell va quedar ajornat. En els propers dies doncs, anunciarem doncs, la nova data. I, com diem, doncs, el primer partit, que en principi ja serà aquest dissabte, a 2:45 de la tarda, al Camí de Roda contra l'Atlètic Segur.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I ràpidament saltem també cap a les portades, les principals portades dels diaris que cada dia, poc o molt, ens encarreguem d'explicar. Com és el cas del diari de Tarragona, començant en aquesta primera jornada o en aquesta primera capçalera d'avui dimecres 7 d'octubre. La sentència del cas Inipro després de les municipals. El judici pot allargar-se fins al mes de març de l'any que ve. També es parla de Puigdemont, que celebra amb cautela l'amnistia, ha avalat el seu regrés al Constitucional, però l'expresident no ha desvetllat quan tornarà. També es parla de meteorologia i que Tarragona, la ciutat que acumula més de 72 litres per metre quadrat per al temporal. Canviem de portada, també el diari Ara, parlant de Puigdemont, llum verda a l'amnistia total, el Suprem obeeix el Constitucional i deixa sense efecte l'ordre de detenir a Puigdemont, Comín i a Puig. I Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions d'euros en els préstecs per l'habitatge. I ja finalment, des de La Vanguardia, el TC imposa l'amnistia, també en referència perquè fa doncs, els polítics encara exiliats. També a nivell internacional, Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7-1 sense saber què va fallar, i Sánchez reflota els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I ja en la recta final d'aquesta primera part del programa, centrats en el Connecta 14, un espai compartit entre ràdio i televisió a través dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez.
13: Aquest 10 d'octubre és el Dia Internacional de la Salut Mental i en aquest context nosaltres hem volgut centrar-nos en la salut mental dels nostres infants i joves. I per això hem convidat al programa Connecta 14 Oriol Borrull. Ell és el cap de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de l'Institut Pere Mata. Moltes gràcies per venir aquesta setmana al nostre programa.
14: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i donar visibilitat a aquest tema.
13: Doncs com a cap d'àrea, com a psiquiatre, ens agradaria anar desgranant quina és la situació que viu la nostra societat, especialment amb problemes de salut mental en infants i joves. Quins són els principals motius de consulta que trobeu al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Vendrell, depenent de l'Institut Pere Mata?
14: Doncs el tipus de patologies que tenem en aquest CESMIC és molt semblant a la distribució que trobem a altres territoris de Catalunya. Sobretot les patologies per les que atenem més als joves o als adolescents són trastorns de neurodesenvolupament, on trobem l'autisme, on trobem el TDAH, en un segon bloc la depressió, l'ansietat, aquestes reaccions que porten malestar, no?, i pensaments negatius o idees d'autòlisis vindrien a ser els grans blocs. Després hi ha altres patologies com el TOC, consum de pantalles o de tòxics, altres patologies que són menys freqüents però que també les atenem per la gravetat.
13: I com ha evolucionat aquesta realitat en els darrers anys? Heu detectat que hi hagi algunes patologies, alguns trastorns, problemes de salut mental que fa una dècada, dues dècades no es produïen de la mateixa manera?
14: Clar, el que hem vist, agafant l'històric, no, i vaig estar revisant les dades abans de l'entrevista dels últims 10 anys, més que la distribució de les patologies, que no ha canviat tant, sinó el volum de tensions. És a dir, i després de la pandèmia, tothom vam fer la lectura que era fruit d'aquella crisi, del Covid, que hi havia més demanda i que això seria com un fet puntual reactiu al que va passar. Han anat passant els anys i veiem que no és una relació tan senzilla o tot atribuïble a aquell confinament. Hi ha més necessitat d'atenció, tant als CESMICs, que és on acabem atenent, no?, els casos més complexes, però a tots els nivells. Atenció primària, els instituts també estan reportant molts més casos, els centres que tenen menors... O sigui, aquesta percepció de que hi ha una pitjor salut a la població jove ja no és tant una sensació, sinó una realitat que s'està consolidant.
13: I què hi ha darrere d'aquest malestar dels joves? Quins serien els motius que fan que això hagi canviat d'aquesta manera, que hi hagi un pitjor estat de salut mental entre infants i joves? En general, la societat, però com que focalitzem l'entrevista en aquest sector de població...
14: Sí, sí, és molt, molt bona pregunta i ens la fem tots, no? Ja sigui des de l'àmbit professional, com a famílies, com a societat, si estem fallant alguna cosa o si l'hauríem de fer diferent, no? Quan parlem de salut, hem de parlar dels determinants de salut, no? Primer és la biologia, la genètica... Això no ha canviat en els joves, no?, en pocs anys. Després hem de mirar els estils de vida. I aquí sí que comencem a veure, no?, alguns canvis. Els joves ara es relacionen d'una manera diferent a com es feia 10, 15 anys, no? Aquí l'entrada de les xarxes socials ha canviat molt la manera de relacionar-se amb l'entorn, de comunicar-se, d'expressar-se, i això potser està tenint també part de responsabilitat, no?, en aquest empitjorament. També hem de tenir en compte no només l'estil de vida, sinó l'entorn. Els joves que avui tenen 16, 18 anys van néixer just en la crisi econòmica del 2008. O sigui, són uns joves que han crescut sentint durant anys un discurs del futur no és gaire optimista, si t'esforces potser no viuràs demà millor que avui, mentre que anys enrere tothom estàvem convençuts, no?, que si ens esforçàvem i estudiàvem tindríem un demà millor, però això ja no és així. Els joves ara van estudiar i diuen potser en 2 anys el que estic estudiant s'automatitza amb la intel·ligència artificial i tot l'esforç que faig no val per res. Clar, perdre aquesta motivació, aquest optimisme envers el futur també afecta. Hi ha altres factors, no? Pressió social cada vegada és més alta, també per les xarxes socials, per com interactuem, per la publicitat. A nivell familiar, si a la família no tenim temps de qualitat per compartir amb els nostres fills, doncs això també mobilitza. O sigui, són molts i molts factors que s'han anat sumant en poc temps i crec que són els que realment estan darrere d'aquest empitjorament.
13: Doctor, parlaves ara d'aquesta potser falta de temps de qualitat dedicat als fills i filles. Podríem dir que estem en un moment en què el món està més connectat que mai, que hi ha aquesta relació permanent, aquesta comunicació permanent, però que potser els infants i joves estan en molts més moments de solitud que mai.
14: estem més connectats o estem menys? Aquesta també és la pregunta, no? També la fem si una xarxa social, una conversa per WhatsApp o per la xarxa social que sigui, substitueix una conversa personal, no? Si el contacte digital és equivalent o té la mateixa qualitat que el contacte que podem tenir dintre la família o amb amics que ens trobem al carrer. Comencem a veure que no. Comencem a tenir evidència científica de que no són iguals aquestes relacions. Fins ara teníem la teoria, ara ja comencem a tenir la certesa. I el temps de qualitat entre les famílies és un tema preocupant. És un tema preocupant i que, a més, genera malestar en els pares, en els adults, no?, que estan en aquella família, que se senten responsables de no poder compartir aquest temps. Però les obligacions són les que són. I hem de cobrir unes necessitats bàsiques a casa que ens allunyen a vegades de qui volem estar. I això els joves ho noten. Llavors, hem d'intentar buscar aquests moments, aquests temps, que encara que no siguin tan llargs com ens agradarien, sí que han de ser per estar connectats al 100%, sense pantalles, sense distraccions, compartint. Si ho fem així, tenim molt de guanyat.
13: Perquè què observeu a la pràctica quan els joves manifesten, no? Hi ha un problema derivat de l'ús intensiu dels mòbils, de les xarxes socials. Com ho veieu això a la consulta? Què expressen i com ho detecteu, que el problema ve d'aquí?
14: Clar. Quan un jove comença a relacionar-se amb la tecnologia, la diferència que hi ha ara envers anys enrere és que aquesta tecnologia és molt més diversa, és molt més plena d'opcions. Poden trobar entreteniment de molts tipus, poden connectar amb gent que és coneguda, desconeguda. Els filtres que controlen, no?, que a partir de quina edat es pot entrar un contingut o un altre, no acostumen a ser gaire efectius i s'exposen a una gran varietat de cop, quan potser encara no n'han après a regular i anar aprenent aquest ús. Hem de fer la lectura que els adults, molts de nosaltres, tampoc fem un ús gaire responsable, no? Si mirem quanta estona passem amb el mòbil i quanta d'aquesta estona és realment necessària, ja ens podem ficar les mans al cap moltes vegades. Doncs imagina't si has d'aprendre això amb una infinitat de possibilitats que abans no hi era. I què és el que comencem a veure? Comencem a veure una dependència d'aquesta tecnologia que genera un malestar o que interfereix en el dia a dia. Quan li diem a un fill, no?, o un nen, un adolescent, ara hem de treure el mòbil o ara hem de pagar la tablet, la consola, hi ha una irritabilitat molt marcada, hi ha un malestar que de cop pot acabar en una discussió i que ens parla de que ja no és un ús, sinó que potser estem fent un ús patològic o estem creant una dependència en aquella tecnologia que hauríem de no haver-hi arribat, però podem tractar-la, no? També podem acompanyar.
13: Dels problemes de salut mental que tracteu a consulta, quins són els que us preocupen, especialment per la seva complexitat?
14: Sí que parlàvem, no?, de que hi ha hagut un increment en el número de casos que tenim al CESMIC, que s'atén a primària, a tot l'àmbit de salut, però també estem veient que la complexitat de base ha augmentat. És a dir, les patologies que tenem, potser, no?, si fem la distribució, és un percentatge semblant al que hi havia abans, però els casos cada vegada són més complexes perquè intervenen això, problemàtiques socials, de salut, de sistema educatiu. Llavors les intervencions ja no poden quedar només en aquella consulta, no? Han de ser molt més coordinades, la complexitat de base hi ha augmentat. I després, si haguéssim d'agafar alguna patologia, potser agafaria els gestos autolítics, no? Quan un jove s'està fent mal a si mateix, ho hem de parar tot i ens hem de preguntar què està fallant i què podem fer diferent perquè això no segueixi succeint. I a vegades quan es parla del gest autolític, del fer-se mal, ho fiquem tot al mateix sac i parlem d'intent de suïcidi, d'autolesió, i poden no ser el mateix. Les hem de tractar amb la mateixa intensitat i li hem dedicat tot l'esforç, sigui quin sigui el motiu pel qual ens consulten. Però hi ha molts gestos autolítics que no tenen una finalitat suïcida. I ens ho estem trobant, no? Quan un jove es fa mal a si mateix, això també passa amb un adult, és perquè té un malestar molt gran. I aquest és un problema que hem d'atendre, i en un segon nivell aquesta autolesió ens està dient que no té altres eines o altres maneres de gestionar aquell malestar. Llavors hem de ajudem d'acompanyar per rebaixar aquest malestar i després d'anar posant en pràctica altres maneres, no?, d'alleugerir-lo si algun moment torna a estar present o mentre es va resolent. Quan estem intervenint en un cas com aquest, és que allò que parlem i treballem en la consulta surti de la consulta. O sigui, l'objectiu és que tota aquella estona que li puguem dedicar amb el psicòleg, amb el psiquiatre, amb el terapeuta que ens estigui atenent, tot allò ens ho portem a casa, ens ho portem i ho puguem seguir posant en pràctica fora, no? I potser les recomanacions que acostumem a fer, hi ha moltes maneres de fer-les, però són poques i senzilles a nivell d'explicar, però després les hem de posar en pràctica i és on pot haver una mica més de dificultat. El primer és si un jove té aquests pensaments de fer-se mal, passi o no passi a l'acte, però si ja hi són, hem de ser-hi presents. O sigui, l'entorn ha d'estar present, els professionals també, i ha de ser una presència molt accessible. En qualsevol moment han de poder apropar-se a nosaltres i també respectuosa, perquè potser s'apropen a nosaltres, nosaltres volem que ens expliquin per què o com et trobes, i en aquell moment només necessites la nostra companyia per estar en un entorn segur. O sigui, primer aquesta presència respectuosa. Després validar emocionalment quan comencin a expressar-se. No qüestionem, no intentem dir això no és important, ja es passarà, hi ha problemes més grans, no et preocupis, que no, deixem aquella porta oberta, que s'expressi, i nosaltres aguantant, perquè potser ens diran coses que de ben segur ens remouran, ens afectaran, però els hem de deixar que s'expressin i validar-ho molt. I el tercer punt és ajudar-los a mantenir una certa rutina, una estructura en el dia a dia. L'esforç que has de fer quan no tens, no, la teva salut mental al 100% per fer petites tasques del dia a dia és un esforç del doble, el triple, a vegades és inassumible per aquella persona. Doncs hem d'ajudar que pugui mantenir l'estructura el dia a dia, però ser una miqueta flexibles. Doncs avui no passa res, no? Si no tenim la visitació tan endreçada, i demà, si vols, ens hi posem i ho fem junts, anar buscant, no?, de quina manera. I aquests serien els consells per com hem d'intervenir, no?, amb el jove. Jo afegeixo un quart, que no només mirem aquell a qui volem ajudar, sinó que de tant en tant ens mirem a nosaltres, com ens estem regulant, com responem quan sentim coses que ens preocupen, si saltem, o si aquelles preguntes que fem realment busquen calmar una necessitat meva o una necessitat de l'altre, no? O sigui, de tant en tant posar el focus en nosaltres i ser conscients de tot allò que diem i preguntar-nos, no?, des de la normalitat, si l'ajuda que oferim està sent efectiva, si hem de provar coses diferents i anar aprenent, no?
13: Estàvem parlant ara molt de l'entorn familiar i de l'assistència professional, però hi ha un altre àmbit que és molt important en l'etapa de la infància i de l'adolescència, que és l'àmbit educatiu, escolar, escoles de primària.

0: això ja ho tenim interioritzat. No hem vist que si cadascú treballa des del seu punt, ajudem poc els joves, no? I hem de fer una feina molt conjunta. I de fet, hi ha diversos programes, entre el Departament d'Educació, de Salut, que anem allà on està el jove, allà on apareix la necessitat, on hem d'actuar. Quan un centre educatiu identifica, no?, alguna dificultat, ja tenen aquests centres uns referents d'infermeria, o hi ha programes específics com el de salut i escola, que és una via directa entre educació i salut. Després, també, depenent de la gravetat o la intensitat de la necessitat detectada, doncs hi ha diversos procediments, no? Un és més atenció primària, un altre directe al CESMIC. Hi ha uns canals molt ben definits que estem reforçant molt i han vingut per quedar-se, perquè veiem que és la millor manera d'ajudar sense haver de moure, derivar tant el pacient. No, allà on estigui, i fem feina conjunta.
1: Parlàvem dels centres educatius, hem parlat també de les famílies, però també hi ha un altre factor, i és que l'etapa de l'adolescència, doncs, ja té les seves particularitats, és una etapa de molts canvis, en què els joves poden tenir, doncs, moments de tristesa, alts i baixos emocionals, que no té per què ser un res patològic, sinó que forma part de l'evolució natural, no? Uh-huh. Ja em corregirà si no. Què és el que pot fer que una família identifiqui que el seu fill o filla estan passant un moment difícil, complex, que hi ha un problema de salut mental més enllà del que és normal a l'adolescència?
0: Aquesta també és una pregunta, no?, que ens fan molt i que ens fem molt, no? Si aquests canvis o això que percep la família és lo esperable o no. Sí que hi ha diverses maneres d'identificar, i ara parlarem d'aquests punts, no? Però primer hem de tenir present que l'adolescència és un moment de consolidació de la personalitat, no?, d'aprenentatge, de reclamar més autonomia. Llavors, això pot fer que hi hagi tirantors. El com se sent, com es viu, com s'estima, com s'enfada un a l'adolescència és amb una intensitat major, com ho podem fer en altres moments de la vida. Doncs aquest és el caldo de cultiu, no?, o el punt de partida. Quan podem dir que canvis són atribuïbles a l'adolescència o potser hi ha un problema de salut darrere? Així, si ens haguéssim de quedar amb un titular, és quan comença a afectar la funcionalitat. És a dir, un jove que està deixant de fer allò que li agradava, un jove que deixa de relacionar-se amb els amics o que s'aïlla de la família dintre de casa o fora de casa, comença a sortir, quan comença a fer conductes disruptives, hi ha una irritabilitat molt marcada i qualsevol tema acaba sent una discussió. En moments més complicats, inclús, no?, l'autocura també es veu compromès a vegades. Si veiem que la funcionalitat està canviant, no?, està empitjorant, i que aquest canvi és mantingut, hi ha un trencament en com dèiem que era el nostre fill i com ho és ara, molt probablement hi hagi un problema de salut darrere o estigui passant alguna cosa de la que no en som coneixedors, no?, i això li estigui afectant també.
1: Aleshores, quin és el recorregut que hauria de fer la família? En primer lloc, el que recomaneu seria, doncs, l'atenció primària, potser, amb el metge, no?, d'atenció primària, fer aquesta consulta.
0: Sí, si a casa tenim la preocupació de, escolta, això és normal, no és normal, o estic notant alguna cosa que no m'acaba d'agradar, em crida l'atenció, ja hem de posar el focus. Tinc que conèixer millor un fill o una filla que els propis pares o els familiars més propers amb qui conviu. O sigui, si ells detecten alguna cosa, allò que estan detectant potser no acaben de poder-li posar paraules, però segur que és una realitat. Llavors, un consell abans d'arribar a buscar els professionals és poder compartir aquella preocupació amb una altra persona, doncs, que també convisqui o que també sigui propera al jove, no?, al que hem vist això. Escolta, he notat que amb mi ja no parla tant, o està més distant, o està més irritable, tu com ho veus? Primer compartir, no?, aquella preocupació i veure si el que nosaltres veiem també ho veuen altres, i després també poder-li preguntar a aquell jove, no?, com et sents, tens alguna preocupació. Hem de ser conscients també de com parlem a casa nostra, perquè si a casa mai hem parlat quan tenim una preocupació o un problema i d'entrada anem a un adolescent i li dius tens alguna preocupació, que et respongui amb tot el que té al cap, és gairebé impossible. O sigui, hem de comunicar-nos a casa com ens agradaria que es comuniquessin amb nosaltres els nostres fills, tant quan estan bé com quan estan malament. I parlar nosaltres també de coses que ens preocupen, no? Obre aquella porta. Avui he tingut un mal dia a la feina, o he tingut una discussió amb un amic i estic trist.

0: ja veuen que aquell entorn és possible, no? I que a casa poden parlar quan tinguin una preocupació. Si anem fent, ells també ens podran confirmar, o potser ens poden dir, doncs sí, estic molt preocupat pels exàmens, però he suspès i crec que no podré entrar, i veiem que no és un problema de salut com a tal, sinó que és una preocupació reactiva, no?, a algú que no coneixíem. Si tot i així no, no ho podem acabar de parlar, o creiem que hi ha una necessitat més marcada, a primer nivell és atenció primària, no? Tenim pediatria, tenim el metge de capçalera, també hi ha els equips, les infermeres que coneixen molt bé, no?, i fan un seguiment molt proper, que també són de gran ajuda, estan els referents de benestar emocional. Després, els professionals del CESMIC també ens desplacem als centres d'atenció primària. A vegades, quan aquell metge de capçalera o pediatra creu que no pot donar l'ajuda suficient o que ha d'entrar un especialista, també els podem atendre en atenció primària. I depenent, doncs, de la complexitat o el motiu de consulta, els podem atendre també al CESMIC. És a dir, hi ha una ruta de complexitat que se'n diu, que depenent de la necessitat o el moment, doncs s'actua des d'un lloc, un altre o un perfil professional.
1: I parlant de les necessitats, una pregunta obligada, i amb això ja tancaríem l'entrevista, i és si els recursos són suficients.
0: Aquesta és una pregunta que també la fem tothom, no? Estem donant tots els recursos que realment necessiten els joves avui en dia? Jo crec que sí que hi ha hagut un gran canvi, tirant la vista enrere, no?, els últims anys. És un tema que s'ha fet molt més popular, està molt més present en les polítiques, i això s'està notant, però encara tenim molta feina a fer. I lligant, no?, una de les preguntes de fa una estona, crec que no ho resoldrà només un departament o un tipus d'intervenció. No només hem de posar el focus en la salut, no només hem de posar el focus en educació, en serveis socials. És a dir, hem de repensar la manera en què treballem, i si destinem més recursos, doncs si farem més d'allò que ja fèiem, o podem fer-ho diferent o amb altres tipus d'intervencions. Jo sóc molt optimista amb això. Crec que ens venen uns molts bons anys per davant. Uns molts bons anys per qüestionar-nos moltes coses, per consolidar tot allò bo que ja s'està fent, i així poder arribar a cobrir totes les necessitats que a dia d'avui sí que s'hi arriba, però potser no amb la intensitat o amb la rapidesa que ens agradaria a tots, no?
1: Tant de bo sigui així i es compleixin aquests pronòstics. Doctor Oriol Borrull, psiquiatre, cap de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de l'Institut Pere Mata, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana al programa.
0: Doncs gràcies a tu per l'entrevista i a tot l'equip.
1: I ara, doncs, continuem encara parlant de salut mental, però ho fem en l'àmbit adult, perquè descobrim com funciona, quin és l'objectiu, com treballa el Club Social al Llorer. El Club Social és un recurs per a persones amb trastorn mental sever, és un recurs que a través d'activitats d'oci el que fem és recuperar aquelles habilitats que sovint es van perdent, ocupar el temps d'una forma significativa, que les persones sentin que allò que fan els agrada, perquè sovint la persona amb trastorn mental està acostumada a que li diguin no, tu has de fer aquesta activitat, has d'anar aquí, t'aniria bé fer, jo què sé, taller de cuina, o... Nosaltres el que fem és un servei amb activitats d'oci, i ells trien què és allò que els agrada fer i ho disfruten i ho gestionen ells. A partir d'aquí, aquest servei es crea el 2007, el crea el que era l'Associació de Familiars d'aquí del Vendrell, que es va dissoldre el 2010 i ens va absorbir a Fundació Salut Mental Catalunya. És el paraigües que està Federació per una banda i Fundació, que són dues entitats diferents però treballem entre xarxa i, bueno, perquè tenen funcions diferents. Nosaltres som proveïdors de serveis. Aleshores, sí que és cert i és curiós que als inicis l'associació tenia aquest mateix despatx i el club va néixer aquí, en aquest despatx, en aquesta mateixa sala. Vam agafar un local al Puig, un local amb quatre sales, molt gran, molt lluminós, per poder fer una atenció millor, que la veritat que el canvi es va notar. És un servei social de cartera de la Generalitat, per tant està amb uns requisits que no els posem nosaltres, evidentment, i nosaltres som de mòdul petit, podem atendre fins a 30 persones a la vegada. Ara mateix estem en llista d'espera. Tenim llista d'espera perquè enguany hem tingut, bueno, un cicle de canvis de persones que ja feien molts anys que estaven amb nosaltres. Els hem fet un procediment d'alta del servei on han pogut, en comptes de fer les activitats amb nosaltres, que hem aconseguit aquell objectiu, no? De si a mi m'agrada fer pintura, no vinc al Club Social, sinó que vaig al Casal Cívic i m'apunto i vaig... com va la resta del món. Aleshores, ara hem tingut aquest canvi, està haver-hi moltes derivacions, hi ha hagut un canvi també amb el tema dels diagnòstics, del tipus de trastorns que venien abans, dominava més el tema de trastorn d'esquizofrènia, ara hi ha més trastorns de l'estat d'ànim. Hem obtingut un augment de població molt gran els últims anys i, per tant, està arribant. Hi ha hagut molta gent que ha debutat, i després hi ha un altre tema, que hi ha molt consum de tòxics. I també és un altre... O sigui, tenim temes socioeconòmics, laborals, que això a vegades fan debutar, i després tenim el consum de tòxics. I aquí tenim un conveni amb un gimnàs d'aquí del Vendrell, i anem un dia a la setmana, ens fan activitats personalitzades, dirigides cada setmana diferents, anem al cinema, anem a la Bolera, que també ens fan un preu especial, fem teatre... Sí, tenim un ventall, vamos, des de les activitats artístiques a les de més culturals, més físiques... Intentem abarcar tot perquè puguin escollir aquell lloc que els hi agrada. El Club Social és un espai màgic perquè els escoltem, perquè ens assentem amb... no portem una bata blanca, ens assentem al seu costat, i quan fem una activitat fora som un més. O sigui, i és, a nivell professional és molt gratificant aquesta feina. Energèticament suposa un desgast molt gran, però és molt gratificant.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies amb el butlletí de la xarxa de comunicació local i que ja ens porta segona part de Calaixera amb més qüestions i més coses. Això, de fet, estem tot aquesta edició d'avui dimecres 7 d'octubre, programa número 4040. Un número ben maco avui, 4040 programes. Gràcies per fer-ho possible, a tot cor. I això, passem 4 minuts a les 10, hem començat puntuals a les 9, volem ser-hi fins a les 12 i a partir d'aquí sempre recollint moltes, moltes, moltes coses. Sempre en proximitat, a través del 107.1 de l'FM, sempre, sempre per aquí, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de Televisió El Vendrell. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot moltíssimes gràcies per fer-ho. Ara, per començar, anirem a conèixer una nova proposta, un nou concert que arriba aquest mateix vespre, organitzat des de l'Associació Musical Pau Casals. En tot aquest mes Pau Casals, i com ja és habitual, ens acompanyarà el president de l'entitat, que és l'Anton Català, per això fer-nos la proposta i la prèvia del concert d'aquest mateix vespre. A banda d'això, avui, que és el primer dimecres de mes, també tenim un contingut amb una gran base social, des de fa ja moltes temporades que ens acompanyen, això, un cop al mes, per donar veu a Alcohòlics Anònims, l'oportunitat per donar a conèixer, doncs, el que poden fer i com poden ajudar aquelles famílies i aquelles persones que ho puguin necessitar a través de testimonis reals. No us ho perdeu. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part parlant de llibres des de Coma-ruga Literària i també participació i trucades, que ja és habitual. Doncs va, molta cosa a fer. Així que gràcies i continuem. Seguim. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Gairebé sempre que ens acompanya l'Anton Català, que és el president de l'Associació Musical Pau Casals, vol dir que hi ha alguna cosa a fer, alguna activitat o alguna proposta. I avui torna a ser aquest cas, Anton? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Sí, sempre us ho venim a explicar.
0: Cosa que agraïm moltíssim, de veritat. Cosa que agraïm moltíssim. Sí. I fer partícips a tota l'audiència d'aquestes propostes i de la programació àmplia que feu, des de l'associació, de fet.
1: Sí. Però abans que res, et volia felicitar els 4.040 programes. Aquí
0: gràcies.
1: Hi ha molta feina al darrere.
0: Moltes hores de ràdio, sobre
1: moltes
0: això.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: T'ho agraeixo.
1: L'havia dit, però, doncs, oi?
0: Sí, són hores de ràdio,
1: I
0: això.
1: Tant,
0: gràcies,
1: i tant.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Doncs sí, aquest vespre fem un concert que pertany al Mes Pau Casals. Uh-huh. Nosaltres fem concerts cada setmana, o actes, vaja, cada setmana durant el mes d'octubre, que
0: sí.
1: És el mes Pau Casals.
0: Uh-huh, correcte.
1: En commemoració de la mort de Pau Casals, que va ser el 22 d'octubre del 73.
0: Molt bé.
1: Avui tenim un duet de dos nois, el Simón Alonso i el Roger Pons, tots dos antics alumnes de l'Escola Municipal de Música d'aquí del Vendrell.
0: I són molt joves,
1: Són molt joves.
0: Ostres,
1: són molt joves.
0: Fa goig, que tan joves ja comencin al món professional de la música.
1: Sí, el Simón Alonso i el Roger Pons els hem vist actuar a l'Escola de Música quan eren alumnes de l'Escola de Música, no? I ara, doncs, que estan a l'ESMUC, a Barcelona, i continuant la seva carrera ja amb intenció de ser professionals i tal, ja comencen a prendre volada, ja comencen a fer actuacions, I realment són dues persones, dos nois, que destaquen cada un amb el seu instrument, no? El Roger, el Roger amb la viola, i el Simón, el piano.
0: Molt bé.
1: I doncs, bueno, a nosaltres ens fa molta... ens agrada molt poder donar oportunitats a aquestes persones que ja comencen a despuntar, i a més, persones que, en fi, vendrellencs, doncs, no?
0: Exacte, de casa.
1: I per ells també els hi és important que se'ls valori, I realment val la pena, perquè els sents i és que disfrutes veient aquests nois dominant aquests instruments d'una manera tan bonica, no? I aleshores, nosaltres ens fa molta il·lusió poder-los tenir aquí i donar-los aquesta oportunitat d'actuar.
0: Molt bé, serà això. Avui dimecres, avui mateix, que és 7 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, a l'Auditori del Tívoli.
1: Sí.
0: I del repertori? Què podem explicar del repertori?
1: Ells han triat un repertori de forma que es poguessin lluir tant l'un com l'altre, de manera individual i conjuntament. Han triat una sonata de Mendelssohn per viola i piano, i aleshores el Simón farà una obra de Chopin i el Roger una obra del Bach, de Joan Sebastià Bach.
0: Val.
1: I el Simón, com que és un xaval agosarat i tal, doncs ja comença a fer alguna composició i n'estrenarà una.
0: Ostres!
1: Són agosarats, són llançats, són molt... molt macos.
0: No, està bé, que amb aquesta joventut i aquestes ganes de fer.
1: I aleshores ell ha començat a fer una composició, una romança per viola i piano, i ens les oferiran aquí al Vendrell amb tota la il·lusió del món, perquè, doncs, ells hi volen demostrar, també,
0: Tot el... Clar, de fet, això deu ser dels primers concerts professionals que deuen fer, no?
1: Ells?
0: Sí,
1: de fet, hi ha la Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona, que dona oportunitat també als joves estudiants, també els donen possibilitat d'actuar. És de les primeres de les primeres actuacions de manera encara professional.
0: Clar.
1: En fi, jo crec que ens serà un dia molt bonic. Un dia molt bonic perquè, l'Associació Musical Pau Casals, amb la idea de fomentar i promoure la música en general d'aquí Vendrell, també atorga cada any un ajut amb una beca a un alumne del centre de l'Escola Municipal de Música, un alumne que els professors trien cada any.
2: Sí.
1: I avui també farem l'entrega de la beca, del diploma, a un dels alumnes actuals de la... de l'escola. De forma que, bueno, per cert, que tant el Simón Alonso com el Roger Pons ja el van tenir.
0: En aquesta... el seu dia van aconseguir la beca. Diu molt també, ja diu molt d'això.
1: No només la beca que dona l'Associació Musical Pau Casals, sinó també que tant l'un com l'altre també van tenir la beca Cui Grau, que otorga la pròpia l'Escola de Música. Vull dir que quan estaven aquí a Vendrell ja van despuntar tant l'un com l'altre i ja van ser alumnes destacats.
0: Que bé, que bé. Sí. Això diu molt, justament. Jo crec que també descriu molt bé quina és la qualitat, tot i la joventut d'aquests intèrprets, doncs la qualitat del concert d'aquest vespre. A més, amb aquesta cirereta final a l'acte, no?, que hi haurà justament donant a conèixer aquest nou becat o becada justament d'aquest any.
1: Sí.
0: Que bé. Doncs tot plegat dins aquesta programació del Miss Pau Casals, que ja en vam parlar, que ja va començar i ja vam explicar, i del qual doncs aporta aquestes propostes intenses al llarg de totes aquestes setmanes, amb una culminació molt important que arribarà al desembre, amb l'aniversari ja del 150è aniversari de naixement d'en Pau Casals, que de fet tots els actes venen marcats durant tot aquest any amb aquesta commemoració, de fet.
1: Sí, home, esclar, normal, sí. Nosaltres ara, el diumenge de la setmana que ve, el dia 18, a la tarda, farem un concert que ja us ho vindré a explicar, però vaja, ja us ho avanço, que en diem Cor i Cobla, que actuarà el Cor Rufeo Parroquial i les colles sardanistes d'aquí del Vendrell, els dansaires del Penedès i de la Lira Vendrellenca, i també una cobla, de forma que serà... aprofitant també la coincidència amb la capitalitat de la sardana d'ell, no? Doncs aleshores ens hi volem sumar també a aquesta festa de la sardana des de l'Associació Musical Pau Casals.
0: Quan parlarem, quan arribi el dia, ens tornaràs a acompanyar per explicar-ho. Fantàstic.
1: Sí, potser vindrà algú més amb mi que acabi d'explicar, no?
0: Genial. Sí, tant que sí.
1: I el dia 23 que ve l'Escolania.
0: Se n'ha parlat molt d'això,
1: Sí. El dia 23 ve l'Escolania a l'Església. Anem a dir, és l'acte central d'aquest mes, no? Perquè coincideix exactament amb la data de la mort del Pau Casals.
0: Sí.
1: El dia 22 va ser la data, exactament el 23, per necessitats de la programació de l'Escolania, que és divendres, no? És quan vindran a actuar aquí al Vendrell.
0: Molt bé.
1: L'Escolania ja va venir quan el centenari...
0: Sí, i ara ha tornat.
1: El Tívoli. El Tívoli d'abans.
0: Sí, l'antic Tívoli.
1: El Tívoli, això va ser l'any 1976.
0: Ostres.
1: Fa 50.
0: Correcte, i ara tornen en aquest 150è aniversari. La mala notícia, si és que n'hi ha alguna en aquest cas, sí, jo crec que sí que és, si algú està interessat o ho està escoltant ara, ja no hi ha entrades.
1: Es van esgotar de seguida.
0: Van posar a la venda ja fa uns dies i es van esgotar al moment, com...
1: El migdia ja no quedaven.
0: Imagina't.
1: No, és que va ser una llàstima. Bueno, i la tarda començava, esclar, la gent ens deia, abans del migdia, el migdia es van exaurir les entrades, vull dir, va ser una venda molt ràpida.
0: Clar.
1: I sap greu perquè hi hauria molta gent que els hi hauria agradat ser-hi. I no, doncs no hi caben. La capacitat és el que és.
0: És com els grans concerts, Si puc fer la comparativa, ara que també hi ha un grup que ha tocat aquests dies i que en el seu dia, quan van obrir les entrades, també s'esgotava molt ràpidament tot plegat, podem fer aquest paral·lelisme amb aquest concert i amb la pròpia Escolania,
1: Home, doncs, és així, les coses són com són, però doncs... sap greu, perquè hi ha moltes persones que estaven alerta i preguntaven i tal, i voldrem venir, quan hi haurà entrades, quan hi haurà la venda d'entrades, quan tal... I en el moment que es va obrir la web per a les entrades anticipades, doncs, no és bé.
0: Es van acotar.
1: La gent es van haver d'espavilar de pressa, i els que no, doncs ja no hi
0: van ser. Aquest concert, però, es farà a l'Església?
1: Aquest concert serà a l'Església el dia 23, al vespre.
0: Amb acompanyament d'orga, també, em consta?
1: Sí.
0: Doncs bé, ja en parlarem també segurament, tot i que no hi ha entrades en el seu dia. Doncs també en podem parlar àmpliament, perquè també tenim aquesta relació directa amb l'orga del Vendrell, que també tenen secció, i també ens acompanyen assíduament justament som, a comentar i a explicar els concerts que van fent.
1: Sí, som l'Orgue del Vendrell i l'Associació Pau Casals, són dues entitats que clar, som germanes.
0: Sí, home, sí, germanades, correcte. De fet, la figura de Pau Casals és obvi que amb vosaltres és molt present, i en l'Orgue també.
1: L'Orgue també, en la seva programació, també fa coses commemorant el 150 aniversari de Pau Casals.
0: Correcte.
1: De forma que òbviament, doncs som, ens trobem.
0: Correcte. La figura de Pau Casals, que està agafant molta rellevància encara més, potser a nivell internacional i nacional. Justament també fa un parell de setmanes que es va fer un acte molt emotiu a l'Acord dels Diputats, que va estar molt bé.
1: I tant, i
0: no sé
1: tant.
0: Si masses vegades molt... ha sonat el violoncel de Pau Casals allà, però va passar.
1: No, mai. Havia estat el...
0: Per això.
1: Va ser el propi violoncel de
0: per
1: Pau
0: això,
1: Casals.
0: Per això va ser exacte el propi de Pau Casals i que va sonar en aquell hemicicle i que a vegades doncs està per altres coses, s'ha de dir últimament una mica atabalats en aquell punt, però que també serveix a lloc d'homenatge
1: i
0: recordar la figura de Pau Casals en aquest 150 aniversari, que per això és, no?
1: Sí.
0: Aquestes celebracions una mica serveixen per això,
1: per seguir
0: potenciant, però clar, aquí ja el tenim molt present i aquí és el dia a dia de tots plegats, però sí que és cert que a vegades fora d'aquí és bo recordar-ho.
1: Home, donar rellevància a nivell d'estat espanyol, doncs no, en aquest cas.
0: Clar,
1: no?
0: A més, un missatge que encara també, malauradament, continua sent molt vigent, aquest missatge de pau i de fraternitat
1: que sempre
0: ha tingut el mestre, i tant que sí. Anton, gràcies. Ens retrobem properament per explicar el proper concert.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
9: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
10: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics anònims.
0: La Falca, que és una mica la capçalera d'aquesta secció habitual i que recuperem una temporada més, cosa que ens fa molt contents i sempre ens agrada, doncs, aquesta col·laboració i donar aquest suport i ajuda a aquelles persones que ho puguin necessitar a través d'Alcohòlics Anònims. I com solem dir, és donar veu a Alcohòlics Anònims, en principi el primer dimecres de cada mes. Andrés, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
11: Bé, molt bé.
0: Sí?
11: Sí, amb ganes de tornar i explicar les nostres coses.
0: Fantàstic.
11: Sí, sí.
0: I tant, una temporada més.
11: Una temporada més.
0: Com si fos... Jo sé que tu ets del Madrid.
11: Sí.
0: I com si fos... Jo, renovar una temporada més, Tot i que el Madrid, ai, Andrés, el Madrid, ai... No entrarem aquí,
11: No,
0: no entrarem. Perdona. Doncs, justament, aquesta secció habitual, l'objectiu principal, Andrés, també és donar... No donar a conèixer la pròpia entitat, que jo crec que ja sobradament tothom sap de què estem parlant, sinó també donar l'oportunitat a les famílies i a les persones que ho puguin necessitar que facin aquest primer pas, que facin aquella primera trucada, que es posin en contacte amb vosaltres i que puguin iniciar aquest camí de la recuperació.
11: Sí, aquest primer pas és que més costa, no? Assumir que tens una enfermedad o que no pots controlar, saps? És que saps què passa? Que estem parlant de l'alcohol, que com que està tot arreu, tothom pot veure, sembla que no és perillós,
0: és
11: sembla...
0: Present,
11: sí, sembla que no... Que, clar, altres drogues sí, però l'alcohol no, i l'alcohol, per la gent com nosaltres, que tenim intolerància, és molt perillós, no?
0: Clar.
11: És molt perillós.
0: No, no. A més, està reconegut per l'OMS,
11: sí,
0: i és obvi que el consum sempre ha de ser de forma moderada, En qualsevol dels casos.
11: Clar, però la gent normal pot veure...
0: Clar, és això,
11: normalment,
0: és això.
11: I pot parar quan vol i pot canviar de beguda o jo sortia amb gent que prenia una cervesa dos i després deia una Fanta i només es prenia una i podia parar, però jo mai he pogut fer-ho, això. Diu, bueno, una i ja està, vinga, va, l'última, vinga, va, no sé què, i nunca tenia fi.
0: Clar.
11: No? I, bueno, si vols començar...
0: Sí, per renunciar, sisplau,
11: sí, per renunciar, per aquí, sí. Resumeix una mica el que diu el Colin Sanoni i després presentaré al company.
0: Perfecte.
11: Que es parla de la seva experiència.
0: Si molt bé, sí. Genial.
11: Nos digo así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, pues aquest és el nostre preàmbul, així comencen totes les reunions d'Alcohòlics Anònims, ¿vale? I després d'això, pues, llegint el tema que toqui, perquè no sempre parlem de l'alcohol, parlem de la família, parlem de sentiment, parlem de...
0: Sempre hi ha un tema que tracteu en aquesta
11: reunió. Que tractem, no? Clar. I normalment d'alcohol parlem poc. parlem més d'altres coses, no? Perquè, perquè saps què passa? Que jo perquè sóc alcohòlic, perquè ho porto a la sang, perquè m'ha tocat, o perquè jo tinc carència, tinc defecte de caràcter, tinc coses que estan dintre meu que m'han portat a ser alcohòlic, com em podien portar a ser bulímic o a ser
12: una altra patologia.
11: Llavors nosaltres pensem que, clar, totes les carències del defecte de caràcter que hi tenim, a poc a poc te van arrossegant a fer algo per intentar canviar això, no? I clar, en el nostre cas pues, va ser la beguda, no?
12: Ja.
11: I bueno, presentem el company Jorge.
0: Sí, sisplau.
11: Sí, que contra la seva experiència, vale, el Jorge ja porta uns anys per aquí, també sense veure, i bueno, hi va bé, ve a les reunions, és un membre de ple, i bueno, jo avui volia vindre.
12: Molt bé.
11: Bueno, tinc de dir que volia vindre perquè l'he subornat una mica. He anat a menjar xurros primer.
0: Ostres!
11: I l'altre dia, hòstia, boníssims.
0: I no m'heu portat. Home, això no pots dir-ho, després no portar-me.
11: Espera, Jorge. El pròxim dia el porto.
0: Que és broma. Home, és un molt bon suborn aquest, eh? És un molt bon suborn. Jorge, bon dia.
13: Hola, bon dia. Em dic Jorge i sóc un alcohòlic anònim en recuperació. I els xurros estaven
0: molt bons.
13: De primera. I ara que ho has dit, sentim molt no haver-te portat la teva ració.
0: No, faig broma. A més, avui m'he ficat amb l'Andrés amb el futbol i el Madrid, així que avui tampoc no me'ls mereixeria. No, cap problema. No patiu. Dona, pues, mira, és una bona manera d'encarar una secció de ràdio, no? Que és abans poder esmorzar, però clar, ara que són quasi 2:15, parlar de xurros és que és un delicte ara mateix, eh? Perquè ara jo crec que més d'un que ens escolta ho faria, eh? Una xocolateta amb xurros, jo crec que sí. Jorge, gràcies per acompanyar-nos, de veritat. Ja ho has fet en una altra ocasió i ho dic sempre i crec que és bo de destacar que tot i la xocolata en xurros, no és fàcil venir a la ràdio a exposar una situació personal complicada com és aquesta. I que ho vingueu a fer per ajudar altres persones, ostres, jo crec que és molt lloable. És molt lloable. Així que gràcies, Jorge.
13: Bueno, no. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, aquest altaveu, per poder arribar a més gent, no? Jo, a la meva experiència, durant 30 anys de consum,
0: ostres,
13: el que considero és que faltava molta informació,
0: sí,
13: no? I evidentment, doncs, quan jo vaig començar a consumir de ben jovenet, amb 14 anys i tal, pues la informació corria d'una manera, no n'hi havia internet, no n'hi havia tot això. Ara és evident que la informació corre molt més ràpid, però res està de menys, no? Sigui la ràdio, sigui a vegades que anem a instituts a fer xerrades, sí, que anem a CAPs a parlar amb professionals, siguin infermers, metges, etc. Mai és suficient per intentar que aquest altaveu doncs pugui arribar a la màxima gent possible i escolta, si en lloc de 30 anys pots patir 2 anys, doncs millor, no? Si t'arriba el missatge abans i tu pots estalviar, doncs millor que millor,
0: sí,
13: no?
0: Sí, sí.
13: Al final n'hi ha molta gent que pateix per això. És complicat d'entendre com socialment està tan obert, no? I els problemes que pot arribar a donar, evidentment, a les persones que tenim aquesta patologia, no? I és això, i és difícil d'entendre que doncs igual que una altra persona té una al·lèrgia als fruits secs i si menja fruits secs ha de marxar a l'hospital, doncs nosaltres si bevem alcohol no podem parar de beure i acabem rebentats perquè no podem parar de beure.
0: Sí. Ostres, és i això, hi ha un element que és, ho he dit moltes ocasions i a vegades no vull sempre anar al mateix, però és que és cert i que és molt identificable, no? De dius, ostres, l'alcohol que té aquesta vessant tan maligna, no? Que l'associem a les alegries i a les tristeses, no? És a dir, bevem per celebrar, bevem per oblidar, en certa manera. Hi ha poques coses en aquest món que tinguin aquesta dualitat xunga, negativa, com és l'alcohol, i que sigui tan present realment, eh?
13: Totalment.
0: És complicat, eh?
13: Totalment. I, aviam, nosaltres tenim aquest problema i l'hem pogut reconèixer i amb ajuda podem intentar viure una vida millor, no? Però realment jo crec que a nivell social, siguis alcohòlic o no siguis alcohòlic, l'alcohol té això que tu estaves dient, no? Al final està per coses negatives i el que fa és enmascarar moltes coses que nosaltres no volem afrontar. I llavors es queden allà dins nostre i van fent el seu xup-xup, no? I aquí pues, neix el que parlava abans l'Andrés, no? De tota aquesta manera, d'aquests defectes que no em deixen pues, afrontar situacions de manera coherent i saludable. I desgraciadament, pues, n'hi ha molta gent enmascarant pues, el seu caràcter, no?
12: Sí, està clar.
13: I és així.
12: No. Jorge, recordem el teu cas. Et ve de gust explicar... Ja has dit que fa 30 anys que vas començar a consumir, només 14 anys, molt jovenet. Ens ho pots explicar una mica com va ser això? Com creus que va començar aquesta relació, aquesta mala relació amb l'alcohol?
13: Sí, totalment. Bueno, ja fa 36, no? Ara fa 6 anys que estic a Alcohòlics Anònims i que no consumeixo. El primer és agraïment, no?, per això, i abans doncs, van ser 30 anys de consum fins als 43 anys, no? I, bueno, en el meu cas va començar, doncs, jo vinc d'una família ben estructurada, uns pares que ens han donat a mi i als meus germans tot el que han pogut, que ho han fet el millor que han sapigut, vull dir que... No tinc present mancances amb la meva adolescència, però, bueno, tenia aquell d'allò que a l'escola pues, sí que bueno, m'agradava com destacar, donar la nota, anar amb persones que realment sí que tenien entorns més conflictius, que no vivien la mateixa realitat que vivia jo... I llavors, en aquell entorn, doncs, bueno, havia de fer-me el xulo, o com li vulguis dir, i vaig començar a provar l'alcohol i certes drogues, etc, no? I això es va convertir en una font d'oci, no? Que tu penses que està completament controlat i bueno, i així ho creus, no? Per això ho segueixes fent, no? Això, doncs, bueno, vas creixent i bueno, aquest ús d'oci, pues, ara ho veig, no?, des de fora, es va fent molt desmesurat. En aquell moment no ho veia de la mateixa manera, però segueixes fent, com diem nosaltres, una vida més o menys funcional, no? Jo ja tenia la meva feina, no faltava treballar, complia amb el meu dia a dia, entre cometes. Segurament no complia amb mi mateix, no? Amb les meves necessitats, però de cara a la societat, de cara a la família, de cara a l'entorn, doncs, ei, tio...
12: Eres funcional.
13: Sí, aquest tio treballa, té els seus ingressos, no... Bueno, va fent, no? I llavors, doncs, el consum es va fent més elevat, etc, no? I, bueno, i segueixen passant els anys i començo a deixar de consumir altres substàncies perquè, bueno, doncs noto que no puc més, no? Que no em senten bé, disculpeu, que no em senten bé i tal, i per iniciativa pròpia i sense ajuda començo a deixar de costat altres substàncies, vale? Les denominades drogues, no? I arriba un moment, no ho sé, poder als 40 anys o una cosa així, en què ja deixo la darrera substància i dintre el meu cap la reflexió és, hòstia, ara ja només bec, ja tinc tots els problemes solucionats, no? I llavors allà va arribar el pitjor moment de la meva vida, només amb l'alcohol.
12: Només amb l'alcohol.
13: Només amb l'alcohol. Van ser, doncs, això, 2 o 3 anys on vaig arribar a uns límits que no havia arribat mai, barrejant tot.
12: Sí,
13: jo barrejava de tot, alcohol, diferents tipus de drogues, etc. I quan pensava que ho tenia tot solucionat, doncs va arribar la pitjor part, no? Jo seguia molt amb una vena als ulls. No m'adonava de, o no em volia adonar de lo que, de lo, de cap a on estava anant. I sí que vaig donar un pas, però jo em vaig muntar la meva pel·lícula. O sigui, vaig buscar, començar a anar a visitar un professional, un psicòleg, em va recomanar parlar amb el seu psiquiatre i tal, però tot emmascarat per un tema laboral, o sigui, la meva pel·lícula, no? Sense obrir els ulls, sense veure-ho, no? I vaig començar a estar en mans de professionals, vaig aprendre coses que inclús avui dia encara em serveixen, però no n'hi havia una solució, perquè jo no era honest. Jo anava al professional, pagava uns diners i li mentia. Llavors, clar, això és una incoherència total, no? Tu vas a un lloc perquè et vols posar bé, pagues diners i menteixes,
12: clar,
13: perquè no et pillin, no? O sigui, és el que nosaltres diem, no? Hi ha una cosa dintre la comunitat d'Alcohòlics Anònims, no? Que diem el sano juicio, no? El seny, que diem en català, no? I la mancança de seny que tenim quan estem en consum és el que nosaltres anomenem la bogeria, no? No és coherent.
12: Clar.
13: Que tu t'estàs destrossant la vida, que busques ajuda, però tu mateix et fiques les trampes perquè no t'ajudin.
12: Sí.
13: És de... Bueno, en el meu cas, ara ho pots explicar una mica somrient, però és d'autèntic.
12: No, és molt dur, no?
13: És una bogeria.
12: Clar,
13: no?
12: Jo necessito que m'ajudin, però no vull deixar que m'ajudin.
13: Clar,
12: no?
13: perquè jo vull seguir consumint. Inconscientment,
12: en el fons és això.
13: Clar, nosaltres, l'addicte vol seguir consumint,
12: clar,
13: i farà el que sigui per seguir consumint, mentirà que sigui, se les apanyarà de la manera que sigui per seguir consumint, encara que de boca digui que no, que sap que té un problema i que es vol recuperar, però no, el que diem per la boca no és el mateix que sentim aquí.
12: Clar,
13: Llavors aquí, quan estàs amb incoherència entre el que dius i el que sents...
12: És
13: un problema,
12: exacte,
13: no?
12: És un agreujant.
13: I d'aquí, doncs, clar, el tema va anar pitjor, perquè amb el psiquiatre ja m'estava medicant i ja estava barrejant medicaments amb alcohol era una bogeria total. I d'allà, doncs, bueno, al final vaig tenir la sort, a través de l'ajuda de la família i tal, d'arribar a parlar amb un metge, i és el que m'ho va dir. Dic, Jorge, tu ets alcohòlic. No m'ho havia dit ningú mai. Clar, no vaig tenir l'oportunitat de mentir-li, perquè ma germana em va dir, vaig amb tu, a parlar amb ell.
12: Ostres,
13: i sort.
12: Val, perquè l'entorn sí que era conscient, doncs.
13: Sí, clar, evidentment. I a partir d'aquí, el que diem, la informació pública que fem com això funciona, no? Aquell metge em va dir, el millor que pots fer és anar a Alcohòlics Anònims, jo no et puc ajudar. Segur que ells et poden ajudar molt millor que jo. I aquí vaig descobrir la comunitat i vaig tenir l'oportunitat de transformar la meva vida.
12: Ostres, això fa 6 anys, com bé comentaves.
13: Sí, 6 anys, sí, va ser al setembre del 20. Sí.
12: Molt bé. Recordes aquella primera reunió? Ho pregunto molt, però crec que també és molt significatiu, Segurament ja t'ho vas preguntar la vegada que vas venir, però recordes aquella primera reunió, aquell primer contacte?
13: Va ser molt boig, perquè, clar, estàs atrapat a dins d'un cap que està en plena bogeria, no? I jo vaig trucar i em van dir, mira, no me'n recordo l'adreça, no? Jo estava a Barcelona, mira, aquesta tarda a les 7, tal, si vols, el company que em va agafar el telèfon, si vols quedem a la porta i jo t'acompanyo i tal. Sí, vale, perfecte, i no vaig anar. Em vaig acollonar i no vaig anar. A dintre el teu cap, aviam si n'hi ha algú que em coneix, tal, o sigui... tonteries, saps? Si està allà i et coneix, és que té el mateix problema que
12: tu.
13: Però això no ho veia en aquell moment, no?
12: Sí.
13: I, bueno, van passar 2 o 3 dies, vaig tornar a trucar i vaig buscar un grup que tingués una sessió a l'altra punta de Barcelona, d'on jo vivia, per no trobar-me ningú, per no sé què. I vaig arribar allà, vaig entrar i el primer em vaig trobar a una persona del meu barri.
12: Oh, ostres!
14: O sigui, just el que no volia és el que em vaig trobar i així funciona això, no? Clar. Suposo que estava destinat a que tanta preocupació que jo tenia amb aquell tema afrontar-lo de cara i que fos així, no? I era pues, una persona amb la que jo havia consumit a bars i que portava un mes o dos anant a la comunitat i bueno, va estar bé, no?, en aquest sentit. I el que passa amb una primera reunió d'Alcohòlics Anònims és que escoltes moltes coses, no entens res, perquè és un idioma que no està present a dins del teu nuvolat cap, i n'hi ha el perill moltes vegades, no? Sempre a la primera reunió intentem fer-la, si ve algú nou, fer-li molt costat, donar-li la nostra experiència de l'inici, etc., no? Que se senti recollit perquè torni, perquè l'important no és la primera, l'important és que tornis a la segona, a la tercera, a la quarta, etc., no? Llavors intentem fer-ho amb cura i perquè el nou torni, no? Però jo vaig experimentar això, el fet de no saber de què parlaven, escoltava gent, algun que deia que portava 30 anys, i què collons fas aquí 30 anys? I jo pensava anar 3 mesos i marxar perquè ja estaria recuperat, saps? I dic, què collons fa aquí algú 30 anys, no? I, bueno, clar, per entendre tot això, cal venir a donar-te un temps. Clar. No diré el número de reunions,
12: no.
14: Però donar-te un temps per entendre-ho i decidir per tu mateix si això és algo que et pot ajudar o no. Perquè nosaltres no podem ajudar a tothom.
12: No, i està clar, això obertament ho expliqueu.
14: Sí, per això. Llavors, és això, però clar, no ho diguis a la primera reunió.
12: No.
14: Dona't un temps, vine a més reunions, no obliguem a ningú, no passem llista, no fiquem falta si no vens, no et preguntem on vas, no et preguntem d'on vens. Si en lloc de dir-nos que et dius Jorge ens vols dir que et dius Manolo, ens ho pots dir. Si ningú et demanarà el DNI,
12: ni el registre,
14: aquí està. Llavors jo animo a, no costa diners, animo a qui sigui, que si té un mínim dubte de si té un problema o no, que vingui, que ens truqui, que vingui. I escolta, que al final no s'identifica com a alcohòlic, no creu tenir aquests problemes que nosaltres tenim, etc., que hauràs invertit unes quantes tardes i hauràs après coses i hauràs conegut gent i ja està, no? Però val més això que no entrar en aquella espiral de patiment que no saps per on sortir, no?
12: Correcte. I que mai acaba bé, quan hi ha aquesta combinació, no?, personal i que l'alcohol comporta, suposo, aquests problemes de salut mental, perquè jo crec que en podem parlar obertament, que són problemes doncs obertament de salut mental agreujats per l'alcohol, perquè fa és agreujar-ho. És evident que la solució és intentar afrontar-lo de cara, que és la dificultat, En el teu cas veig que va ser com molt progressiva, és, no?, sobretot també recolzat i tot plegat. A vegades hem parlat, no?, va haver un clic, no? Molta gent ens explica, no? Vaig tocar fons, va haver un clic i vaig començar, doncs, aquí, on vaig posar en marxa, on vaig posar en atenció, en el que et sigui. En el teu cas potser va ser com una mica més progressiu, o què, Jorge? O no? O realment va haver un moment de dir, fins aquí hem arribat?
14: Bueno, jo crec que dintre d'aquest, tota aquesta inconsciència, no?, que us compartia abans, n'hi hava en aquest tram final, que ja era tan evident, n'hi hava com aquella, diguem, direcció de la meva família, no? Llavors, recordo quan ja tot va explotar i era obert a tothom, perquè clar, jo portava 30 anys consumint, però jo vaig marxar molt jovenet de casa i vivia independitzat. Clar. Llavors moltes coses ningú sabia, perquè les muntava jo sol i arribava a casa jo sol.
12: Sí.
14: Llavors va ser molt, recordo, no?, aquest fet de portar un temps amb el psicòleg, amb el psiquiatre, un mes bé, dos mesos molt malament, etc. Sí, yeah. Arribar a límits de trobar-me a casa meva estirat al terra i per sort viu, però inconscient. Llavors, clar, això són límits molt heavy.
12: Sí,
14: no?
12: Ostres.
14: Però ostres, tu no ho veus. Tu el dia següent te'n vas a veure un altre cop.
12: Sí.
14: O sigui, saps que no està bé, però no pots parar.
13: I llavors, per exemple, recordo molt aquest límit o aquest canvi, no? De que un dia em van agafar els meus germans i em van dir: bueno, Jorge, està clar que això no estàs donant el canvi que necessites, què vols fer a partir d'ara? Recordo, tinc molt gravat això, no? Sempre la iniciativa per mi, què faràs, però sense deixar-me sortir, saps? Sense donar-me massa joc, saps? Què faràs?
12: Sí, sí, sí, sí.
13: Què faràs? No volia dir...
12: No.
13: Aniràs al bar?
12: Exacte.
13: Saps? I això, bueno, estic molt agraït, no? De que fos així i de qui va arribar, per exemple...
12: Perfecte.
13: Pues això, no? No sabia què dir i els vaig dir: ah, pues vaig al metge de medicina general, li explico i aviam què ens diu. Uh-huh. I és quan ma germana em va dir: jo vaig amb tu.
8: Clar, tot va començar,
13: no? I aquí va canviar. Llavors sí que... Bueno, l'enfermetat és progressiva, això està clar. Jo no em sentava igual quan començava a consumir que a la part final, no? Però mai ho saps, perquè a la comunitat arriben companys molt joves que no han tingut massa anys o temps perquè aquesta enfermedad progressi. Això et ve quan et ve, al fons de cadascú és el que és. Jo he escoltat fons de gent que poder a mi al meu cap no m'ho semblaven i per ells ha sigut un fons i els ha permès canviar. I n'hi ha altra gent que ha arribat a fons molt pitjors que els meus, per la meva manera d'entendre-ho, i encara no és el seu fons, ja, perquè sí, continuen.
8: Encara poden.
13: Sí, és que és, no té un patró...
12: No,
13: té un patró definit i cada persona li toca quan li toca, això està clar. Sí que és cert que... Home, jo considero que en el meu cas n'hi ha una de les coses que jo tenia molt al cap, no? Perquè, clar, et planteja: hòstia, i mai més consumiré, no? I què faré sense consumir, no? Perquè, clar, ha estat tota la teva vida. I recordo que sempre em deia: la major dedicació de la teva vida, Jorge, ha estat consumir. O sigui, 30 anys que li has donat tot a aquesta activitat. Per què no provar i canviar una altra cosa? Clar, a mi això em va servir molt, però clar, ja érem 43 anys, etcètera, etcètera. Hòstia, jo m'imagino els companys que veig arribar amb 20 anys i, clar, amb el seu entorn, que deuen estar tots por ahí, a les discoteques, sí, a no sé on, tal. Hòstia, canviar per aquests nanos... Ara, mira, és el que els diem. Si canvies ara, t'estalviaràs...
8: Clar, tot el que pugui venir, clar.
13: Un patiment, però clar, és molt complicat.
8: No, és complicat, és complicat. I el que dius tu, que cada persona és un cas, això és un tòpic, en qualsevol àmbit, però és cert, i cada persona és cada persona, cada cap és cada cap, i és obvi que potser una de les problemàtiques de l'alcohol és aquest, no?, que afecta de manera diferent, amb un mateix rerefons, segurament, però que sempre afecten de manera diferent a persones, a famílies, a situacions, i aquest també és un tòpic, però és cert, no?, que l'alcohol no mira de classe social, no mira d'estructures familiars, no mira d'estats emocionals, sinó que afecta o pot afectar a qualsevol d'aquestes situacions. I aquí torna a donar aquest punt de perversió que té l'alcohol. Digues, perdona.
13: I volia fer un incís que em venia al cap, no? I després perquè socialment no interessa.
8: Ja.
13: O sigui, quan tots nosaltres, crec, els tres que estem aquí, hem anat amb cotxe tota la vida sense cinturó.
8: Sí.
13: Quan socialment es va dir, a partir d'ara, tothom amb cinturó, no n'hi ha ni Déu que no vagi amb cinturó.
8: Sí.
13: Però amb l'alcohol no interessa. No interessa, llavors no s'explica.
8: No.
13: Per això és, per nosaltres és tan important fer arribar aquest missatge. Però, clar, nosaltres no és el mateix que si un govern sencer es fica a fer una campanya de que s'ha de portar el cinturó si no us multarem.
8: Però, clar, no
13: interessa socialment.
8: És un fet que va més enllà de la societat i de la cultura, m'atreviria a dir, no? Que és el que dèiem, que per sempre, no se sap per què, sempre hem associat a l'alcohol, no això, a la celebració, a l'oci, i a vegades costa pensar, o hi ha gent que li costa pensar, que pugui celebrar una cosa sense alcohol, o li costa pensar que pugui sortir de festa i passar-s'ho molt bé sense provar l'alcohol. Però es pot fer.
13: I tant.
8: I mira, i estic dient sortir de festa perquè potser és el que s'espera, però tu pots fer moltíssimes activitats que són molt xules i molt divertides i que no passen per anar de festa i anar a la discoteca. M'explico, és a dir, que el ventall és tan ampli que suposo que és trobar, no, el teu punt i trobar
12: aquest nou encarrilament del qual l'alcohol no hi és present i no fa falta per poder fer-ho. Una mica va per aquí, suposo.
14: Totalment.
12: Una mica va per aquí.
14: Bueno, això és un descobriment espectacular.
12: Veus?
14: En el meu cas, clar, al meu cap el primer que venia als temps inicials d'estar a la comunitat és mai més podré anar a dinar o a sopar fora. Jo pensava que mai més podria anar a dinar ni a sopar, perquè clar, sense alcohol...
12: No, clar, que has de fer, no? Vaig, clar. No?
14: I aquest mai més podré anar a certes coses, a concerts, a tot... Tot això era, o sigui, una veritat, al meu...

0: que has fet aquí, i tornem-ho a dir, que esperem que, i tant de bo, que gent que t'escolti i que estigui en aquesta situació, doncs a partir d'aquí també pugui emprendre aquest camí. De veritat, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos la veu aquí.
0: Gràcies. Andrés, estàs molt callat, avui.
2: Bueno, estava aquí escoltant el company. No, clar... A mi ja em conegueu, llavors quan ve algú prefereixo que parli ell.
0: No, ni bé, s'ha explicat molt
2: bé. Jo vaig deixar de veure abans que ell, amb 29 anys, llavors jo m'he estalviat més coses que
0: ell.
2: Tinc dos nens que no m'han vist veure, la madrona no me'n va deixar, ens respeten el treball, físicament em trobo bé, he tingut molta sort. No sempre passa així, hi ha gent que deixa de veure en 40, 50, 60, i jo vaig tindre molta sort. Vas arribar al Vendrell, vas començar aquí al Vendrell. Estava al Colin Sanonis aquí al centre, amb un local que guardaven el Cacrossos, el Vall de Baston, aquí, no me'n recordo el carrer, i vas començar aquí
0: fa 20... A Carrer Les Hortes.
2: A Carrer Les Hortes. Fa 23, 24 anys que vas començar aquí.
0: Sí.
2: I des del primer dia que vas començar no he tornat a veure. I, bueno, em trobo bé, i tot això que em dona la comunitat ho torno a passar. Amb el Jorge, amb l'altre que ve, l'altre que ve, i així ells van agafar l'experiència, ells ho passen amb nosaltres, això funciona així, passant l'experiència i la fortalesa que es pot, vinga, vine, que ja veuràs que tu pots, i si passa alguna cosa truca'l, fent un cafè, pots parlar de la família, de si tens un problema, el que sigui. No has de viure tu sol a les teves coses, estem aquí per ajudar-te. Tot gratis.
0: Sí, sí,
2: vale? No volem res. L'única cosa que volem és que quan et trobis bé, passis el missatge.
0: Val, que tu ajudis a altres persones.
2: És l'única cosa que volem.
0: Clar. No, és fantàstic. És aquesta idea que ja tenim prou interioritzat, i que ens expliqueu cada vegada que vinguem.
2: Tu ja ho saps de memòria. Si et sembla bé, per següent programa, intentaré portar un familiar.
0: Perfecte.
2: Vale? Perquè també va bé veure
0: l'altra part. Exacte, en aquest cas, ja ho dèiem, hi ha casos de tot, hi ha casos que no és possible, que la família, doncs, per les costes que sigui, no hi són, però quan la família sí que hi és i és present, doncs també conèixer, no, la seva vessant o el seu punt de vista també és importantíssim. Fantàstic.
2: Vols que diguessin...
0: Sisplau, recorda'l.
2: Tenen un telèfon d'informació, que és el 606 58 62 70. Repeteixo, 606 686 270.
1: No, ara l'has dit malament. 606 Jorge. 58 62 70.
2: Vale. Truquen aquest telèfon i sortirà un company i li donarà adreça del grup més a prou, si hi ha algun company. En el meu cas van vindre on jo vivia, van prendre un cafè amb mi, van parlar, em van acompanyar, o sigui que això també ho fem.
0: Molt bé. Bé, fantàstic, doncs, màxim acompanyament.
2: Això.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Poc més de dos minuts i arribarem ja a les 11 en punt del matí. Tocarà actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. Avui sí podrem fer-ho, ahir no va ser possible, però avui sí o sí. Important sempre actualitzar i conèixer la informació així més general i més global, tot i així sempre amb la mirada propera que també hi posa la xarxa de comunicació local, que de fet per això hi formem part. Després del butlletí ja entrarem a la tercera i última part del programa. I anirem cap a altres qüestions i, de fet, altres seccions també ja habituals cada setmana, com és la secció que portem a terme amb l'Associació Literària Coma-ruga Literària, justament l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui farem una trucada, perquè serà altra vegada connexió telefònica, a l'Encarna Pérez, que crec que en alguna altra ocasió ja ens ha acompanyat, però bé, servirà per acabar de conèixer-la una mica millor, també acabar de conèixer les seves publicacions, els seus llibres i, en certa manera, la seva manera de fer literàriament parlant. I després, sí que ens quedarà avui també ja una bona estona per la participació, les trucades, canals habituals i que estan amb la vostra plena disposició. De fet, des de que comencem el directe, que podeu participar via WhatsApp, enviant un WhatsApp al 686-101-101, però en qualsevol moment del dia, si voleu dir qualsevol cosa, a través del correu electrònic, a la ixera @rtb-alvendrell.cat. Resumida tota aquesta segona part, actualitzem les notícies, com ja hem dit, i de seguida saltem cap a la tercera i última part. No hi falteu, no marxeu gaire lluny. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades al butlletí de les 11 de la xarxa de comunicació local i que ens fa arribar a la tercera i última part del programa de Calaixera. Avui dimecres 7 d'octubre, programa número 4040. Gràcies per fer-ho possible. Les 11 i 4 minuts. Ara de seguida marxarem a conèixer l'Encarna Pérez de Comaruga Literària i després ja es quedarà, com ja hem explicat, una bona estona per la participació i per les trucades. Tot el contingut que sempre exposem, sobretot i principalment a través de la ràdio, a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. El més important és que ho feu. Gràcies.
1: Calaixera, un programa unitat de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Un cop a la setmana tenim l'oportunitat d'indagar i de conèixer una mica més en profunditat bé els escriptors i les escriptores que formen part de Com a Ruga Literària, com bé sabeu, eh? També l'oportunitat de conèixer tota aquella activitat i aquelles propostes que s'organitzen i que són moltes a través d'aquesta mateixa entitat. Avui, però, tornarem a això, a conèixer una de les seves sòcies i que ens acompanya telefònicament i crec que ja la tenim en punt. És la Encarna Pérez. Encarna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bon dia. Doncs molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Crec que hi ha una altra ocasió ens vas acompanyar, oi, Encarna, si no recordo malament?
1: Sí, potser l'any passat o l'anterior, perquè com sí. Que el temps passa tan ràpid.
0: És veritat, el temps passa molt ràpid. Doncs bé, igualment, sempre això, l'oportunitat d'aprofundir una mica més, d'aprofundir una mica millor, inclús en moltes ocasions, i ja ens va passant que és coneixent no les novetats literàries que aneu fent, perquè realment jo crec que també és una de les característiques de les sòcies i els socis de Com a Ruga Literària, i és que no pareu, no només no pareu de fer coses, sinó que no pareu d'escriure, de publicar. I jo crec que això és envejable i està molt bé.
1: Bueno, en el meu cas és el que he trobat després de deixar la meva activitat professional. Uh-huh. I per tant tinc moltes hores pel davant.
0: Molt bé, no? Doncs una bona manera d'emprear-les, no? Aquestes hores.
1: Sí. I a més, com que sóc molt sistemàtica, doncs cada dia escric i llegeixo els companys i companyes de l'associació i de nova associació.
0: Clar.
1: I bé, així passa el dia.
0: Molt bé. Clar, de fet, tu professionalment es pot considerar que encara ho ets, doctorada en psicologia, a banda d'altres especialitats, sempre una mica, crec que, no, basades una mica això, no?, amb la part més emocional, i de fet tens un lema que a mi m'agrada molt, que és escriure històries de vida, que això crec que descriu força bé, no?, una mica les teves publicacions.
1: Sí, totalment. Jo quan vaig decidir escriure la primera història, perquè no sabia si això tindria continuïtat, no? Doncs era una història que jo volia escriure des de feia temps. I a partir d'aquí he continuat amb aquest lema d'històries de vida. Tot i que això té avantatges i inconvenients, eh? No
0: ja.
1: Pensis que tot són avantatges. Sí. Perquè tenim molts lectors que la vida ja els és suficientment dura com per continuar... Sí. Amb aquest tipus de lectura, sí.
0: Sí. Però bé, sempre crec que amb la lectura, no?, i sempre es pot trobar alguna cosa, no? O a vegades són històries més cruentes que d'altres, però jo crec que el simple fet de llegir, sigui el que sigui, a banda del contingut, el simple fet de seure a llegir, això hi ajuda, d'entrada.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Home, i les meves històries no és que siguin cruentes.
0: No. Sí.
1: Però com que són històries de vida, hi ha gent sí. Que li agrada més la fantasia, el thriller, no? Que sap que mai li passarà això que està llegint.
0: Ja.
1: Però, clar, reprendre històries de vides passades, no? Com és el cas, doncs, o de la Guerra Civil, de la postguerra, del Ku Klux Klan, o l'última novel·la que he publicada, que està ambientada en el sud-est asiàtic, la Segona Guerra Mundial, que es coneix molt poc.
0: Sí.
1: Es coneix molt més tot el que va passar a Europa, no?, amb Alemanya, però el que va fer Japó al sud-est asiàtic es coneix molt poc.
0: Sí.
1: Doncs clar, tenim lectors que no tenen ganes de passar per aquestes històries
0: ja.
1: De vida.
0: Ho anem a fer per això, tot i així, és a dir, que sempre, com dèiem, la lectura sempre ha de ser positiva en tota la seva terminologia. També he vist que una mica, no?, són aquestes línies temàtiques que passen per aquesta part més emocional i psicològica, potser, no?, amb un seguit de novel·les que ara en parlarem, o també aquests ressons de la història que ara deies, que veig que també tens aquesta predilecció per la novel·la històrica, si podem dir-ho així, oi?
1: Sí. De fet, vaig començar més per aquesta novel·la més intimista
0: sí.
1: I més psicològica, com tu bé has dit. Suposo perquè era el que portava molt recent de la meva professió, però veig, o sigui, quan jo pren distàncies de les meves novel·les, veig que sí, que m'estic anant més per la novel·la històrica del segle XX, bàsicament.
0: Sí, val.
1: D'aquesta història més contemporània.
0: Clar. Per què? Simplement per interès personal? Perquè és un tema que t'atrau? O potser no hi ha un per què,
1: Jo és que penso que el segle XX va ser un segle a nivell social molt mogut, que ens ha deixat moltes històries per contar, moltíssimes.
0: Ja.
1: ja et dic, hi ha les que es coneixen més, però també hi ha d'altres que es coneixen molt poc. I a mi m'agrada utilitzar la novel·la per treure aquestes vides i aquestes històries i aquests successos.
0: Val. Sí, sí. Apuntàvem aquestes dues línies, inicialment, que hem dit que és la que tu anomenes la sèrie Trauma o la sèrie Ecos de la Història, però també els poemaris, també has fet poesia.
1: Sí. I mira que a la poesia és justament on he tingut els premis literaris.
0: Mira, curiós.
1: Sí, curiosa, perquè jo no tinc una història de lectura de poesia. O sigui, jo he sigut sempre molt lectora de novel·la, d'assaig, però no de poesia. Però mira, un dia vaig seure, vas escriure el primer poema, i ja porto dos, i ara d'aquí a poc publicaré el tercer.
0: Uau, ostres! Oida. Quantes publicacions tens en total, doncs, Encarna?
1: Doncs 7 novel·les i 2 poemaris.
0: Uau.
1: I ara estic escrivint la següent novel·la i el següent poemari, que és el que et dic que publicaré possiblement per Sant Jordi, una mica així.
0: Quan vas començar a escriure, Encarna?
1: Quan?
0: Sí, des de quin any escrius? Perquè si dius que vas començar un cop et vas jubilar, és a dir, que no em surten massa els números, si dic sincerament. Estic veient moltes publicacions, aquí hi ha molta feina.
1: Bueno, és que és el que et dic. A veure, la primera novel·la va sortir a la llum, la vaig publicar el 2019. Jo la vaig escriure el 2018.
0: Sí.
1: Una història, Nosotros que fuimos tantos, justament que la vaig autopublicar perquè per les editorials no era un tema de moda.
0: Ai.
1: Això és el que tinc a les cartes.
0: No
1: és un tema de moda, és de nicho. Bueno, aleshores, des d'aquell 2019, doncs compta un any per novel·la, poemari intercalat. Però és que és el que et dic, jo sóc molt sistemàtica, també la meva professió m'ha fet ser una persona molt... Vaja, que vaig per feina.
0: Ja, sí, allò de ser el més productiva possible, no? És a dir, organitzativament,
1: sí, sí.
0: No? Ser el més productiu possible. Ostres, que interessant.
1: Exacte. Sí.
0: Abans comentaves una darrera novel·la, abans del poemari, que també ara en parlarem, que ho publicarà recentment, l'última novel·la, doncs, entenc que és d'aquest any, doncs, d'aquest 2026.
1: Sí, exacte. Sí, al juny. El juny del 2026.
0: Molt bé, aquest juny passat.
1: Maig-juny, sí.
0: Molt bé. Que és aquesta novel·la històrica que parlaves, no?, d'aquest fet històric també no prou conegut, però també prou desagradable de la història humana, com comentaves?
1: Sí, La curandera de Tamarkan. És això, està situada a Tailàndia, en el, no sé si te'n recordes, el pont... Clar, la vam veure en castellà, aquella pel·lícula, El puente sobre el río Kwai.
0: Home, i tant, sí.
1: Te'n recordes, no?
0: Sí.
1: D'aquella música.
0: Sí.
1: Bueno, clar, doncs jo volia recrear tot el que va passar allà en aquella època, que va ser més dura del que jo imaginava, perquè, per exemple, vaig descobrir en el procés de documentació el paper que van fer, bueno, que els hi van obligar a fer a les dones confort, que són aquestes dones que l'exèrcit japonès portava a les zones de guerra per satisfer els seus oficials. Que no va començar aquí a la Segona Guerra Mundial,
0: no.
1: Que va començar abans, va començar just quan Japó va iniciar la seva, bueno, aquesta expansió pel sud-est asiàtic. Bueno, clar, aquestes dones havien de sortir. I una de les dones que surt com a protagonista són les dones Kayan, les mujeres jirafa. Molt lleig aquest terme,
0: sí.
1: Però bueno, també és la història d'aquestes dones. I bé, bueno, jo estic molt contenta, de la curandera.
0: Sí, ostres. Clar, suposo que la novel·la històrica no només aporta la dificultat que ja aporta escriure una novel·la, no?, que és inventar-se una història, els seus personatges, les seves descripcions, és a dir, crear un món totalment literari, inventat i de zero. Clar, però, a més, la novel·la històrica és ambientada en uns fets reals I això porta que, per ser rigorós, que jo crec que tu ho ets, és clar, és buscar i recercar informació veraç d'aquelles històries. I encara dificulta més tot plegat, no?
1: Sí, clar, clar. No és ben, o sigui, és ficció històrica en el sentit de que els personatges van ser reals, ni almenys, tot i que sí que he volgut rescatar personatges reals, Per exemple, vam conèixer molt el que va passar en aquella època pels dibuixos que van fer els presoners. Doncs jo he volgut deixar el nom real d'algun d'aquests presoners, no? O de l'oficial que els va rescatar del camp de Tamarkand, en Chanaburi, en concret. Sí. Doncs jo aquest nom l'he volgut mantenir perquè em semblava que era de rigor històric mantenir-li el seu nom, no?
0: Val, sí.
1: Més enllà d'això, és això, mantenir molt el que va passar, però donant-li una història perquè el lector entengui que això són fets reals, però la història dels personatges no deixa de ser una ficció, no? No és un tratat,
0: no és un assaig. Però que el rerefons sí que és real, que això ja dona prou presència, que on es desenvolupa la història, on es desenvolupen aquestes vides fictícies, sí que una mica el rerefons o l'entorn sí que és real, que això hi dona aquest pes i aquest rigor que ara comentàvem.
1: Sí. A més, per exemple, en el tema de les dones a confort, i encara hi ha comença a haver testimonis, perquè fins al 90, als anys 90, 1990, els governs no van acceptar l'existència d'aquestes dones per aquests objectius. Sí. Ja pot deia que havien sigut voluntàries, ara ja sí que han sigut considerades un atac contra les dones en aquell context de guerra. Doncs això, jo vaig veure testimonis de vídeos de dones d'aquella època explicant la seva història. Però imagina que a mi la documentació m'agrada molt perquè, torno a dir, la meva professió de professora investigadora a la universitat fa això, que el procés de documentació sigui molt quotidià per mi.
0: Clar que sigui fàcil, no? Que no ho és, que no ho és. Escriure tampoc és fàcil, però la recerca i la documentació tampoc és fàcil. Així que...
1: Però ja dic que jo portava aquest bagatge.
0: No, i tant. Sí, et resultava fàcil. Et resultava fàcil. Que bé. I ben aprofitat, doncs, en aquest cas. Molt ben aprofitat. I això, i el proper llibre que es publicarà, comentaves que d'aquí poc ja, no? Un nou poemari.
1: Publicaré un nou poemari a l'abril, sí, més intimista que els altres dos que tinc, i també espero que cap al maig, juny, una altra novel·la, aquesta centrada a l'Espanya, del 1800 al 1930. No entro a la Guerra Civil, em quedo abans.
0: Ostres. I el tens acabat ja aquest, doncs? Només està en fase d'edició?
1: No.
0: Encara falta acabar d'escriure'l.
1: Sí, el llibre encara s'està escrivint. El poemari està bastant avançat ja.
0: Sí. Val. A poemari, això, anem a la poesia una estona. Comentaves poemes més íntims? A què et refereixes?
1: Doncs, mira, el primer... O sigui, els altres poemes han estat també històries de vida, que jo sempre deia que els meus poemes eren històries de vida en forma de poema, en forma de poesia, no? I hi havia de tot. El que m'anava provocant, jo l'anava abocant en un paper. El que estic escrivint ara és, fixa't que el títol és Lo que vivir me provoca. Aleshores, són tots els processos que a mi, el món, el meu entorn, les meves persones, la natura, el meu procés interior, em va provocant. Aleshores, és molt íntim, perquè tots els poemes tenen alguna referència personal. Cosa que no ha passat en els altres poemes. Per exemple, ara al febrer vas guanyar un premi, el primer premi de poesia catalana, amb un poema que era sobre el riu Tenes, que és un afluent del Besòs. Aquesta era la temàtica. Aleshores, jo vaig escriure un poema pel riu Tenes. que també té història de vida, perquè recordo molt quan nosaltres érem petits i ens banyàvem amb el Tenes, no? Però no és un poema íntim.
0: Val.
1: El que publicaré ara, sí.
0: Val, aquest sí que ho serà, doncs.
1: Aquí sí que serà. Ah. Molt íntim i molt personal.
0: Que bé, molt bé. I el procés d'edició, de publicació, com és en el teu cas? Com ho desenvolupes? Com ho fas?
1: Doncs mira, com et deia abans, com que les històries de vides tenen les seves avantatges, però també els seus inconvenients, que normalment a les editorials no els hi acaba d'entrar dintre del seu paquet.
0: Sí.
1: Doncs jo vaig decidir en la primera novel·la, aquella que no era de nicho, que sí, no era de moda, la vaig autopublicar a la plataforma Amazon.
0: Mm.
1: I la resta de llibres he continuat de la mateixa manera.
0: Mm.
1: No tenim gaires opcions, els escriptors. O anem per editorial tradicional, lo qual és...
0: És complicat. Això.
1: És complicat.
0: Sí.
1: O anem per editorials que pagant et fan tot el procés que a mi, en el meu cas, em fa Amazon de forma gratuïta i que jo controlo totalment.
0: Val.
1: I com que, a part de treballar a la universitat, jo he treballat 36 anys en centres privats, també estic acostumada a l'autogestió. I, per tant... A mi, personalment, se m'és molt còmode.
0: Molt bé. Està bé, autogestió, està molt ben trobat. Està molt ben trobat. Clar, d'aquí aquestes publicacions, aleshores, per poder trobar-les és a través d'aquestes plataformes que comentaves, no? Poder trobar totes aquestes moltes publicacions que tens.
1: Exacte. Sobretot a Amazon, però jo també tinc a les llibreries locals.
0: Val.
1: També els tenen. Jo, quan me'l demanen, també els envio. I una cosa que per mi és molt important, estan a la xarxa de biblioteques de Catalunya.
0: Ah, mira, o sigui que jo podem agafar en préstec.
1: Sí, ah, exactament, exactament.
0: Val, interessant.
1: Jo llibre que publico i llibre que porto a les biblioteques,
0: molt
1: personalment.
0: Bé. Està bé, està
1: i
0: bé.
1: I sí que estan.
0: Està bé. Crec que no ets de la zona, No ets pas d'aquí, de la zona del Penedès, ni tan sols de la demarcació, em sembla...
1: No, jo sóc del Vallès Oriental.
0: Imagina't.
1: Que ara hem sortit a les notícies.
0: Correcte, per les pluges.
1: Sí.
0: Tot bé? En el teu cas, tot bé?
1: Sí. Nosaltres aquí al poble, tot bé.
0: Fantàstic. Doncs això, que també ho pregunto a vegades, i passa molt, que moltes sòcies de Comarrugal Literària són de llocs o de territoris allunyats a aquest nostre, i també la pregunta, clar, és molt bàsica, molt fàcil, però com has arribat a formar part de Comarrugal Literària, Encarna?
1: Doncs perquè els escriptors autopublicats o no consagrats, com dic jo, no consagrats, ens trobem, ens coneixem a fires literàries. I jo vaig conèixer a la tesorera i a la directora de Comarrugal Literària en una d'aquestes fires.
0: Val.
1: Que vam parlar abans de jo ser sòcia i ja ens llegíem. I això, les vaig conèixer. A mi m'agrada molt el projecte de Comarrugal Literària. De fet, hi participo activament en alguna de les activitats que fem. I bé, no hi ha cap problema, des de casa.
0: Fantàstic. No, i tant. Avui en dia que estem en un món plenament globalitzat,
1: sí.
0: Evidentment que no hi ha fronteres en aquest aspecte, i menys quan parlem de cultura o quan parlem de literatura, d'escriptura, etc. No, molt ben trobat.
1: Exacte.
0: Fantàstic. Xarxes socials, les toques, Encarna?
1: Sí. Mira, jo tinc...
0: Fonamental, també?
1: Sí. Fonamentalíssim. De fet, jo no coneixia res de la xarxa, jo estava sempre treballant i no tenia temps per aquest món,
0: sí.
1: Fins que un editor que va conèixer la meva primera novel·la em va dir: Encarna, has de sortir a les xarxes. I aleshores em vaig posar Instagram i Facebook. Ja
0: Val.
1: Està.
0: Molt bé.
1: Però ara, no fa gaire, he fet un blog. I que m'ho estic passant molt bé, perquè és un blog personal on jo poso, doncs, no només les meves novel·les, sinó articles que escric per a revistes que em demanen, relats, la poesia, en fi.
0: Val, sí. Molt bé. Si ho busquem per internet, Encarna Pérez...
1: No, Los Libros d'Encarna.
0: Ah, Los Libros d'Encarna, per fi, fas bé de dir-ho.
1: Los Libros d'Encarna.
0: Los Libros d'Encarna, és la referència per trobar-te xarxes, doncs.
1: Exacte.
0: I el blog, que ara comentaves.
1: Sí,
0: Los Libros d'Encarna,
1: perfecte. Blogspot.com.
0: Perfecte.
1: Sí, sí.
0: I el perfil d'Instagram, te'n recordes?
1: Sí, Los Libros Encarnats.
0: El mateix, ostres, ja està, ja està. Molt bé, fantàstic.
1: Bueno, de fet, a Facebook és Encarna Pérez, eh?
0: Val, val, val. Bé, doncs que això, que la gent s'animi a cercar-te, a conèixer una mica més les teves publicacions i, sens dubte, doncs poder llegir-les.
1: Que és encantadíssim.
0: L'objectiu principal. Encarna, gràcies sí. per acompanyar-nos sí. aquesta estona, una vegada més. I no hi ha, no hi ha 203. No, segurament. Que vagi molt bé.
1: Segurament, ojalà. Molt bé, també per vosaltres.
0: Una forta abraçada, gràcies. Fins aviat.
1: Igualment, adéu. Adéu. Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Minut i mig per 11:45. En res, de seguida anirem cap a la participació i les trucades. Abans, però, i en plena setmana de fira, o setmana prèvia de fira, és lògic que hem d'anar parlant i hem de començar ja a destacar i explicar quins són els actes previstos en aquesta Fira de Santa Teresa 2026, que tot plegat és prou ampli. A més, aquest any s'aprofita que dilluns que ve, que és dia 12, és pont, així que hi haurà allò gairebé 4 dies d'activitat i de festa al municipi amb aquesta vessant de gastronomia, de producte de proximitat, però sobretot, i com cada fira, de cultura i de cultura popular en majúscules, amb moltes coses previstes i moltes d'elles, o la gran part d'elles, ja tradicionals. Hem de dir que la inauguració està prevista per aquest mateix divendres 9 d'octubre, tot i que ja al migdia, quan siguin les 12, hi haurà tronada i repic de campanes a càrrec de l'Associació de Campaners del Vendrell. I, de fet, el mateix divendres ja hi haurà una primera actuació. Bé, en aquest cas serà un vermut electrònic, serà a la Rambla amb DJ Enca. I també ja quan siguin a la tarda, a 6:45 de la tarda, hi haurà cercavila musical acompanyant els alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i l'agrupació musical Virgen del Consuelo, que aniran pels carrers del centre. Sortiran des de la plaça del Tívoli, això sí. Des de les 5 de la tarda i fins a les 8, l'Esplai Zigzag farà lleure educatiu i educació en valors per infants i joves d'entre 3 i 17 anys. Dissabtes d'activitats, colònies i campaments, que és el que ofereixen des de l'Esplai Zigzag. I això sí, eh? La inauguració oficial, la inauguració i l'encesa de llums serà a 8:15 des del recinte firal, el que és la Rambla, el punt neuràlgic de la Fira de Santa Teresa. A les 8 del vespre, en aquest punt, actuació del duet Quintessens, un duet que neix fruit de la complicitat i d'una visió comuna per la música, amb un repertori de 5 estils diferents, amb el pop, el rock, el soul, els musicals, però també els clàssics. El mateix divendres, a 9:15 del vespre, en representació teatral amb l'espectacle La Fira d'Abans, anirà a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que és bàsicament la reconstrucció històrica en clau de comèdia d'un dia de Fira a Santa Teresa d'ara fa molts anys. Més de 200 anys, imagineu-vos. Serà davant del Centre Cívic l'estació. L'activitat continuarà el divendres, perquè tot just després d'aquesta actuació, d'aquesta Fira d'Abans, Podreu escoltar el grup Els The Portlands, grup local, clàssic. Un grup de rock del Vendrell amb gairebé 30 anys de trajectòria, fidel en rock and roll, els clàssics i el punk rock. El mateix divendres a les 10 del vespre a la plaça Vella hi haurà assaig dels Nens del Vendrell. Ja sabeu que sempre per fira hi ha actuació importantíssima a tres bandes. Doncs bé, en primer terme, i també ja és habitual, hi haurà aquest assaig general dels Nens a partir de les 10 a la plaça Vella, com hem dit. I a les 11 de la nit a la Rambla, actuació del grup Divas del Pop, amb un repertori dels principals èxits de les grans veus femenines del pop, tant nacional com internacional. I la festa del divendres acabarà amb DJ Ferry Lip. Hi haurà encara més activitat el dissabte 10 d'octubre. Començarà tot plegat amb les matinades a partir de les 8 del matí a càrrec de les gralles del Baix Penedès, els grallers tocats de canya, els mosquits i el grup de gralles i timbals dels Nens del Vendrell. A l'Esplai Zigzag seguirà oferint aquest espai de lleure educatiu i d'educació en valors pels infants i joves. I el dissabte al matí hi haurà trobada literària a partir de les 10 del matí a la plaça Nova per descobrir el talent literari al nostre entorn a través de l'associació Coma-ruga Literària, que us esperarà. És un punt de trobada dissenyat perquè els autors locals, autors i autores locals, puguin exposar, compartir i donar a conèixer les seves obres. Encara parlant del dissabte, també hi haurà activitat de cultura popular al matí a 11:45 a la plaça Vella. Hi haurà una primera ballada conjunta dels grups infantils de cultura popular del Vendrell, com el Ball de Diablons, la Ligueta, el Lleonet, els Nans, els Gegantons, el Ball de la Patatufa, el Ball de Figataires, el Ball de Panderetes, el Ball de Muntanyesos, el Ball de Cercolets i el Ball de Faixes. I tot seguit, després d'això, per diferents carrers de la vila, cercavila de tots aquests grups infantils de cultura popular. El recorregut, això, sortirà de la plaça Vella, seguirà pel carrer del Peix, carrer Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, anant per les voltes, el carrer d'Elme, plaça de les Garrofes, carrer Racó, carrer Carnisseria i plaça Vella. També s'ha de dir que el carrer dels Cafès, cantonada amb la carretera del Doctor Robert, serà l'espai de cercavila tranquil·la. I quan això acabi, quan els balls ja tornin a la plaça Vella, hi hauran els versos del Ball de Diablons del Vendrell. I al migdia, 2:45, actuació del grup Brian de la Rumba. La millor rumba per tots els públics. Seguim parlant del dissabte al migdia, perquè també hi haurà vermut electrònic amb la Laia Motos a la Rambla. A la tarda, a partir de les 5, a la plaça Vella, hi haurà inflable casteller. Diuen que és el més gran del món. És una atracció infantil per impulsar la divulgació del fet casteller i promoure el Museu Casteller de Catalunya. I col·labora l'Oficina de Turisme de Valls, l'Oficina o el Patronat de Turisme de Valls, eh? A 8:15 del vespre a la Rambla, l'espectacle Carta dels Ajuste, a càrrec de Zafiro d'Or i les Bàlvies, que són dues drag queens, que s'estan fent un bon nom, en aquest món de la drag queen del nostre país. Però bé, en aquest cas és un espectacle que en format zapping passa per la història més vintage de la televisió i també hi haurà rifa de productes, no us ho perdeu. A les 8 del vespre el dissabte, actuació musical d'Erica Lane, versions dels backtrack de la vida de gairebé tothom amb personalitat pròpia i proximitat. A les 8, a la placeta de França, plantada dels grups de foc, perquè, evidentment, hi haurà també nit de foc, com cada fira a Santa Teresa. La cercavila de foc començarà a 9:15 del vespre amb tots els grups de ball del municipi i altres colles convidades. I a partir de les 9 a la Rambla ja actuarà el grup de versions Rock and Roll, un concert ple d'energia que reviu els grans clàssics del rock català dels anys 90. A 12:15, actuació del grup Mecamela, que és homenatge a Camela, és això d'aquests tributs, amb un repertori de clàssics inolvidables, molta energia i una gran connexió amb el públic. I la festa del dissabte acabarà amb l'actuació de DJ Morsi. Tot això a la Rambla, eh? Parlem del diumenge 11 d'octubre, que també aquesta jornada començarà amb les matinades. I a partir de les 9 del matí, 25a trobada d'intercanvi de plaques de cava a la plaça de la Sardana. A 11:15, a la plaça Vella, hi haurà allà la primera ballada conjunta dels grups de cultura popular del Vendrell que participen d'aquest acte, com el Ball de Diables, el Tracte del Vendrell, l'Àliga, el Lleó, la Molassa, els Gegants, el Ball de la Bolangera, el Ball de Cintes, el Ball de Valencians, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Panderos i el Ball de Gitanes. Després començarà ja tota la cercavila d'aquests grups, que passarà també, com és en el cas infantil o el mateix que fa per Festa Major, sortiran de plaça Vella, carrer del Peix, Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, carrer d'Elme, plaça Garrofes, carrer Racó, carnisseria, fins tornar a arribar a la plaça Vella. I a continuació d'aquesta arribada, els versos del Ball de Gitanes. Això serà la plaça Vella. De fet, també crec que és una de les novetats d'aquest any, que hi haurà aquests versos aquest dia de diumenge. I després d'aquests versos de les gitanes, hi haurà els versos del Ball de Diables del Vendrell. I a 12:45 del migdia, entrada de les colles castelleres, perquè recordem-ho, també un dels fets culturals importants és la Diada Castellera. Una diada amb els anfitrions, com no, amb els nens del Vendrell, però també la participació de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i la colla Minyons de Terrassa. Serà a partir de la 1 del migdia, evidentment, a la plaça Vella. A les 2 del migdia, a la Rambla, actuació de DJ Bert. A la tarda, 6:45, actuació del grup Buena Onda, que és un duet musical català amb versions de temes actuals i clàssics en format acústic, és a dir, guitarra, percussió i dues veus. I a les 7, aquest diumenge a les 7, a l'església del Vendrell, ja que diuen no es pot separar la vida de la música, que deia el mestre Pau Casals, la coral polifònica Joan Toldrà i la societat coral El Penedès uneixen les seves veus per recordar que la música ens acompanya sempre i dona força en els moments més difícils. És un concert solidari perquè tots els beneficis es destinaran a la Lliga contra el Càncer, que està això organitzat per la pròpia coral polifònica del Vendrell Joan Toldrà i que de fet ens acompanyaran demà dijous per poder explicar-ho. El diumenge, seguim parlant del diumenge, a les 8 del vespre, a la Rambla, actuació del grup de versions Brou. És versions nascudes de les xarxes socials que s'ha convertit en una de les bandes revelació per a festes majors i festivals. A les 11 de la nit, a la Rambla, actuació del grup Aquellos Cantos Locos. És un tribut al canto del loco. I seguidament, també a la Rambla, actuació de Lemons DJ, que amb això ja posarà el punt final aquest dia de festa del diumenge. Però el dilluns, que és festiu, que és pont, ja ho dèiem, aquest dilluns que és festiu, és 12 d'octubre. Al migdia hi haurà vermut rumbero a càrrec de Dantubi a la Rambla. I a partir d'aquí hi haurà diferents maridatges a través del col·lectiu Terra i Taula. No, perdoneu, aquest és el maridatge que ja es va fer aquest passat divendres. Veig que el programa d'actes està com una mica liat. De fet, per dir-ho així, l'acte festiu serà aquest, el del dilluns, a 2:45 del migdia, aquest vermut a càrrec de Dantubi. Però tot i així, tot el recinte final continuarà obert amb tots aquests productes de proximitat gastronòmics, sobretot de cellers, de vins, de caves, que podeu trobar en aquest punt de la fira que s'ha convertit això, en aquest punt de gastronomia local, que és el leitmotiv d'aquesta fira Santa Teresa, que, com dèiem, estarà també obert al llarg del dilluns. I això tancarà tota aquesta festivitat de la fira de Santa Teresa 2026.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Blaus de pell i tremolós.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
7: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: 4 minuts per 3 quarts de 12, temps de participació i trucades des d'ara i fins al migdia, de fet, i fins que posem el punt final. I que busca aquesta participació, busca la vostra participació, que formeu part de tot aquest torn a través dels contactes habituals, a través del WhatsApp, el 686-101-101, o a partir d'aquí ja a través del telèfon, el 977-15-70-69. Això pot portar... o simplement trucar i saludar, que ja està bé, que ja està bé, però també, sobretot, un ampli repàs musical, si ho podem dir-ho així, o aquestes propostes musicals que ens ajudaran a buscar tot aquest punt d'entreteniment màxim en aquesta recta final de programa. I a més, si són dedicatòries, són, per suposat, cançons que demaneu al vostre gust, doncs millor que millor. I tenim ja primera trucada avui dimecres. Bon dia. Hola.
8: Hola.
0: Bon dia, Montserrat.
8: Hola, carinyo.
0: Ets tu, eh?
8: No, em pensava que no era jo. Em pensava que era la Dolors.
0: Ets tu. Com estàs, Montserrat? Vale. Com estàs?
8: Mira, aquí tancada.
0: Encara, eh?
8: Sí. No hi ha manera que arreglin res.
0: Vaja.
8: Sempre es diuen demà, però sí? Aquest demà no he arribat encara.
0: Així ja portaran gairebé un mes amb el demà.
8: Un mes.
0: Sí.
8: Un mes i pico.
9: El diumenge
8: farà un mes.
0: Aquest diumenge dia 11 farà un mes, imagina't. Bueno.
9: Bueno.
0: Què diu la Maria Miquel? Què diu la Maria Miquel? Mira.
10: No, que al final t'ensenyen a ser dolent i hauràs d'anar
0: clar, és que a vegades si sembla que no apretis o que no facis la denúncia pertinent, sembla que no facin cas.
10: Sí, és que te sents com enganyada, t'aprenen el pèl. No miren que hi hagi gent gran. L'altre dia va caure una dona per l'escala.
0: Què dius?
10: Una dona gran.
0: No, és que és un servei bàsic avui en dia en qualsevol edifici, que és l'ascensor. De fet, ho marca la llei. Que els edificis puguin tenir aquest punt d'accés i de mobilitat per a les persones que ho puguin necessitar.
10: Jo no ho faig servir gaire, perquè jo no m'agrada gaire. Quan vaig carregada, sí, però... No. Però, bueno, el que diem, hi ha gent gran.
0: No, clar, per la gent gran, que pugui sortir, que
10: sí,
0: pugui...
10: Sí, clar.
0: Sí. No, bueno, a veure si us fan cas.
10: Al final serem dolents.
0: Sí, exacte, al final haureu d'anar per la via penal.
10: Sí. Bueno, Pere,
0: molt bé, Maria Miquel, gràcies. Que vagi bé.
8: Vale.
0: Bueno, Montserrat, ja et posarem alguna cançó ben xula que et pugui animar una miqueta.
8: El passillo amunt, passillo avall.
0: Bueno, la qüestió era fer anar les cames i, mira, anar a fer una mica d'exercici.
8: Com a canso d'estar asseguda, m'aixeco i camino una mica.
0: Clar, fantàstic.
8: Perquè si no, no pot ser.
0: No, si no, malament. Molt bé, fantàstic.
8: Vale, d'acord.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
8: Fins demà.
0: Adéu, Montserrat, adéu. 977-15-70-69, més trucades, bon dia.
11: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
11: Hola, carinyo meu, estic al carrer.
0: Molt bé.
11: I què t'anava a dir? Pues, bueno, no sé si arribaria a temps a casa.
0: Bueno.
11: Però si no, posa una cançoneta per tots els calaixeros i calaixeres.
0: Vinga.
11: I que sigui guapa, alegre.
0: Doncs,
11: i, bueno, de cara a la fira, a veure... Ja ha plogut del tot i podem estar...
0: Crec que les previsions ja marquen que farà boia.
11: Sí, espero que sí.
0: Sí, en principi ja s'ha acabat això.
11: Aviam, saps l'únic que m'agrada ara avui anar pel carrer?
0: Sí.
11: Perquè veig els arbres, els carrers, els containers, tot això ho veig net.
0: Ben net, oi?
11: Perquè, clar... L'aigua és tan necessària.
0: Clar.
11: És que, clar, com veus allò tan brut,
0: clar.
11: És que, clar, no pot ser. I ara, avui, he sortit, veig les aceres, tot bastant net, clar, tanta aigua.
0: Clar.
11: Sí.
0: S'ho han portat tot.
11: Sí.
0: Molt bé.
11: Bueno, mentre no faci mal, això sí.
0: No, això és l'important. No. Si que plogui, que hagi de ploure, però que ho faci...
11: Perquè no sé si com arruga fent mal. No he sentit aquest dematí...
0: A banda de les inundacions o les acumulacions d'aigua així en punts diferents, en principi no ens consta cap incidència així destacable.
11: Bueno, doncs, molt estimat, molts petons i fins demà.
0: Gràcies, fins demà, Maria Dolors, que vagi bé.
11: Adéu, carinyo, adéu.
0: Hola, bon dia.
12: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
12: Hola.
0: Què dius? Què t'expliques?
12: Estic encostipada com una sopa.
13: Ai, comença l'època d'encostipatge, eh?
12: Una malícia, escolta.
13: Ja, ostres.
12: El tinc fort, eh? Jo els agafo forts quan sí? Els agafo.
13: Doncs escolta'm, agafa l'ara que comença la temporada i ja no agafis cap més, ja fins l'any que ve. Així ja comença la temporada d'hivern i ja, tu ja has fet la feina, ja.
12: M'han trucat per anar a posar la vacuna.
13: La vacuna, sí. Sí.
12: No sé si me la podré posar.
13: Oh, si estàs molt encostipada, potser no, eh? Potser et faran no, que hi vagis un altre dia. Però bueno, no ho deixis de fer, sigui ara o després, no deixis de vacunar-te.
12: Bueno.
13: Molt bé.
12: Escolta, m'agradaria que em posessis.
13: Sí.
12: Ara que tinc 20 anys, del Manel Serrat.
13: Molt bé. Perfecte, del Serrat, molt bé. Doncs la busco de seguida, sí senyora. Perfecte. Gràcies.
12: Gràcies.
13: Maria Rosa, una abraçada, fins aviat.
12: Gràcies.
13: Adéu, adéu. Tenim ja unes quantes peticions musicals, que és aquesta la intenció, que dèiem que sempre tenim i que volem, és apropar la música que voleu escoltar, ni més ni menys. I si la dediqueu, doncs també és un bon punt, només faltaria.

Per la Montserrat, que ha sigut la primera tocada d'avui. Jo sé que aquesta cançó li agrada especialment, és el Begin de Begin, i a més en versió del nostre estimat i amic Jean Potis.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I una cançó per la Maria Dolors, que ens ha trucat, tot i que diu que està pel carrer i no sap si la podrà escoltar. Però bé, la posem també. És una cançó d'ara, és una cançó acabada d'estrenar. Un projecte de Judith Nederman, acompanyada de diferents artistes, en aquesta ocasió acompanyada de Momi Maiga, que hi dona aquest punt i aquest ritme africà que tan bé li va. Una cançó molt xula que es diu Mouta. Una molt bona filosofia sempre, moure's.

0: És o no és una cançó fantàstica, Judit Nederman, i aquest Movi Maiga, Mouta.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Però acabarem amb petició musical, la que ens ha fet la Maria Rosa, aquesta cançó clàssica de Joan Manuel Serrat. Ara que tinc 20 anys. Amb això acabem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos. Demà puntuals i tornarem a partir de les 9. No hi falteu. Adéu-siau.
2: L'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que...
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.